emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 10 de setembre, les tres paraules del dia són transport, diada, aplec. Transport s'estrena al servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris i l'esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. Diada. La plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada demà 11 de setembre i darrers dies per visitar l'exposició del diari Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país a la Biblioteca de Tordera. Aplec. Aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte l'Unió Esportiva Quart a la tercera fase de Copa Catalunya. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Marc Serra. De divendres a diumenge i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Amb l'inici del curs escolar s'ha estrenat el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris. El servei mantindrà les rutes i les parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero és regidora de Transports.
2: Consell Comarcal agafa el servei.
3: Sí.
2: Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada. I hem demanat, sobretot hem marcat, que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
1: Avui 10 de setembre és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi a Sant Nicolau de Tolentino. Entre els famosos que fan anys destaquem Colin Farrell, que fa 66 anys. Demà és la Diada Nacional de Catalunya i falten 45 dies per al canvi d'hora. A Tordera avui tindrem núvols i clarianes amb temperatures agradables i demà més del mateix. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que s'obria una convocatòria per cobrir dues places de gent de la policia local. Fa 5 anys s'acabaven les restriccions en les trobades socials en el marc de la Covid-19 i fa 10 anys Tordera estava en alerta per risc d'incendi forestal.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
4: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
5: Informar, preguntar, contrastar, escoltar i explicar, però també sortir al carrer, conèixer el territori i posar veu a les històries que passen al nostre voltant. Avui, 8 de setembre, se celebra el Dia Mundial del Periodista, una jornada que ens serveix per posar en valor una professió essencial per entendre la realitat que ens envolta. I a l'Hora Maresma ho volem fer com no podia ser d'una altra manera en clau de comarca, perquè més enllà dels grans titulars i dels mitjans d'àmbit nacional, hi ha tot un periodisme de proximitat que cada dia explica què passa als nostres municipis. Periodistes que trepitgen el carrer, que coneixen els seus protagonistes i que expliquen des d'una decisió de l'Ajuntament fins a una problemàtica veïnal, una festa major o una història que potser mai arribaria als grans mitjans. Ens fixem en com ha canviat aquesta manera de fer periodisme, quins reptes afronten avui els professionals de la comarca i quin valor té continuar explicant el Maresme des del mateix Maresme. Així que avui, coincidint amb el Dia Mundial del Periodista, volem mirar-nos una mica per dins i conèixer com es viu i com es fa periodisme de proximitat a casa nostra.
6: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Doncs vinga, som-hi, comencem. A nivell de comarca hi ha molts referents pel que fa al periodisme. La veterania és un grau, diuen, i per això avui des de Palafolls parlem amb una periodista referent a la comarca, Jordi Prats de Valls.
3: Sí, Gemma, de fet, la nostra comarca durant molt de temps i encara té grans periodistes amb gran renom. Avui amb nosaltres volem apropar-vos un d'aquests noms que, de fet, és bona amiga, tant d'aquesta emissora com moltes de les que compartim aquest programa. Teresa Márquez, molt bona tarda, benvinguda.
7: Bona tarda. Escolta'm, amb una presentació així ja m'hi tindries cada dia.
3: Jo, com sempre, encantat de xerrar sobre periodisme amb tu, perquè podem parlar tant de present com de passat com de futur, una miqueta repassant tota la teva trajectòria.
7: Més de passat i de present, cada vegada més que de futur, però bueno, escolta'm,
3: perquè és el que hi ha. Perquè quants anys fa que t'hi dediques, Teresa?
7: S'ha de dir? Però és com preguntar l'edat a una dona. Doncs mira, em farà 31.
3: 31, sí. Déu-n'hi-do. I òbviament, deixa'm caure en el típic tòpic, però les coses han canviat moltíssim, no?
7: Mare meva, no és que hagin canviat, és que han donat la volta com un mitjó i l'han tornat a donar i una altra vegada més volta, vull dir, la situació és molt, molt, molt diferent, però jo crec que l'essència del periodisme continua sent la mateixa, que és les ganes d'informar, informar bé i informar de manera veraç. Jo crec que això no hauria d'haver canviat.
3: Això és el que t'atrau? Del periodisme?
7: Jo crec que sempre ha sigut això. De fet, a mi sempre m'ha atret explicar històries. I explicar històries té aquesta connotació, que la pots fer a nivell de ficció, que llavors em dedicaria a fer llibres, cosa que no descarto, t'imagines? No, i de l'altre és explicar històries, les històries que vius, que te trobes, que t'expliquen, i el que dèiem, fer-ho d'una manera el més objectiva possible. Em sembla que ja ho he dit alguna vegada, però és que em va marcar molt el dels primers classes que vaig tenir a la facultat, un professor que ens va dir us he de donar una notícia, que és que l'objectivitat no existeix, però vosaltres heu dedicat tota la vostra vida a intentar trobar-la. I això sempre m'ha marcat. I, evidentment, quan tu, com a persona, expliques una història, evidentment que ja tens connotacions que potser un altre no explicaria igual. Però el que has de ser fidel és a la veritat. I això és el que comentava. A vegades dona molt la sensació que ens hem perdut una miqueta. Determinat tipus de periodisme s'ha perdut per les branques i busca qualsevol cosa, no? Qualsevol esclat d'actualitat, o ser el primer, o no contrastar.
3: La rapidesa,
7: que sí,
3: no?
7: La rapidesa, l'immediatesa. Estem ficats en un món en el qual, bàsicament, ja el que és la intimitat ja no existeix. Ens llevem intentant saber què passa en el món. El món se'ns ha fet petit. Les coses més properes ja no ens interessen perquè resulta que considerem que és més important saber què ha passat a l'altra punta del món que és el que passa en els nostres veïns. Tot això supera moltes vegades i et fa posar moltíssimes vegades davant del mirall preguntant-te si la feina que estàs fent, allò que et va dir aquell professor, encara funciona. I crec, vaja, hi poso la mà al foc de que encara funciona.
3: De totes maneres, Teresa, ara estava parlant també una de les coses que normalment tots els que fem aquest programa, per exemple, moltes vegades hem dit, que és el valor de la proximitat, no? En aquest cas, un se'n podria anar a Barcelona a fer periodisme, se'n podria fer en un altre lloc, des de Madrid, per exemple, o fins i tot sortint del nostre país, no? Tu, durant molt de temps, has defensat també, o estàs defensant el periodisme també de proximitat, perquè durant molt de temps has parlat de la nostra comarca i t'hem pogut llegir en molts articles també.
7: Bueno, de fet, encara, en menor mesura, però encara, perquè des del diari estem treballant el que se'n diu l'Observatori Municipal, en el qual entrevistem alcaldes i alcaldesses, no només de la comarca, sinó d'arreu dels Països Catalans, aquest concepte que cada vegada menys gent hi aposta, però nosaltres apostem amb els clubs de Països Catalans.
3: Molt bé.
7: Parlaves del valor de la proximitat. Jo crec que és la gran escola del periodisme. És a dir, tu explicaràs bé una cosa que hagis viscut de primera mà i pròxima a tu. És que és lògic que ho expliquis millor que una altra cosa que et vingui d'oïdes o que et vingui a través d'un comunicat o... És que és bàsic. Tu, si vols aprendre a fer ceràmica, començaràs pel fang, no començaràs per una peça ja feta. Per tant, jo crec que aquest és la gran escola. De fet, molts periodistes que admiro han començat fent treball de carrer, treball de proximitat, treball de trucar portes, treball de que se't tanquin portes, treball d'intentar buscar fonts. Tot aquest treball l'has de començar a fer amb mitjans. I a més que t'interessa el que passa. És allò que dèiem, no? Per què t'ha d'interessar més una cosa que passa
3: també,
7: no?
3: De manera
7: tan lluny.
3: Directa o indirecta, no? Al final, nosaltres, per exemple, vivim a la comarca, per tant, ens interessa, òbviament, i ens afecta el que passa a la comarca i també ho expliquem, no? Llavors, aquí poder té un sentit més el fet
7: jo crec que encara,
3: això.
7: Avui en dia, si em permets, té un sentit encara més important, que és la necessitat de que existeixin mitjans de comunicació prou lliures per poder explicar allò que passa i que no estiguin condicionats ni per un determinat partit polític, ni per un determinat ajuntament, ni per una determinada administració. Per què? Perquè és absolutament necessari. A dia d'avui, cada ajuntament, cada polític, cada cap de premsa té xarxes socials i, per tant, gestiona el seu discurs. Per tant, la feina dels mitjans de comunicació lliures és precisament aquesta, és fer la informació veraç, verídica i contrastada, perquè la resta, el missatge que et vulguin donar, ja te'l donaran a través, i a més, amb una intensitat que és gairebé... Bueno, hi ha gent, jo conec alcaldes d'aquesta comarca, que és que es passen el dia enganxats a les xarxes socials, que dius, com poden fer les dues coses, d'alcalde i de speaker? Doncs no ho sé, potser que ho expliquin. És aquesta necessitat de convèncer a través del discurs en comptes de convèncer a través dels fets, que a mi això em fa explotar el cap, no? Però és que anem cap aquí. Si tu vols conèixer la informació contrastada, jo crec que el mitjà, en aquest cas, mitjà, com dic jo, no? Lliure, sí. És el que t'ho ha de garantir.
3: Doncs pot ser una frase resum de tot el que hem xerrat avui. Esperem que puguem tenir un altre moment per retrobar-nos, si més no, davant d'aquests micròfons. Ara anirem a fer el cafè, eh? No
7: ah, perfecte.
3: Però,
7: ja hi comptava.
3: Ens agrada poder, doncs això, saber més sobre la professió del periodisme i en aquest cas amb la Teresa Márquez, com dèiem al principi. Teresa, gràcies per accedir avui a l'entrevista.
7: Només faltaria.
3: Programa.
7: Encantada d'estar amb vosaltres i fins a la propera.
5: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis de TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
8: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
9: Què tal, com anem?
8: Molt bé, amb ganes de que, bé, ens expliquis una mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
9: A la ràdio que després em va portar cap al periodisme, radiofònic i televisiu, bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio, perquè la tele no hi havia tele a casa, i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa o un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir i o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
8: Tocar un tema de la teva trajectòria, que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tot donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una miqueta que, recordem, se'n celebra els 50 anys.
9: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans, de futbol en català. Això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any, i dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta, i sort que això va recaure amb un talent com en Joaquim Maria Puyal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, d'aparèixer allà en el moment, en aquell moment, i de formar-ne part en aquest equip fundacional, en aquest equip que va començar les transmissions.
8: Ho hem dit a la introducció, però més de 5 dècades exercint la professió, has viscut una enorme transformació dels mitjans. Quina és la diferència que més t'ha sorprès o, com hem dit, que més et preocupa del periodisme, des dels teus inicis fins avui?
9: Sí, jo he viscut una progressió tècnica. Jo vaig començar a Televisió Espanyola, a ràdio, quan era una ràdio simple, senzilla, on tots els continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també vaig començar a fer coses amb cine, rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine, el vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc., no només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i és aquesta cosa que cada cop estem notant més, on detecto que entre els periodistes es fa difícil, o hi ha alguns que els hi costa molt, separar la línia o aquesta línia vermella que no es podria, que hauria d'existir sempre, de l'opinió i de la informació. I això avui dia crec que estem patint, doncs, un periodisme on l'espectador, el lector, en l'oïdor, li costa molt saber separar d'on què és informació, de què és opinió. I això ha afegit, doncs, aquesta obertura de la informació a través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per a la nostra ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat democràtica.
8: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica, per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
9: Primer, que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. És el millor ofici del món. I que sobretot entengui que aquest ofici és útil, faci el que faci, és igual del gènere, el gènere, el format. Ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
8: Eduard Boet, periodista de referència de la nostra comarca i també del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
9: Segur que sí.
8: Merci.
9: A vosaltres.
6: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.

0: I el periodisme al Maresme no és cosa de dos dies. La comarca fa més d'un segle que explica què passa als seus carrers, als seus pobles i entre els seus veïns. És per això que connectem tot seguit amb en Sergi Ferrer des de Calella, qui ens obre les pàgines del passat per descobrir com va néixer el periodisme al Maresme i com van ser aquelles primeres capçaleres.
1: Quan pensem en periodisme, probablement pensem en diaris, ràdios, televisions, webs i ara també en xarxes socials. Però fa 150 anys, com s'assabentaven els habitants del Maresme del que estava passant al seu voltant? Quan va començar la comarca a explicar-se ella mateixa? Avui obrim l'hemeroteca i viatgem fins al segle XIX. I per trobar els primers passos de la premsa maresmenca hem d'anar fins a Mataró. L'any 1856 apareix la Revista Mataronesa, considerada per l'Enciclopèdia Catalana la primera publicació periòdica de la ciutat. Va tenir una vida curta, però va obrir la porta, i després d'aquella primera experiència, les capçaleres començarien a multiplicar-se. I aquí és quan la història es posa interessant, perquè la premsa del Maresme no serà només una cosa de la capital, de Mataró. L'any 1879, a Vilassar de Mar, apareix la Calàndria de la Costa. Uns anys més tard, el 1883, Mataró ja compta amb capçaleres com el Semanario de Mataró, el Liberal o Nuevo Ideal, i el 1895 arriba el Diario de Mataró i su Comarca. En només unes dècades, el Maresme havia passat pràcticament de no tenir premsa periòdica local a tenir tot un ecosistema de publicacions. I això ens diu una cosa important. Hi havia una societat que volia informar-se, però també volia opinar. Perquè els diaris d'aquella època no eren exactament com els d'avui. Moltes publicacions estaven vinculades a partits polítics, societats, moviments ideològics o interessos concrets. La premsa també era una eina per defensar idees, per convèncer, per criticar l'adversari i, evidentment, per intentar influir en l'opinió pública. Imagineu-vos un cafè de Tordera, Calella o Premià a finals del segle XIX. Un grup de persones assegudes al voltant d'una taula. Un d'ells deixa el diari. I comença la discussió. No hi ha Twitter, no hi ha comentaris, no hi ha tertúlies televisives, però la discussió política ja hi era, i el diari era una de les seves principals armes. I perquè aquesta premsa pogués existir, hi havia una altra revolució passant al mateix temps, la de les comunicacions. L'any 1848, Barcelona i Mataró quedaven connectades per ferrocarril. Era el primer ferrocarril de la península Ibèrica. I la línia s'aniria allargant posteriorment pel Maresme. El 1857 arribaria fins a Arenys de Mar. Això no només servia per transportar persones i mercaderies, també facilitava la circulació de la informació i a això hi hem de sumar una altra tecnologia revolucionària, el telègraf. Per primera vegada, la informació podia viatjar a una velocitat que fins aleshores semblava gairebé impossible. La premsa guanyava rapidesa, les notícies arribaven abans i les poblacions del Maresme quedaven cada vegada més connectades entre elles i amb Barcelona. Però hi ha una altra cosa fascinant quan mirem aquestes capçaleres, els noms. La Calàndria de la Costa, el Semanario de Mataró, el Liberal, Nuevo Ideal, Diario de Mataró i su Comarca, noms que avui ens poden sonar llunyans, però que en el seu moment eren els mitjans a través dels quals una part de la població coneixia l'actualitat. I no totes les publicacions duraven gaire. Algunes desapareixien al cap de pocs anys, d'altres canviaven de nom. Algunes naixien per defensar una determinada ideologia i d'altres estaven vinculades a entitats o associacions. Però el fenomen ja estava en marxa. La premsa local havia arribat al Maresme. I si avui obrim una d'aquestes capçaleres antigues, podem trobar una cosa que ens resulta molt familiar. Notícies sobre política, sobre cultura, sobre economia, sobre societat, sobre el que passava als pobles, perquè, en el fons, el periodisme local sempre ha tingut la mateixa pregunta al darrere. Què està passant aquí? Què passa a Malgrat de Mar? Què passa a Sant Vicenç de Montalt? Què passa a Arenys? Què passa al Masnou, a la costa, i què interessa als seus habitants? La tecnologia ha canviat radicalment. El paper ha deixat pas a la pantalla. Les notícies ara arriben en segons. Però aquella necessitat d'explicar i entendre el que passa al nostre voltant és exactament la mateixa. I potser per això una hemeroteca és molt més que un lloc ple de diaris vells. És una mena de màquina del temps, perquè cada capçalera ens permet comprendre una mica la veu d'una època. Ens explica què preocupava els nostres avantpassats, què discutien, què celebraven, quines idees defensaven i, sobretot, com veien el Maresme. Fa més d'un segle, uns periodistes començaven a posar sobre paper l'actualitat d'una comarca que encara estava construint la seva identitat moderna. I gràcies a aquelles pàgines, avui encara podem saber què deien. Bé, doncs ja ho veieu. Un cop tancat aquest diari, on hem viatjat al passat, queda clar que el periodisme al Maresme té molta més història de la que podríem pensar.
0: Totalment, Sergi. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I acabarem aquest primer bloc del tema del dia aprofitant la vinentesa per parlar de diferents curiositats de la professió i ho farem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, de fet, parlarem sobretot de fets històrics curiosos perquè una de les dades que m'ha semblat més interessant per explicar és que l'any 1850 una de les agències de notícies més grans del món utilitzava una flota de 45 coloms missatgers per enviar les notícies financeres. Estem parlant de l'agència de notícies Reuters, que el seu fundador, Paul Julius Reuter, es va decidir per utilitzar aquesta flota de coloms en adonar-se que el telègraf entre Brussel·les i Aquisgrà tenia un buit que es trigava hores a fer en tren, mentre que els coloms el feien en tan sols 20 minuts. Aquesta flota de coloms missatgers permetia que les notícies arribessin a Aquisgrà o a Brussel·les abans que qualsevol persona. Però també
0: curiós,
2: vull centrar en la ràdio, que és el mitjà en el que estem i en el que tots, i que tots ens agrada tant. Si parlem de ràdio, no podem no parlar de l'adaptació radiofònica de la Guerra dels Mons, feta per Orson Welles i redactada com un informatiu d'última hora. Tot i avisar que era ficció, aquesta aclaració es va fer a l'inici de la novel·la i milers de persones que van posar la CBS amb el programa començat van entrar en pànic creient que realment els marcians estaven envaint la Terra. Aquest fet va demostrar el poder de la influència de la ràdio i, tot i que estudis posteriors han demostrat que el pànic no va ser tan generalitzat com van voler fer creure els diaris de l'època, sí que ha tingut un gran impacte cultural. I parlant d'efectes sonors, perquè també la novel·la d'Orson Welles va ser tan creïble justament per als efectes sonors que utilitzava, vull parlar també d'on surt la famosa veu de robot que s'utilitza per amagar la identitat dels testimonis protegits, ja que avui en dia estem molt acostumats a sentir-la quan una persona anònima vol denunciar un fet a la ràdio o a la tele, però no sempre s'ha utilitzat. Aquesta tècnica es va començar a fer servir als anys 70 gràcies als primers sintetitzadors de veu analògics, com els que feien servir els grups de música electrònica. Els primers periodistes d'investigació que ho van provar es van adonar que si només canviaven el to, l'oïda humana o un conegut de la víctima encara podrien reconèixer el ritme de la respiració o la forma de parlar. És per això que el periodisme va haver d'aliar-se amb els enginyers de so per crear un sistema que no canviés el timbre, sinó que alterés completament l'ona de la veu. Un truc tecnològic que va néixer per necessitat i que encara no s'ha deixat d'utilitzar. Però tornem a casa per parlar d'un fet amb un impacte similar a la Guerra dels Mons, però que en aquest cas els fets transmesos per la ràdio eren ben reals. La coneguda com la nit dels transmissors, la nit del 23 de febrer de 1981, quan va tenir lloc l'intent de cop d'estat del 23F, encapçalat pel tinent coronel Antonio Tejero. Aquella nit la ràdio va esdevenir l'únic vincle amb la realitat per a milions de ciutadans que seguien els esdeveniments amb angoixa. El cronista de l'emissora Ràdio Madrid va aconseguir deixar el micròfon obert d'amagat i gràcies a això tota Espanya va poder escoltar en directe els crits de Quieto todo el mundo i les ràfegues de Subfusell. Molts periodistes van haver de transmetre d'amagat des de cabines telefòniques, des dels cotxes aparcats a prop del Congrés o utilitzant els walkie-talkies i transmissors portàtils per esquivar la censura militar, mentre que els ciutadans utilitzaven aquests mateixos transmissors o ràdios de piles per escoltar totes les actualitzacions. No podia no parlar d'aquest episodi, ja que es considera de forma unànime com el moment de màxima utilitat pública i prestigi de la història de la ràdio d'Espanya, fent una mica la mateixa funció que fa poc més d'un any quan hi va haver l'apagada general del 28 d'abril, que no sé si recordeu com va anar, realment entenc que sí. Més de 14 hores a les fosques, sense internet, els mòbils muts, hi havia caos als semàfors també, i les ràdios a piles van ser les úniques, l'únic far informatiu, com aquell dia 23 de febrer. Això ens ensenya que passin els segles que passin, inventin la tecnologia que inventin, quan tot falla, a la ràdio sempre hi haurà algú a l'altre costat de línia.
0: Completament d'acord, Laura, sobretot amb aquesta última explicació que has fet, no? que aquell dia va ser un desastre tot plegat i doncs, per sort teníem la ràdio, que bé, doncs, fos a piles o fos de la forma en què fos, ens va ajudar molt a entendre doncs, què estava passant aquell dia. Laura Espanyol, moltes gràcies. Nosaltres ara farem un petit repàs al temps, farem un cop d'ull al cel amb la crònica d'en Quim Serra.
3: Hola, molt bona tarda. Avui, novament, temperatura que ha fregat els 30 graus a la franja costanera de la comarca i cap a l'interior del Maresme hem tingut valors al voltant dels 33-34 de màxima. D'entrada s'espera un canvi de temps demà, un gir radical en la situació meteorològica que després de moltes setmanes de calor, xafogor i de manca de precipitacions, doncs demà tindrem un canvi que ens portarà tempestes fortes i un descens marcat de la temperatura. Podem dir que una normalització de les temperatures a partir de demà i durant la resta d'aquesta setmana, amb temperatures que de cada cap de setmana podrien pujar una mica, però almenys ja tindrem valors molt normals al mes de setembre. De moment demà, com dèiem, xàfecs i tempestes, els més importants aquí a la comarca creiem que ens afectaran entre mig matí i les primeres hores de la tarda, amb aquestes temperatures que baixaran i amb vent moderat de component nord-est aquí a la costa maresmenca, situació marítima dominada per la maror. De cara a dijous, temps més tranquil, encara amb algun xàfec puntual a primeres hores, després el sol s'imposarà.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui dimarts. Demà dimecres tindrem canvis importants i nosaltres fem tot seguit una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Doncs molt bé, seguim en directe a l'Hora Maresme. Passen 5 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimarts 8 de setembre. Tot seguit el que fem és fixar-nos en les xarxes socials i en els temes i les notícies del dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com anem?
2: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis doncs, què podem destacar. En primer lloc, a la comarca.
3: Doncs mira, de la comarca ens anem cap a Cabrera de Mar avui i descobrirem un petit racó entre pins i granit que manté viva la memòria del poeta mataroní Josep Punsola. És la roca d'en Punsola, situada exactament a uns 212 metres d'altitud, que és on el poeta anava amb els seus amics per contemplar el paisatge i també escriure. Punsola va ser poeta, dramaturg, guionista i també excursionista i va morir el 1949 amb només 35 anys. Avui, aquest petit indret continua recordant la seva figura i està especialment vinculat al seu poema anomenat Els meus pins.
2: I si mirem més enllà de la comarca del Maresme, què podem explicar?
3: Doncs bé, parlem del tema del dia d'avui, que se'n parla tot arreu, i això és la vaga dels mestres, que ha provocat aquest dimarts talls de trànsit a diversos punts de Catalunya. I és que a Barcelona s'han bloquejat la Ronda Litoral, la C31 i la C58, mentre que també hi ha hagut talls a l'AP7, al Vallès Oriental, i a la C60, a Argentona. A Lleida, una vintena de docents han ocupat les vies d'alta velocitat i han obligat a interrompre temporalment la circulació dels trens. Les protestes han continuat pels carrers amb manifestacions i assemblees. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9,3%, mentre que els sindicats el situen al 20%.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia?
3: Doncs ara parlarem d'una curiositat, et diria, que televisiva, i és que el famós Rosco ha tornat a Telecinco, però aquest cop amb un altre nom, i és que ara s'anomenarà la Rueda... Bueno, s'anomenarà Rueda la Letra. I l'estrena no ha acabat d'anar com s'esperaven els de Mediaset. I és que el concurs presentat per Carlos Sobera aquest cop va reunir un total de 624.000 espectadors i un 9,1% de quota. Per davant hi van quedar La Promesa de la U i Ahora Son Soles d'Antena 3. I Ahora Son Soles. La comparació és curiosa i és que a les 8, que és quan comença a passar palabra, el concurs d'Antena 3 va arribar a 1,3 milions d'espectadors.
2: Bé, doncs veurem si remunten aquestes xifres d'audiència. Encara potser és hora per treure conclusions, però vaja, en qualsevol cas. Martí, gràcies per explicar-nos què és notícia avui a les xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. També sembla com un concurs de televisió, eh?
3: Sí, m'agrada, aquesta nova música. Sí, venen ganes
2: també
3: de respondre.
2: I veurem... En Marçal s'ha currat les sintonies i, vaja, li agraïm la seva feina perquè són molt xules.
3: I tant, en Marçal sempre és aquí l'MVP, de l'Hora Maresme.
2: Molt bé, Martí, sí. Quina és la pregunta avui que formulem a l'Hora Maresme?
3: Doncs mira, una miqueta en relació al tema que tractàvem avui, que era el periodisme, avui volem preguntar als nostres oients si la intel·ligència artificial suposa una ajuda o bé un obstacle pel que fa al nostre ofici, ja que molta gent ho percep com més aviat una ajuda, però també molta d'altra diu que això acabarà amb la professió i que toxifica una mica les notícies. Així que bé, teniu les nostres xarxes com cada dia per respondre'ns i veure què opineu vosaltres.
2: Molt bé, gràcies, Martí.
3: A tu, Gemma.

0: A partir d'ara, cada dimarts tindrem un petit espai en aquest programa L'Hora Maresma per mirar enrere, produïda per Ràdio Arenys. Farem un cop d'ull al passat a partir dels anys 60, a fets concrets històrics, una secció que de tot seguit ens presenta l'Oriol Leo.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs avui, ja que és aquesta primera setmana, una setmana que estem agafant el ritme, el que volem fer és presentar una de les seccions que tindrem cada dimarts, una secció que nosaltres l'hem titulat L'any de la picó. I per què? Perquè hi ha coses que passen i coses que fan història. Hi ha anys que passen sense pena ni glòria i n'hi ha que, quan els mires en perspectiva, t'adones que van canviar moltes coses. I precisament això és el que volem fer aquesta temporada aquí a l'Hora Maresma, parlar de coses que van passar l'any de la picó. Volem mirar enrere, però no mirar enrere perquè sí, sinó mirar enrere per entendre què va passar i, sobretot, què va significar allò que va passar.
2: Tants cavalls que galopaven mentre junts tots travessaven uns camins...
1: Doncs això és el que en volem dir l'any de la picó, un espai de 5 minuts per viatjar en el temps, i ho farem més o menys a partir dels anys 60.
2: Ja no hi ha res d'abans.
1: D'abans en parlarem dels 60, dels 70, dels 80, anirem fent, però amb aquells 60 eren èpoques de canvis, de transformacions, de noves maneres de pensar, de viure, de divertir-se, i a partir d'aquí, doncs, anar pujant i també parlar d'altres temps que per alguns són història i temps que per altres, doncs, no ho són tant, són perfectament recordables, que tampoc cal que fem sentir grans a ningú.

0: I com ho farem, Gemma? Doncs mira, cada setmana agafarem un moment concret de la història, un fet que ja passés aquí al Maresme, a Catalunya, a Espanya, al món, un esdeveniment que per la seva importància, per la seva curiositat o per les seves conseqüències, mereix que el recuperem. Com, per exemple, va, avui que estem d'estrena, no només us ho explicarem, sinó que podem escoltar, per exemple, un fragment de com anirà tot plegat. Són càpsules, petites càpsules, per recordar què va passar l'any de la Picó, càpsules que estan locutades i que estan dirigides per Anna Cucurull i per Montse Comí. Podem escoltar-ne un petit fragment, perquè veieu per on van els trets.
1: Era el 29 de juliol de 1966 quan es va produir la Noche de los Bastones Largos a Buenos Aires, Argentina, quan la Policia Federal va desallotjar 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, ocupades per estudiants, professors i graduats en oposició a la decisió del dictador Onganía d'intervenir les universitats.
2: Els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres o van abandonar el país. En alguns casos, equips complets van ser desmantellats. És el que va passar amb Clementina, el primer ordinador d'Amèrica Llatina. El mateix va succeir amb l'Institut de Radiació Còsmica, que va ser totalment desmantellat.

0: d'abans és del que parlarem, de dates significatives, perquè una data per ella mateixa explica que la veritat és que ben poca cosa. Per tant, volem saber-ne més. El que ens interessa serà posar-hi context, entendre què hi havia abans, què va passar aquell dia, en aquella època, en aquell fet concret, i què va canviar també després.
1: Corre, doncs, i no t'aturis, que...
0: També, evidentment, hi posarem una mica de música quan n'hi hagi de representativa d'aquell moment històric que escoltem, per escoltar-la, per recordar el que passava, el que escoltava la gent també a aquella època. Per tant, cada setmana obrirem una porta al passat, entrarem en un any, en un moment concret, explicarem què va passar i entendre el que va significar. Això serà l'any de la Picó.

0: I torna a la secció de llibres amb la Mar Arenaza i amb un petit canvi. A partir d'ara, cada recomanació estarà relacionada amb el tema del dia. I si avui parlem de periodisme, la lectura que ens porta la Mar ens permetrà precisament reflexionar sobre el poder, la informació i la manera com s'exerceix el poder a través dels mitjans. Així que avui parlem de El Xa o la desmesura del poder.
1: Bé, doncs tornem-hi a ser una altra vegada més, a parlar de llibres, com sempre, amb bona companyia. Marc, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé, molt contenta.
1: Comencem nova temporada, una mica diferent,
2: sí.
1: Però avui, com que el tema a tractar és el periodisme, què ens tens preparat?
2: Val. He anat a les fonts.
1: Vale.
2: A les fonts no vol dir a Durot, no? Que és a l'època... a l'època antiga, no és això. Sinó que he triat el llibre de Risas Kapuscinski.
1: Nom difícil.
2: I polonès. Sí, que és el Xa o la desmesura del poder. Uh-huh. Aquest senyor, Kapuscinski, era un superdetectiu d'aquests de la vella escola i va fer, bueno, molts articles, va treballar molt i va viatjar per tot el món. Uh-huh. I jo l'enmarco molt en aquest món de canviant dels 80 finals ja de la Guerra,
1: sí,
2: Freda, totes aquestes situacions, i de que era una època en el món que es movien moltes coses, no? Llavors, doncs, ell té un llibre molt interessant també sobre Àfrica, que es diu Eva, no? I en té diversos, un sobre Rússia, que es diu L'Imperio, i aquest del Xa que, bueno, he portat aquest perquè, uh-huh, pues, bueno, m'ha semblat adequat. I, clar, és aquest tema del periodisme d'investigació, per poder entendre el món. I sobretot per gent que està lluny del món que ell descriu, no? Perquè jo, per exemple, d'Iran, coneixia el que coneixia, però no coneixia com va ser tota l'època del Xa, no? Com va haver-hi la caiguda del règim, tot el tema d'en Khomeini i dels ayatolars, no? I que ara vivim en tot aquest tema, doncs, de l'estret, no? D'Hormuz, tota aquesta situació... amb aquest règim d'aquest país, no? Vull dir que... I tot això ve d'algun lloc, no? Llavors trobo que aquesta és la gran capacitat, no? I el que té de meravellós el periodisme, que és poder entendre coses que tu veus d'una manera molt superficial, i en canvi hi ha gent que té aquesta capacitat d'anar als llocs, no? De preguntar a la gent i de fer uns anàlisis que t'ajudin a entendre el món.
1: Parlaríem d'un llibre de periodisme.
2: De periodisme, sí.
1: Enfocat a l'estudi, no? És a dir, a comprendre una mica, és el que comentaves, no? Altres tradicions, altres llocs.
2: Clar.
1: En aquest cas, l'Iran, no? Aquest totalitarisme.
2: Clar.
1: Doncs, no?
2: Clar, nosaltres ho veiem d'una manera perquè no sabem d'on ha vingut, no?
1: Sí,
2: vull dir que no sabem què és millor, si era l'època del Xa, que representa, no?, que eren com molt moderns i molt guais i molt pobres i molt, molt dependents, o l'època dels ayatolars, no?, que va venir just després i que també va ser molt convuls. També ho lliga molt amb el món de la Guerra Freda.

0: I això com pot ser, o com hem arribat en aquí, precisament la diferència entre un llibre d'un bon periodista o un llibre d'història, que és allò fets i que jo trobo que sí que és com més aspre, molt millor un llibre de periodisme, no? Perquè és com, no sé, t'ho explica d'una altra manera, no? I t'ho fa molt més entenedor. Jo... Però sí que has de tenir curiositat per aquests temes. Clar, vull dir que si no t'interessa l'Orient Mitjà, doncs pues, sí, bueno, no?
1: De fet, t'ho volia dir, perquè no és per tirar algú negatiu cap a la lectura, però evidentment s'està llegint menys avui en dia.
0: Sí.
1: Clar, per això deia que aquest tipus de llibres poden ser complicats, no?, per introduir-se a la lectura, podríem dir, no?
0: Potser sí, però no si vols entendre què està passant.
1: Si t'agrada.
0: Clar, depèn molt de... Sí, i n'hi ha diversos, aquests. Ara he triat aquest perquè és com molt de tota la vida, no? Però ara n'hi ha molts aquests de l'Ordre Mundial, no? O de periodistes de grans diaris que ajuden molt a entendre el món i ho fan d'una manera bastant divulgativa.
1: Molt bé, Mar, doncs ens apuntem a aquest llibre molt curiós, sobretot per als que ens agrada entendre què passa en el món, no?
0: Sí.
1: Parlem de periodisme i res, ens veiem a la propera amb més lectures.
0: Val.
2: I acabarem amb el tastet de llengua d'avui, que està dedicat a la Diada de Catalunya del pròxim dia 11 de setembre. Endavant, Martí.

0: Doncs sí, Gemma, avui tenim el primer tastet de llengua d'aquesta nova temporada de l'Ona Maresme, que, com ja heu estat veient, han canviat cosetes que us anirem explicant durant aquesta setmana, però, com diuen, les coses que funcionen no s'han de tocar i els tastets, doncs, és una d'elles. Per tant, donem la benvinguda a la nostra estimada Gemma Martínez, d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, i ara us explicarem de què anirà aquest primer programa. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: Bé, aquest primer programa, pel que tinc entès, si no corregeix-me, el dedicarem a un dia que els catalans tenim marcat al calendari i parlem de la diada, de la nostra diada de Catalunya. Així que tu mateixa, a veure què ens has preparat.
1: Doncs sí, avui és 8 de setembre, som a les portes de la diada, com tu has dit, un dia marcat al calendari, juntament potser no, amb Sant Jordi, Sant Joan, l'11 de setembre és la nostra diada, i hem convingut que seria interessant repassar vocabulari que hi està relacionat, si et sembla bé.
0: Em sembla perfecte, així que, a veure, què aprendrem avui?
1: Perfecte, doncs mira, primer de tot, dic que l'11 de setembre és la diada de Catalunya, o que també anomenem 11 de setembre amb majúscules, eh? Avui és 11 de setembre, no amb números escrits, sinó amb lletres i majúscules. És el nom de la diada. I en primer lloc, repassarem la paraula diada, quan l'utilitzem. La paraula diada la fem servir per referir-nos a un dia assenyalat, un dia en què se celebra una festa grossa. Per tant, no només el fem servir en el cas concret de la Diada de Catalunya, sinó que també el fem servir, per exemple, per referir-nos a la Diada de Sant Jordi. Sobretot Sant Jordi també moltes vegades va associat a la paraula diada, i diem bona diada, també. La Diada de Sant Joan, quan hi ha, per exemple, castells a les terres, no?, del Camp de Tarragona, Vilafranca, la Diada de Vilafranca, per exemple, és un dia assenyalat, marcat i festiu. D'acord?
0: D'acord.
1: Després, passem a parlar de la paraula senyera. Senyera és una paraula que fem servir per referir-nos a la bandera de Catalunya, però, de fet, és una paraula que no només significa bandera de Catalunya, sinó que significa simplement bandera. El que passa és que aquí a Catalunya, quan fem referència a la nostra, en diem senyera.
0: Ah, veus, jo no ho sabia, això. Pensava que senyera era únicament la bandera catalana, però
1: no.
0: Qualsevol bandera és una senyera, ja,
1: sí.
0: De per si. Interessant.
1: I ara passem a fer allò que fem a vegades, de recordar als oients, no?, d'algunes coses, algunes paraules que la gent utilitza malament, i que aquí, doncs, volem una miqueta recordar com es diuen ben dites en català o normativament.
0: A veure, llença.
1: Ara que parlem de diades i senyeres, volem recordar que les

0: senderes o les senyeres unegen en pals o astes, però no en màstils.
1: D'acord.
0: I quan, per exemple, hi ha alguna desgràcia, no?, i es vol fer saber de manera institucional, s'abaixa la bandera i les banderes unegen a mig pal o a mitja asta. D'acord? No a mig... El màstil no és correcte, la paraula màstil en català en cap context, no és normativa. És un pal, fins i tot quan parlem dels vaixells, eh? Els vaixells grossos, el vaixell pirata que tots tenim al cap, d'acord? És el pal més alt, d'acord?
1: D'acord, doncs mira, ens ho apuntem ja. La manera correcta és pal o asta.
0: I finalment parlarem també dels domassos. Un domàs és un tipus de teixit de seda natural que serveix per adornar balcons en diades com la Diada Nacional o, per exemple, les festes majors. L'Ajuntament, per fer saber que és un dia important, adorna en galana l'edifici de l'Ajuntament amb un domàs.
1: Doncs perfecte, mira, ja tenim aquesta classe de... teòrica del català, que tant ens agrada. I ràpidament, perquè una de les novetats d'aquesta temporada és que hem de baixar el temps i avui, al ser el primer tastet, no volíem oblidar-nos de parlar del Centre de Normalització Lingüística i d'aquestes classes de català que comencen ja d'allà. Així que un minutet per explicar-nos-ho.
0: Sí, doncs com sabeu, cada setembre comencem cursos nous a tota la comarca, val? I volem repassar els dies d'inscripcions als cursos. Si sou alumnes antics de la casa, si heu fet un curs amb nosaltres l'últim any, els dies d'inscripció als cursos de català seran el 14 i el 15 de setembre. I si sou alumnes nous i voleu fer un curs de català amb nosaltres, us podeu inscriure a partir del 16 de setembre fins al dia 21. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web per saber quin dia us toca apuntar-vos en funció del vostre nivell de català. I recordeu que si no sabeu quin nivell teniu, heu de fer una prova de nivell amb nosaltres que podeu sol·licitar a la pàgina web.
1: Molt bé, doncs esperem que tothom ja tingui apuntats aquests dies al calendari i Gemma, et donem les gràcies i benvinguda de nou aquí a l'Ona Maresme. Ens escoltarem la setmana que ve amb més coses noves.
0: Molt bé, gràcies.
2: Doncs nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i també us explicarem noves històries. Adeu, fins demà, que tingueu una bona tarda.
3: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
1: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: ovelles, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome de Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que hem un FM i tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, eh, Ivan? Benvinguts tots dos al Rable 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
1: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, M1 ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada sobretot escoltar-les, i de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió precisament és explicar històries, i començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tindre a treballar en una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí, fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola, i el pagès per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no?, que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina en un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena verema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, o sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era... entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir-ho d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb una agricultura biodinàmica, si tu parles amb un pagès que fa agricultura... o amb un viticultor que fa agricultura convencional no et dirà el mateix perquè, per exemple, la poden verse la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements de la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això dona per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així, a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí. Almenar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'assembla preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la teva i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes perquè tots mengem, llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa que jo penso que sí que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar? Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? De que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte, correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga intel·ligència artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
8: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper, tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
8: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
8: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
8: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
9: Bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
9: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i en uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
8: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
9: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà. El puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5. No? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot parecer fàcil, perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mm. Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l, ¿vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
8: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
0: pensar-ho. Sí, entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
9: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
0: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
9: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes... Este joc té un inici que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot per a mi els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això, era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
0: Seria un joc de sector primari.
9: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
8: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge... No, feu de tot.
9: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
0: Jordi, tu hi jugues?
8: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
9: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
0: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí. I agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
8: Moltes gràcies, Anna.
5: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més de sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu en off, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I a la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora, sí. Vam estar...
3: sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi,
2: això...
4: de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la...
5: Sí, sí, sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes, m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
5: sí, ara...
4: a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir-ho, i que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: si ens haguessin de fer un altre cop, jo aniria.
4: Sí,
5: sincerament,
4: sí.
5: I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més. Només d'entrada deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaven uns vestits una mica trencadets, però anàvem del muntó, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que, del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornar i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses també hi ha l'original i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall i esclar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat que, quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar i està tot molt especialitzat, i llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall,
2: ara
5: i també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I
4: el
5: protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo... els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és assignatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot
5: sí,
4: està ben. Molt secret i no podies portar res, evidentment, ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una, em sembla que ho va fer-ho amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va,
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028,
2: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre. Sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Ja escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudi el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què n'hem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo hem pensat des del nivell 1, i en aquest moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.

0: en mi mente que los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
1: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernández, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
0: Sí, acá en Tordera hay gent molt amable que le agrada parlar con la gent estrangera per transmitir el idioma a la gent.
1: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
0: Sí, seria molt, molt important, perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
2: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este moment.
3: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
1: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.

0: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora dos nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir dues places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagi millores per tornar a tenir terra del camp útil. Millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. L'1, dos nous policies locals de Tordera. El 2, l'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3, nova temporada de Ràdio Tordera. El 4, nova imatge de pediatria. I el 5, mestres i professors faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet amb

els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé,

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 10 de setembre, les tres paraules del dia són transport, diada, aplec. Transport s'estrena al servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris i l'esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. Diada. La plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada demà 11 de setembre i darrers dies per visitar l'exposició del diari Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país a la Biblioteca de Tordera. Aplec. Aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte l'Unió Esportiva Quart a la tercera fase de Copa Catalunya. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Marc Serra. De divendres a diumenge i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Amb l'inici del curs escolar s'ha estrenat el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris. El servei mantindrà les rutes i les parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero és regidora de Transports.
2: Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada. I hem demanat, sobretot hem marcat, que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
1: Avui, 10 de setembre, és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi a Sant Nicolau de Tolentino. Entre els famosos que fan anys, destaquem Colin Farrell, que fa 66 anys. Demà és la Diada Nacional de Catalunya i falten 45 dies per al canvi d'hora. A Tordera avui tindrem núvols i clarianes amb temperatures agradables i demà més del mateix. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que s'obria una convocatòria per cobrir dues places d'agent de la policia local. Fa 5 anys s'acabaven les restriccions en les trobades socials en el marc de la Covid-19 i fa 10 anys Tordera estava en alerta per risc d'incendi forestal.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
5: Benvinguts a l'Idíl·lic. Comencem la nostra tercera temporada i ho fem des de l'espai on vam començar la segona. Des de la FanCon, aquest festival d'oci alternatiu de Palau-solità i Plegamans, que aquest any fa la seva 13a edició. És un festival, si ja ens seguiu des de l'any passat ja ho sabeu, que té rol, jocs de taula, còmic, anime, cinema i també moltes altres coses friquis més. I aquest any el seu leitmotiv era el de les escape rooms. Per tant, l'hem triat com a tema d'aquest programa. Comptarem amb l'Andreu, un dels especialistes d'escape rooms de la FanCon, i també amb els responsables de l'escape room de Willy el Tuerto de Sabadell, en Sergio i la Marta, per parlar de què és un escape room i de tot aquest fenomen que ja fa uns quants anys que s'arrossega, i ens diran coses com aquestes.
6: Que hi hagi una història darrere, o sigui, que tu des de que tu entres tinguis el teu objectiu i tinguis una història darrere que et va portant per tota aquesta experiència i, sobretot, treball en equip. Per mi és primordial el tema del treball en equip i fer pensar.
7: Ya antes la gente lo miraba con recelo, como en plan, ¿eso qué es? Un escape. Eso es para frikis, eso es para... Pero en cuanto lo viven en primera persona y ven que es algo muy divertido y que no tiene que estar catalogado como algo para un determinado target, dice, ostras, qué chulo está esto. Y cada vez se va ampliando y boca a boca, i també ha ajudat a les sales que s'han ido creando.
5: I a la segona part del programa tindrem en Sergi Castanyer fent-nos un recull de pel·lis sobre escape rooms, algunes molt evidents i d'altres gens. De ben segur que ens portarà a reflexionar sobre què és tot això. Comencem! Per parlar de Escape Rooms. Andreu, benvingut a l'Idíl·lic.
6: Hola, moltes gràcies.
5: A veure, què és exactament un escape room? Quina seria la definició d'escape room?
6: La definició d'escape room és ser el protagonista d'una pel·lícula en primera persona. Per mi aquesta és la definició. Dins de ser aquest protagonista d'aquesta pel·lícula en primera persona, ja depenent de la temàtica i de més, tens un objectiu i una finalitat, que encara que es digui escape room, que diuen és escapar, jo no diria ben bé que sigui escapar, sinó és un objectiu, aconseguir un objecte com pot ser doncs, el Santo Grial, aconseguir, o sigui, d'una cosa apocalíptica, doncs aconseguir escapar d'aquesta cosa apocalíptica, retornar la pau perquè hi ha hagut una guerra i tu has de fer qualsevol cosa per retornar la pau. O sigui, ben bé no és escapar, sinó és aconseguir aquest objectiu final.
5: I què ha de tenir sí o sí perquè sigui un escape room?
6: Home, el que ha de tenir sí o sí, per mi, la base d'un bon escape room i amb tots els jugadors amb els que compartim i de més, és que hi hagi una història darrere. Sí, que tu des de que tu entres tinguis el teu objectiu i tinguis una història darrere que et va portant per tota aquesta experiència i sobretot treball en equip, per mi és primordial el tema del treball en equip i fer pensar que el teu cap li doni voltes a les cosetes, les neurones que s'activin i bueno, sobretot doncs això.
5: Què no és un escape room? Perquè a vegades ens venen un escape room de no sé què i dius, això no ho seria.
6: A veure,
5: sí, perquè ens anirà també bé la definició per quan fem la selecció de pel·lis, eh?
6: Sí.
5: Potser ens ho tumbes, però...
6: És que el tema de les pel·lícules, ja quan has dit, i quan m'heu contactat amb mi inicialment i em vau dir parlarem de pel·lícules d'escape room, ho dic, ara faig una mica d'incís, ens va fer molt de mal al sector de l'escape room, la pel·lícula anomenada Escape Room, ens va fer molt de mal, perquè realment un escape room no és el que hi ha en aquella pel·lícula. O sigui, sí que agafen el fet de dir us tanquem en un lloc i heu d'escapar, molt bé, però tot el que va passant allà dins no passa en els escape rooms de veritat. No? Aleshores, què no és un escape room? A veure, per nosaltres el concepte escape room és un concepte molt gran. A dia d'avui hi ha molt oci que està dins d'una sala i que tens un objectiu, has d'aconseguir certes coses, bueno, has de treballar en equip i de més, i se l'anomena escape room. O sigui, què no és un escape room? No diria algú definit què no és un escape room, perquè l'escape room engloba moltes coses. ¿Vale? Però sí, no la pel·lícula escape room. Això ho vull deixar molt clar.
5: No, t'ho diré diferent, perquè era un debat que vam obrir amb el Sergi quan vam plantejar aquest programa. En el meu poble, no?, s'organitza un escape room, no? I la persona organitzadora, quan li ha d'explicar que és un escape room a persones de més de 60 anys, els hi diu una gimcana de tota la vida. Un escape room és una gimcana? No ho és?
6: No,
5: és una evolució d'una gimcana?
6: Jo, per exemple, diferenciaria molt bé el concepte gimcana i el concepte escape room. Sí que és cert que en el teu poble, en el nostre poble Palau, que va ser la festa major la setmana passada, i que vam fer un escape room al carrer, nosaltres el vam anar a veure, i sí, és una gimcana, però jo li diria que és una gimcana 2.0. Per què? Perquè han agafat el concepte gincama que tenia de tota la vida de sortir a diferents ubicacions d'un poble o d'un espai com podria ser aquest pavelló, i antigament quan feies una gincama havies de fer unes proves, diguem-li, físiques, no? Que si la poma amb la boca, que si la farina, no? Tot allò que
5: o
6: fèiem,
5: trobar pistes, no?
6: O trobar pistes i de més. Ara han fet aquest 2.0 perquè aquestes gincames que anomenen escape rooms els hi posen jocs i proves més de lògica, més mentals, més de deducció. Aleshores han fet aquesta combinació, han agafat aquests jocs que estan més vinculats dins d'un escape room o jocs de taula que també els tenen i els han ficat aquelles gincames tradicionals i aleshores li diuen escape rooms. Jo per mi són escape rooms però no l'escape room com a concepte que tenim. Seria una gincama / escape room.
5: Clar, és que reflexionant dèiem, podria ser, això ja és una teoria una mica boja però que tampoc em desquadra, que abans tinguéssim gincanes perquè es feien més les coses al carrer, per exemple, el concepte de poble, tu podies córrer pel poble, quasi no hi havia trànsit, es podia paralitzar certes zones per fer aquesta prova, mentre que ara estem en contextos més urbanitzats, amb més trànsit, la gent fa més oci d'interiors i l'escape room sigui una versió urbana de les gimcanes?
6: Jo, mira, sí que et dono la raó aquí, però també ho combinaria amb un altre procés. No? L'altre procés és que ha avançat molt el temps i nosaltres, com bé tu deies, que abans estàvem molt al carrer i que per mi, quan jo era un nen, sortia a jugar amb la pilota, sortia a jugar doncs, amb els amics i de més al carrer. Ara el món digital està abarcant molt a tota aquesta joventut que està pujant. Aleshores, què han fet? Aquesta gincama 2.0 / escape room, que m'agrada dir-li d'aquesta manera, l'han agafat i li han donat aquest puntet digital que ja, per exemple, no les que no la que van organitzar, per exemple, aquí la Festa Major, però sí que tenim a moltes ciutats de Catalunya i a moltes ciutats de molts països que fan gincames barrers que rum al carrer a les que necessites un dispositiu digital. Ja pot ser una tablet, ja pot ser un telèfon mòbil i de més. Què han buscat amb això? Han buscat buscar aquesta gincama 2.0, vincular-la amb la societat d'avui dia, que fa servir molt tot el producte digital, i que vagin amb el mòbil a través de diferents imatges i de més, solventant enigmes. O sigui, s'està donant doncs, això, no? La diferència del que nosaltres vivíem de joves a el que es viu ara, buscar que aquests joves també tinguin aquesta eina que és la que ho fan servir en el seu dia a dia.
5: I es pot hibridar amb altres coses? Per exemple, estem a la FanCon, hibridar escape room amb jocs de rol? Rol en viu?
6: Totalment. Totalment, sí, sí. És
5: seguiria que, bueno, sent un escape room.
6: Sí, o sigui, seguiria sent un escape room perquè, a més, ho dic clarament, no vull fer spoilers de diferents sales, però hi ha moltes sales d'escape room en les que tu, quan entres, et fan caracteritzar com un personatge. Tu tens una missió, has d'aconseguir un objectiu i tu ets el personatge i t'has de caracteritzar. Per tant, no deixa de ser un joc de rol del que també havíem jugat al carrer o a diferents estants i de més, que ara l'estàs fent dins d'un escape room. Vas caracteritzat, fas el teu joc de rol, però li diuen escape room. Per això abans he dit, no, que el concepte escape room és molt ampli, no? És molt ampli, hi ha moltes coses que són escape room i que no és escape room, no podria dir una definició, perquè ja veieu que els escape rooms engloben moltes vertents, moltes.
5: I parlem de temàtiques. N'hem vist que n'hi ha moltes. Creus que n'hi ha alguna encara per explorar o n'hi ha alguna que diguéssim està massa explotada, deixem-ho ja?
6: No, o sigui, mira, el tema de temàtiques, una de les del discurs que nosaltres fem en el nostre stand d'escape room i tota la gent que ens pregunta és segur que trobem un escape room de la temàtica del que a tu t'agrada. O sigui, tenim tantes sales i hi ha tantes temàtiques que aquella persona que tingui 5 o 6 aficions a 5 o 6 coses diferents, segur, segur, segur que trobem un escape room de lo que seria la temàtica que li agrada. Que està alguna temàtica que estigui molt, molt ja explotada? No, realment nosaltres que som jugadors, bueno, som malalts, ho dic així, som uns malalts de l'escape room i sala que obren, sala que juguem, sigui de la temàtica que sigui, ens agradi més o ens agradi menys, nosaltres hi anem, perquè el que ens agrada més són el tema dels enigmes i ficar-nos en la primera persona i de més. És una temàtica que potser obre una sala que dius, hola, però és que ja n'hi han 20 sales d'aquesta temàtica i aquesta sala segueix funcionant. Per què? Perquè les sales el que busquen és que encara que aquella temàtica estigui ja molt explotada, busquen donar-li una innovació, busquen donar-li alguna cosa diferent que les sales anteriors no ho tenien. Aleshores, per això, qualsevol temàtica pot tenir totalment èxit sense cap problema. Temàtiques que estiguin per explotar o ara mateix i de més.
5: Per donar idees també, si hi ha algú que digui vull fer un negoci d'escape room.
6: Mira, nosaltres que tenim la sort de que bueno, coneixem molts propietaris, portem ja uns quants anys en el sector i sales que obren noves o gent que vol obrir una sala nova, doncs es contacta i ens fa, per exemple, aquest tipus de pregunta. I nosaltres li diem, el més important és que tu facis una temàtica que quan tu l'estàs construint la gent es diverteixi. Vale? Temàtiques per explorar. Jo no diria temàtiques, sinó diria gèneres. Gèneres, ara mateix tenim el gènere aventura, que la gent senti això en primera persona, és importantíssim. I després hi ha el terror. No? El terror hi ha molt aficionat a la por, que el que són les temàtiques de terror li encanten. Ara s'està posant de moda el terror amb contacte.
5: Això ho debatíem per aquí baix abans, que sí. Hi ha alguns que no els agrada tant, això de que ja...
6: S'està posant de moda, sí que ja, bueno, ja té el seu públic. Sí que és cert que aquestes sales, per exemple, que estan fent són, dins de lo que és la pròpia sala, està fent dues versions, una versió terror amb contacte i una versió sense contacte per a aquelles persones que també hi ha que no. Però cada cop més, amb les sales que nosaltres parlem, és algú que estava per explorar, que ara ho han començat a treure i està tenint el seu moment de pujada, diguem-ho d'aquesta manera, però la veritat que la pujada, que semblava una pujada de poc a poc, a la que han obert dues o tres sales, ha sigut una pujada molt...
5: Perquè ha funcionat, no?
6: Però molt gran, molt gran. Hi ha una de les sales que ha obert fa un mes i que els pobres la primera setmana i mitja ens deien oh, és que estem patint perquè la gent no ens reserva i de més. Actualment, aquesta sala, en un mes i mig que porta oberta, wow. Sold out. O sigui, bueno, és una temàtica que és això, que no està per explorar, com em preguntaves, però sí que és nova i està en auge total, en auge total.
5: Dèiem al principi que aquest any aquí a la FanCon un dels leitmotiv és les escape rooms. Per què?
6: Bueno, mira, nosaltres fa 3 anys, és el nostre tercer any que estem aquí, vam parlar amb tota la direcció de FanCon i de més, que nosaltres érem consumidors, nosaltres som de Palau, usuaris de FanCon de sempre, o sigui, hem vingut tots els anys, I nosaltres com a usuaris i jugadors d'Escape Room pensàvem, ostres, l'Escape Room és un oci alternatiu, que FanCon és un festival per portar l'oci alternatiu a la gent, tant els que ja ho són consumidors d'aquest oci alternatiu com els que no ho eren, no?, per donar-lo a conèixer a més. I això que deia, no?, com a jugadors i usuaris d'Escape Room dèiem, ostres, Escape Room és un oci alternatiu. Som de Palau de tota la vida i creiem que com a jugadors hauríem de portar l'Escape Room aquí. Vam parlar amb l'equip de direcció i ens va dir... Bueno, no, primer no els hi vam dir de portar-lo, sinó els hi vam dir, nois, creiem que l'Escape Room hauria d'estar present a FanCon. I l'equip directiu ens va dir, doncs ja sabeu. Si vosaltres creieu que ha d'estar present...
5: Molt típic.
6: Ja sabeu el que heu de fer, porteu-lo vosaltres. I bueno, doncs mira, ens vam agafar amb uns amics, també una parella, jugadors d'Escape Room, segur que t'escapes. I els hi vam dir, escolta, nois, ells havien vingut a FanCon amb nosaltres, d'usuaris, de públic, i els vam dir, què us sembla si fem això? I van dir, som-hi. Bueno, i ens vam liar els quatre i bueno, doncs vam decidir portar l'Escape Room a FanCon. Per què aquest any Escape Room? Doncs mira, perquè el primer any, com us he dit, és el tercer any que hi som. El primer any vam fer un projecte de 3 anys, que estem en el tercer any, l'any que ve ja veurem, què fem, però vam portar un projecte de 3 anys i el projecte que ja vam presentar nosaltres a la direcció de FanCon era un projecte ascendent. Nosaltres el que vam fer va ser el primer any vam portar una box, vam portar una caixa, un escape box, no era un escape room, però volíem començar a introduir l'escape room a la gent i amb una caixa que l'havien d'obrir i dins tenien diferents jocs, doncs bueno, fer-ho. El primer any, amb la caixa aquesta, s'obre el divendres a les 6 de la tarda, es tanca a les 9, s'obre el dissabte a les 11, es tanca a les 9 i mitja i s'obre el diumenge a les 11 i es tanca a les 8, no vam tenir ni un minut les caixes parades. Clar, ens vam reunir amb tot FanCon, quan acaba FanCon ens reunim tots els Nazguls, diguem, que som i de més. I...
5: En aquella rosada que es fa.
6: Sí, en aquella, molt bé, molt bé. En aquella rosada i ens reunim i bueno, doncs valorem com ha anat l'any i la veritat que bueno, tothom supercontents del tema de com havia anat l'Escape Room per ser el primer any, la quantitat de gent que va passar i de més. Van passar més de 700 persones perquè comptabilitzem amb unes paperetes que donem per un sorteig. 700 persones que van posar papereta, perquè van passar altres persones que ja estaven fora del pla del sorteig i no van posar papereta, o sigui, van jugar molts més. Segon any vam fer 2 stands. Vam dir, bueno, anem a fer un passet més, fem 2 stands, un aquí i un a l'altra pista, o sigui, una a la pista de parquet i una a la pista de hockey, per tal que la gent fos itinerant, havia de jugar les dues carpes per aconseguir la papereta. Què implicava això? Implicava itinerància entre les dues pistes, però també que podíem abarcar, diguem, entre cometes, el doble de gent. Vale que vam portar 2 caixes, però aquí eren 2 estants, estàvem les 2 parelles, els 4, 2 i 2, a tope, i no vam tenir ni un minut de parada. Aleshores, bueno, aquest any, que era el nostre tercer any, des de la direcció de FanCon ens van dir anem a fer any Escape Room, o sigui, la veritat que ha sigut un èxit des que heu arribat, anem a fer any Escape Room i anem a por ello. I bueno, doncs nosaltres aquest any hem dissenyat un joc molt vinculat a Palau, no vull fer spoiler, hi ha gent aquí que ja sé que ja l'ha jugat i que ja saben que va molt vinculat a Palau. I això, hem vinculat un joc aquí, també l'hem fet amb 2 estàncies per tal de poder agafar el doble de gent possible. A banda tenim uns QR repartits per tota la fira on hi ha un joc de detectius per qui el vulgui resoldre. I a banda, ho dic, spoiler, per qui no s'hagi enterat encara, al cartell de FanCon d'aquest any hi ha un enigma amagat.
5: Doncs gràcies, Andreu, per passar per l'idili, que et deixem tornar, que sabem que teníeu cua. Bueno. I res, que acabi d'anar bé la FanCon.
6: Moltíssimes gràcies, gràcies a tothom.
5: I a la FanCon també s'ha sortejat un accés a l'Escape Room de Willy el Tuerto, de Sabadell, justament entre els assistents de l'autocine d'ahir, que es projectava als Goonies. Per tant, els amants dels Goonies tenen l'oportunitat de poder jugar a aquest Escape Room, que té molt dels Goonies. Doncs ara podreu escoltar l'entrevista, la conversa que vam tenir amb en Sergio i la Marta de Willy el Tuerto. Doncs som amb en Sergio i la Marta, que són responsables de l'Escape Room de Willy el Tuerto, de Sabadell, situat al carrer Poeta Folguera, número 13. Com diu el nom, és un escape room de temàtica pirata i ha estat reconegut pels premis Ten Escapes del 2023. Està al top 5 d'escape rooms catalans i al top 12 d'Espanya. És una prova de 80 minuts de durada que està en marxa des del 2020. Bon any per començar un negoci, oi? Sergio, Marta, benvinguts a l'Idílic.
7: Sí, sí. Fue el año perfecto, con pleno COVID.
5: No sé com ho devíeu fer, després en parlarem, però primer de tot, per la gent que ens escolti, què tenen els escape rooms que s'han convertit en un fenomen que sembla que es manté tot i el pas dels anys, no? Ha tingut booms i ha tingut moments que se'n parla menys, però segueix sent tot un fenomen.
7: Sí, bueno, empieza.
8: Bueno, tot el que potser semblava com un oci per determinada gent, no? Com més selectiu, s'ha convertit en un oci per tota la família, que tot tipus de públic ve a jugar. Abans potser al principi de tot dels escape rooms, no?
7: Sí.
8: Era més un oci per la gent que li agrada els jocs de taula, els jocs de rol i de més, i ara s'ha convertit en un oci que és millor que anar al cinema o al teatre.
7: Bueno, es vivir la película en primera persona. Es vivir tu serie favorita, tu película favorita o una historia inventada, pero en primera persona. Siendo tú el protagonista y viviendo tú en primera persona todas las cosas que podrías estar viendo por una pantalla de una película.
5: Ara em generes una pregunta, que si hi havia el públic que venia del món dels jocs de taula, dels jocs de rol, i ara no, s'ha creat un públic específic d'escape room desvinculat del rol i dels jocs de taula i potser fins i tot del món del friquisme, sinó com un món a part?
7: Sí, antiguamente se decía que los escape rooms eran para los frikis, ¿no? En teoría, era resolver candados, enigmas como podía haber en juegos de rol o de mesa, pero se ha ido ampliando el público. Se ha notado mucho, bueno, nosotros también abrimos en una época donde había un boom que ya empezaba a haber de todo tipo de públicos, pero sí, sí, nuestro público objetivo, el 80 y, según las estadísticas nuestras, 80% y largo de la gente son grupos familiares con menos de 10 salas jugadas. O sea, que vienen grupos de familia, de amigos, grupos expertos o que les gusta mucho el, como se decía, como eran antiguamente, ¿no? Los escapes para... más el grupo que le gustaban los juegos de mesa y tal, cada vez siguen viniendo, pero
8: sí, sí.
7: El porcentaje más elevado es grupos familiares.
8: Yo no diría tan que s'ha restringit, o sigui,
7: no.
8: Que aquest jugador segueix venint,
7: sí.
8: Però s'ha ampliat el target de
7: las personas que les gustan los escapes. Ya antes la gente lo miraba con recelo, como en plan, ¿eso qué es? ¿Un escape? Eso es para frikis, eso es para... Pero en cuanto lo viven en primera persona y ven que es algo muy divertido y que no tiene que estar catalogado como algo para un determinado target, dicen, ostras, qué chulo está esto. Y cada vez se ha ido ampliando, y boca a boca, y también ha ayudado las salas que se han ido creando. Desde 2020, 2019 hacia adelante, las salas que se han creado son muy, muy chulas. Cada vez más inmersión, la gente ya no se mete en un decorado de cuatro paredes con papel pintado, sino que hay escenarios reales, que estamos a nivel de ambientación, incluso hay salas que están mejores ambientadas que parques temáticos. O sea, está llegando a un nivel que la gente cuando ve eso dice, ostras, esto engancha.
5: Però què ha de tenir un escape room perquè funcioni? O sigui, quin és l'element que dius, és que això és imprescindible, si no té això, no funcionarà?
7: Bueno, hoy en día la gente se fija mucho en la ambientación. Nosotros nos gustan las buenas ambientaciones, pero nosotros creo que tiene que ser algo equilibrado entre todo, entre historia, la narrativa, que las pruebas sean coherentes, que te metas en el papel. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el acting. Nosotros no somos muy partidarios de mucho acting, sí que nos gusta un momento puntual, pero hay escape para todo tipo de públicos. Hay gente que le gusta mucho el roleo, tienes escape con mucho roleo. Hay gente que le gusta más escape de historia o meterte en el papel, de la narrativa de la historia sin que haya un personaje, también los hay. Pero es que hay tanta variedad de público que le gusta un tipo, que yo te puedo decir mi opinión, pero lo que le gusta en general a la gente, yo creo que ahora sí que tira mucho la ambientación, porque ahora ya no puedes abrir un escape con papel pintado.
8: Y cuatro muebles
7: del IKEA, como se hacía antiguamente. Que puede haber escapes que con muy poca inversión son muy chulos, porque a nivel historia, pruebas, son muy originales, pero la gente busca la espectacularidad, que entrar a una sala y quedarse embobado mirando todo el ambiente donde están.
5: Vosaltres teniu un escape room propi, però també teniu un servei d'atenció a les persones que volen muntar el seu propi escape, els que volen muntar el seu negoci, que volen muntar també escapes itinerants. Com se us va acudir oferir aquest servei? Perquè jo no sabia ni que existia la possibilitat de dir, vaig a buscar un assessor.
8: Bueno, de fet, és que nosaltres quan vam decidir muntar un escape room, ens vam trobar un món molt tancat, molt hermètic. Llavors, el que hem procurat nosaltres que una persona que vulgui adentrar-se en aquest sector no es trobi en la mateixa situació que ens vam trobar nosaltres. Per això oferim un servei per orientar, per no cometre els mateixos errors que pot cometre una persona que no té experiència, per estar al seu costat amb tot el procés creatiu. No?
7: Nosotros no hacemos asesoramiento de llave en mano, como gente dice, yo quiero invertir tanto, llave en mano y me das el skate. No, nosotros asesoramos en el proceso de... No tengo, o sea, que antes de hacer un skate tienes que hacer un proyecto de viabilidad, saber hasta dónde quieres gastar, dónde lo quieres hacer, lo que buscas. Hay muchos factores que hay que analizarlos antes de decir, vale, ahora puedo dar el primer paso a hacer un skate. Porque si no has hecho previamente todo ese análisis, a lo mejor empiezas y dices, ostras, que nos ha pasado a todos, nosotros también. Empiezas con un presupuesto y acaba por dos. Y como no tengas ese colchón...
5: Estem parlant de la part més burocràtica empresarial, no? Més que no pas la creativa.
7: Sí. Bueno, luego nosotros la parte que nos gusta es la creativa también, ¿no? Pero el primer paso es este. Después ya viene el qué quieres hacer, qué historia, qué quieres transmitir, qué quieres llegar al jugador, cómo quieres que se sienta. Hay muchas formas de llegar al público. Hay gente que le gusta más llegar con la historia. Hay gente que le gusta llegar más con las pruebas. Hay gente que quiere hacer un equilibrio de todo. O hay gente que no sabe, tiene una idea pero no sabe por dónde empezar, ¿no? Y entonces, creo que es nuestro punto fuerte el sentarte, hablar con otra persona, entrevistarla y ver qué quiere. Y a raíz de eso, pues ya empezar a trabajar.
5: Perquè quin és l'error més comú que tots cometen? O sigui, que ven algú i diu, uau, ets a fer un escape room, quin dius? És que sempre caiem tots els novatos en lo mismo.
7: Bueno, a ver, no es un error, pero es lo típico de, esto lo tienes, es que está muy chulo, yo también lo quiero hacer. Hay que intentar ser un poco más original, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, la gente se copia de unos de otros, ¿no? Hay personas que pueden llegar a la misma idea de prueba sin haberse visto nunca en la vida, ¿no? Pero hay que intentar eso. Dentro de lo que tú tienes en tu historia, en tu idea de la ambientación o en la estancia donde estás, pues intentar ser original y jugar con esos elementos que tienes a tu alrededor, ¿no? Y eso es lo que creo que a nosotros se nos da bien. Sentarnos en un sitio... Saber que estamos en una sala y que hay que transmitir algo, es decir, ¿qué tenemos para transmitir eso? Yo creo que es nuestro punto fuerte. O sea, no somos constructores, no somos programadores, aunque nos gusta la informática y tal, y nos hacemos cositas, pero nuestro punto fuerte creo que es el creativo. Pero luego es eso, son opiniones y gustos. A lo mejor mi estilo de crear no es el que le gusta a una persona u otra.
8: Nosotros nos gusta meter los juegos, que todos los juegos tengan un sentido de la historia, que nada te saque de la historia, que por ejemplo un láser en la época pirata no te lo voy a poner porque te va a sacar de la historia. Cosas así, detalles así que parecen tonterías, pero que marca la diferencia a nuestro gusto. Siempre hay opiniones de todo tipo, ¿no? Pero claro, miramos todo y somos muy perfeccionistas en ese sentido. ¿Te gusta esta prueba? Vale, pero en tu temática lo puedes meter, no lo puedes meter. Estamos muy pendientes de esos detalles.
5: Parlàveu de la originalitat, però a aquestes altures, quan fa tants anys que es fan escape rooms, quan hi ha molts inputs des del cine, els videojocs, els jocs de taula cada cop més sofisticats, amb apps aplicades, és difícil ara, a aquestes altures ser original? O és, la creativitat és per, es busca per altres vies, diguéssim?
7: Sí, yo creo que la originalidad ya tiene que ser... Sí, o sea, es como que... No sé cómo explicarlo, ¿no? Puedes intentar ser original porque algo te parece que es una idea espectacular, pero luego lo tuyo no encaja. Dentro de lo tuyo hay que decir, vamos a intentar ser originales porque yo no puedo forzar la originalidad en un sitio que no pega. O sea, tienes que rodearte, o sea, mirar a tu alrededor y en eso intentar ser lo más original posible. Pero lógicamente, aunque alguna prueba me parezca muy original, si no pega, o sea, si la temática me saca de la historia, de la narrativa que tenemos nosotros, por muy original que sea, no la voy a meter. Porque se va a notar, como digo yo, que es un pegote dentro de una cosa bonita, ¿no? De como decir, esta prueba muy original, pero ¿qué sentido tenía en la historia? ¿O qué sentido tenía en lo que yo quería transmitir? Es complicado, o sea, la originalidad también es eso, me lo invento. Tampoco quiero hacer spoilers, no sé si tú has jugado Willy, pero hay una prueba que es muy tonta en el sentido de cuando caes, ostras, claro, esto estaba aquí, o sea, esto se podía usar y no habíamos pensado en usarlo. A lo mejor para mí es original y para otra persona no es original. Es decir, bueno, vale, pues es otra cosa más. Yo creo que es muy subjetivo. El tema de ser original depende para quién sea una cosa o para otros otra.
8: Sí, jo crec que a nivell d'ambientació ja estem arribant a topes molt alts. O sigui, ja el sector de l'escape room ha arribat a uns topes d'ambientació molt alts i ja superar aquesta barrera ja implica que el teu negoci no sigui viable. I llavors es busca també la originalitat afegint acting, afegint
7: proves, o sea,
8: proves originals,
7: sí.
8: No sé.
7: Intentar ir más allá de lo que la gente nos espera. En plan,
8: exacto.
7: Estás en un sitio y la gente se puede esperar una cosa y de golpe se intenta darle una vuelta y decir, ostras, mira, esto no me hubiera caído yo nunca en hacer algo así. Es difícil. O sea, a nosotros nos pasa, estamos ahora montando una nueva sala y hemos modificado, o sea, hasta hace una semana hay cosas que estamos terminando de pulir. Venga, vamos a dar una vuelta a esto, ostras. Y hay muchas cosas que así, no es con reuniones, incluso con nosotros tenemos amigos, de cuando te pones o vas a hacer la visita a la nave y le explicas la historia, de golpe de unos ojos que no están así, que están más abiertos, te dan una pequeña... Ostras, pues esto combinado con lo mío... pero es complicado. El tema de ser original, para alguien puede ser algo muy original y para otra persona no. Es complicado. Hay cosas que sí, que son muy espectaculares, ¿eh? Que son originales y la gente no se lo espera y impacta mucho, pero es muy complicado. Llegar a ese punto es muy complicado. Yo por eso siempre digo que hay que intentar llegar a un equilibrio entre todo.
5: Si parlem de la vostra primera sala, de Willy el Tuerto, la vau impulsar el 2020 i què us va portar a embrancar-vos en aquest negoci? I més, després suposo que no havíeu previst el factor pandèmia, us devia pillar la meitat, però com es gestiona això de començar un negoci que és presencial, que la gent ha de venir en un moment en què hi havia les restriccions que hi havia?
7: Y no más, que nació nuestra hija 2 meses antes de abrir. Ella estaba embarazada durante todo el proceso.
5: Sou uns valents.
7: Sí, sí.
5: O uns temeraris.
7: Ella te puede contar mejor la historia.
5: Explica, explica.
8: Nosaltres, cadascú tenia el seu negoci. Jo era advocada, ell era investor. I, bueno, un dia, bueno, va ser el nostre oci, no? Nosaltres jugàvem, érem jugadors de forma molt esporàdica. Vam començar amb els amics. I jugàvem doncs, potser un cop al mes o així molt, molt esporàdic. I després després de jugar un escape room,
7: sí.
8: Ens vam sentar a casa i vam dir i què es necessita per muntar un escape room, no? I de què el faria? Ens vam fer la pregunta, però així molt a lo inventar, eh?
7: Com que està avorrido en casa.
8: Sí, i imaginant a la setmana o a les 2 setmanes estàvem mirant local. I
5: ostres.
8: El segon local que vam veure, doncs ens vam aventurar i vinga, va, i cap endavant. Vam deixar les nostres feines i ara ens dediquem els dos a crear escape rooms.
5: Clar, però si vau deixar les feines, suposo que més endavant, o al moment, us vau llançar amb tot a...
8: Ens
7: veien llançar. Casi, creo que así al momento, sí.
8: Sí,
7: wow.
8: Sí.
7: Pues bueno, a lo mejor unos meses, ¿no? Pero sí. En cuanto ya teníamos llaves del local y tal, ya está.
5: Ostres, així encara té més mèrit, eh? Perdoneu que us ho digui, però a vegades és un no, jo segueixo fent unes hores d'això, unes hores de l'altre.
7: Sí. No, que hay gente que lo hace, que se lo sigue combinando, ¿eh? Pero nosotros nos vimos como que queríamos eso, ser muy originales, sabíamos que la temática era muy difícil porque es pirata y recrear algo pirata es complicado, nos pasaron muchas cosas, a dos semanas de empezar a construir la decoración nos dejaron tirados quien tenía que construirlo, ella embarazada de, no sé si estaba 12 semanas o algo así, bueno, fue un par, encontramos a alguien por suerte que ahora es mi amigo nuestro y que estamos...
8: Ens vam trobar amb les claus del local, sense decorador, sense ningú a que ens portés a terme el nostre projecte.
7: Sí.
8: I vam tenir que pues, enviar correus a empreses...
7: A tot tipus d'empreses, sí, sí.
8: Que no tenien res a veure amb escape rooms. I al final vam crear un equip que és com la nostra família, no? És com gent que s'iniciava amb nosaltres, que era la primera vegada que feia escape rooms, i hem creat una petita família que estem molt orgullosos, la veritat.
5: I per què vau triar la temàtica de pirates per començar?
7: Bueno, eso era porque de pequeño yo, cuando íbamos al Disney con mis padres, que había ido alguna vez, la atracción de Piratas del Caribe era como mi favorita. Me podía tirar ahí dando subir y bajar todo el rato, ¿no? Y Piratas del Caribe era como una cosa muy enfocada a piratas, y yo era muy nostálgico de las pelis de los 80, y lo relacioné rápido con los Goonies. Y queríamos hacer una historia de piratas, pero sin hacer una reproducción de la película, queríamos dar ese toque de originalidad, ¿no? Hicimos una historia pasada en 1600, es cuando era la época de Willy el Tuerto, pero con guiños y referencia a los Goonies, para que las personas que jugaran a nuestro skate pirata sintieran que son unos Goonies de la época pirata, se acordaran de cosas, y ostras, esto es como la película, o esto se parece a la peli. Por ahí tiran, por eso tiramos. Igual que habla de Regreso al Futuro, es lo mismo. No es una historia de Regreso al Futuro, está ambientado, inspirada en un universo de Regreso al Futuro, pero con nuestra historia original. O sea, es una historia desde cero, però con guiños i referències.
5: Home, això també
7: per tema,
5: pel tema drets millor, també.
7: Exacto.
5: No, de
7: sí,
5: dir,
7: sí.
5: No, ens curem en
7: hay
5: salut.
7: Hay que convidar, eso es, porque no, puede, no puedes hacer... Bueno, no sé, que hay gente que sí que hace skates con, como si fuera la reproducción de una película, con otro nombre, con las estancias parecidas y tal, pero no sé cómo... Nosotros, en nuestro caso, no queremos curar en salud y hacemos historias originales inspiradas en un universo ya existente. Uh-huh.
5: Doncs res, Sergio, Marta, moltes gràcies per explicar-nos tot aquest món dels escape rooms, aprofitant aquesta temàtica de la FanCon. I res, esperem poder passar pel Willy, que no hi hem passat encara. Moltes gràcies.
7: Molt aquí estarem. Adéu.
5: Tenim el Sergi Castanyer amb nosaltres. Sergi, ben
9: Hola,
5: tornat a l'idili, que ara feia molt que no ens vèiem, eh?
9: Feia moltíssim, eh? Algú ja deia, s'han barallat aquests dos, ja no es parlen...
5: Ja, sí, saps sí, què passa? Que vam deixar el llistó tan amunt a la Hispacón de l'any passat, parlant de friquis a sèries i a cine, que era com, i ara com superem això? Contenta que estiguis aquí, perquè pels que no et coneguin, el Sergi, cada cop que li llenço un repte, ell mai diu que no. Llavors ara era un Sergi, busquen pel·lis que vagin d'escape rooms o que tinguis aquesta mirada oberta de coses que realment no van veure com a escape room en el seu dia perquè no estaven de moda, no hi havia aquest filtre, però que ara en el pas del temps dius, sí, això clarament és un escape room.
9: És que hi ha moltes pel·lis de 2000, inici del segle i del mil·lenni, que és que tècnicament són escape rooms.
5: Estàvem allà i no ho sabíem encara.
9: I no
5: eh?
9: Ho sabíem encara. Mm. Parlarem d'elles. Jo crec que hem de parlar, ja per cita, però crec que ja per nom, que és de Escape Room, pel·lícula del 2019.
5: Abans que entris al rànquing, sí. El Sergi ens ha fet diferents seccions.
9: Sí.
5: La primera, que és Escape Room, pròpiament dites, que òbviament sí. És que la pel·li Escape Room ja hauria de ser, però també tenim sagues que són Escape Rooms i els precursors proto-escape rooms, que són aquestes una mica que deia que eren escape rooms i no ho sabíem, i després has afegit també espais liminals, que són escape rooms, que clar, ara mateix estem parlant molt dels espais liminals.
9: Sí, ara tot, és, tocava... tot són espais liminals.
5: Exacte.
9: I alguns espais liminals són escape rooms.
5: Doncs va, sí, sí. La primera pel·li, Escape Room, pel nom, 2019.
9: Escape Room, de l'Adam Robidel, que ja a l'inici del podcast ja hem dit que no és tècnicament un escape room perquè són diversos escape rooms, que bueno, és una cadena.
5: De fet, si ens ho miréssim així, cap de les que direm és un escape room pròpiament dit.
9: Clar,
5: en el sentit de promoció
9: no.
5: De l'escape room, perquè la majoria doncs, acaben morint si no superen l'escape room, cosa que no us passarà si aneu a un escape room de veritat.
9: I allò de treballar aquí, a vegades tot el contrari, és individualisme pur i dur.
5: Ara imagina't, si només pot viure un, això és com los juegos de l'hambre. Si només pot viure un...
9: Sí, hi ha alguns que no ho són. Imagino també pel tema d'adaptació. Que una adaptació doncs, tens que agafar certes llicències per poder adaptar-les. I aquí, en aquesta pel·lícula d'Adam Robidel, doncs, passen això, que són com 5 escape rooms dins de diferents temàtiques i, clar, evidentment, les proves són proves mortals en les que cada cop que passen una sala, pot morir o un, o dos, o menys, o a vegades ningú, però que són proves, diguem, molt tèrboles.
5: Clar, a mi el que m'agrada és veure, que ja anirem, com que direm pel·lícules més antigues, m'encanta veure com hi ha un punt d'inflexió quan les escape room estan de moda,
9: sí.
5: Com li posem directament aquest nom a les pel·lis, quan altres eren coses més simbòliques. No?
9: I jo pensava que aquesta era de la Blumhouse, però no, es veu que era de Sony quan jugava a copiar coses de la Blumhouse, perquè l'estètica i tot és 100% Blumhouse, però no és Sony. I d'aquesta va tenir tant d'èxit que van fer una segona part que es diu The Tournament of Champions, o sigui, el torneig dels campions, que és que els guanyadors de diferents escape rooms que han sobreviscut, fan com una Champions League allà d'aquests guanyadors.
5: Aquesta és només 2 anys més tard, o sigui, van anar molt ràpid a fer la seqüela. Eh?
9: A més, època pandèmica, o sigui, 2021, o sigui que parlarem també molt d'èpoques pandèmiques que es van posar molt de moda aquests tipus de cinema.
5: Tenien moltes ganes d'escapar, no?, segurament.
9: Jo imagino que la gent allà tancada als seus pisos va dir, oh, és un escape room, això ara mateix.
5: Estem parlant del 2019, 2021, però és que hi ha altres pel·lis molt més antigues com L'habitació de Fermat, espanyola sí. del 2007. O sigui, 2007, qui s'havia sentit a parlar d'un escape room?
9: 2007, dirigida per Luis Piedrahíta, aquest, que és un còmic, però sí. que va fer aquesta
5: pel·lícula. Fa aquest senyor dirigint una pel·li que, a més, de riure té molt poc.
9: No, a més és això. A més, la podeu trobar ara a Prime Video, cosa molt important, que moltes vegades parlem i em diu, on la podem trobar? Doncs la podeu trobar ara mateix a Prime Video i té això, el repartiment català també, té el Santi Millán, té el Lluís Omar i té Alejo Sauras del Serrano com a protagonista.
5: En aquells moments que encara la gent se'n recordava de qui era, no?
9: Clar, 2007, sí, és que ha plogut molt.
5: A mi el que m'agradava d'aquesta pel·li és que, en contrast amb altres pel·lis que són més de proves físiques i tal, aquí estem parlant d'una pel·li on les matemàtiques és el centre.
9: Sí, són enigmes, però són enigmes matemàtics. I a més, una cosa que em va fer molta gràcia veient-la és que, clar, en 2007 no portaven els smartphones com portem ara. I allà van amb una PDA. Amb una PDA, que ara jo crec que a molta gent li dius que és una PDA. Jo crec que tant gent com la va
5: veure... Sabeu què és una PDA?
9: Una PDA. És que la PDA, jo la vaig veure i a més deien... Dame la PDA, la típica conversa horrible, saps? I dius, ostres, però és que hi ha molta gent ara que no sap què era una PDA.
5: Jo ara m'estava imaginant una calculadora Casio d'aquelles de tota la vida.
9: Però a mi era molt xulo, perquè clar, els mòbils són els clàssics Nokia, allà de politono sonitono. Una altra cosa
5: amb la SERP, no?
9: Sí.
5: Que retro que deu quedar, però mira, exacte. La tornaré a veure.
9: Molt merescuda, eh? Sí, i jo crec que la següent és també de Prime Video i... La següent
5: és El Tubo, no? Sí. Del 2020.
9: De Mathieu Turi, sí, del 2021.
5: Quan ho parlàvem 2020. Amb el Sergi em va passar la llista i vaig dir, crec que és l'única que no he vist. I diu, posa-te-la que està a Prime Video. Me poso a veure la primera escena i dic, sí que l'he vista. Sí. La vaig a veure sencera i només recordava un parell d'escenes, sobretot vinculades amb foc, perquè jo sóc una gran fan dels Gens a Flames, llavors va ser, oh, foc, no? Sí. Però no recordava la part de ciència-ficció.
9: A més, pel·lícula del 2020, jo recordo veure-la a Sitges d'aquell any, que va ser un Sitges molt particular.
5: Mascareta a distàncies...
9: Sí. I que ens van tornar a tancar durant aquella època amb allò de tancament provincial i aquestes coses. I recordo aquesta pel·lícula que va d'això, d'una noia que apareix en una espècie de tub i que ha de passar diferents proves amb una espècie de rellotge intel·ligent, però que li va marcant un temps que, si no... es trobarà amb les flames. Uh-huh. Pel·lícula molt, molt interessant, a més, pel·lícula d'hora i mitja que, la veritat, dura rei menys, a més, es fa molt entretinguda.
5: I amb aquest punt de ciència-ficció que potser no hem vist tant en pel·lis d'aquest tipus.
9: Sí, perquè normalment és allò del multimilionari que, com a l'habitació de Fermat, que enganya una
5: la, la copa de conyac, allò, el
9: enganya un i va per una altra banda. Jo crec que millor dir que això, que és ciència-ficció.
5: Ciència-ficció. No ho direm més perquè és el que et trenca d'aquesta pel·li. Que sí. Dius, ah, no, ara passarà això, i no. No recordava el final realment, quan no. El vaig veure vaig dir, hòstia.
9: A més, un final d'aquests que et deixa en boca de balada. Sí. No es pot dir res perquè mereix la pena.
5: No sé per què no el recordava realment. Em va agradar molt.
9: Exacte. I ara continuem de ciència-ficció. Crec que una de les sèries que és la mare de la ciència-ficció actual, que és Black Mirror.
5: Home, Black Mirror... 2016 estem parlant, no?
9: Hi ha un capítol que és The Playtest, dirigida per Dan Trachtenberg, que és ara el director de les últimes Predator, un director bastant, que era una espècie com d'escape room d'aquests virtuals. Tu has vist alguna imatge d'aquestes escape rooms virtuals que són gent que es posa les ulleres de realitat virtual i estan allà com... que és un escape room a l'espai. Coses molt rares que tu les veus des de fora i et generen una miqueta de...
5: No ho he vist, no?
9: Doncs en aquesta tens una prova perquè és allò... que una prova que va directament al cervell i el cervell ja li crea la típica escape room de Casa Encantada. Mm. I a partir d'aquí ell té que passar diferents proves fins a un final que, molt Black Mirror, et deixa allò amb el cul mig torçat.
5: A quin anem ara? A Oxygen?
9: A Oxygen, que...
5: 2021, eh?
9: 2021, que és la cosina germana del Tubo. És una pel·lícula on està Melanie Laurent, que és la de Malditos Bastardos, si l'heu vista, la noia francesa, està atrapada en un lloc molt, molt, molt tancat i a partir d'aquí haurà de descobrir com poder sortir d'aquest. És un habitacle molt, molt petit, és molt claustrofòbica, és mig variat, però hi ha una petita, el petit gir, que és els 5 minuts, que és que ja està l'espai. I a partir d'aquí... ja té que aprendre a sortir de l'espai d'aquesta càpsula estranya.
5: Clar, marxar de l'espai és bastant més complicat que marxar
9: d'un
5: tub.
9: Totalment, i a més és això, és ciència-ficció pura i dura. Dirigeix l'Alexandre Aja, que és un gran director de pel·lícules de terror, ha fet molts remakes, sobretot el de Les colines tienen ojos, que per mi és de
5: una
9: les
5: gran
9: que
5: peli.
9: Superen a l'original, i crec que és una pel·lícula d'aquestes que la teniu a Netflix i que val la pena.
5: Ah, dèiem 2021, o sigui, estem parlant que en cosa de 3 anys ja hi ha 4 pel·lis
9: que ja es comencen a veure, es comencen a copiar, i déu-n'hi-do, sí.
5: El 2025 tenim una que a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè no l'havia vist, que és la de... està protagonitzada per Anthony Hopkins.
9: Anthony Hopkins
5: i... qualsevol que tingui Anthony Hopkins com a protagonista ja està. Ja.
9: I a més l'Skarsgård que fa de It, que el veiem en un paper totalment estrany, que és la pel·lícula és Locked, Encerrado crec que es diu, del David Jaworski, que el no sé ara mateix quin Skarsgård és que tinc un cacau amb els Skarsgård. És un noi que està robant cotxes i es troba en un cotxe meravellós, que és de l'Anthony Hopkins, i que ell està intentant robar-lo i es queda atrapat dins d'aquest cotxe. Però és un cotxe...
5: un bon sistema de seguretat, aquest.
9: És un cotxe que faria les delícies del nou model de Tesla. Jo crec que l'Elon Musk això ho veu i diu, aquí tinc unes actualitzacions per fer del cotxe mortífer. Mortífer si entres dins, evidentment.
5: Clar, si intenta robar-lo.
9: Exacte. Llavors és Anthony Hopkins fent dolent, que on mitja pel·lícula és la seva veu, putejant els Skarsgård per intentar ja... Doncs has intentat robar-me? Doncs ara jo et putejaré.
5: Va, anem a la següent secció de sagues, que són escape rooms.
9: Totalment.
5: I una és, per mi, mítica, si no l'heu vista, l'heu de veure, que és la saga de Cube.
9: Algú l'ha vist? Cube, sí. Cube és...
5: és molt bona aquesta.
9: És, jo crec que la trilogia original és meravellosa. Hi ha una pel·li japonesa, per cert, que és un remake de Cube.
5: No gaire
9: interessant, també de dir, perquè tenir-la, jo crec que l'original, els remakes ja són com...
5: Clar, però és que quan vaig veure de quin any era, és del 97, la primera.
9: 97, sí. És una pel·lícula que, a més, no han vagit gens. O sigui, tu la veus i pot ser perfectament una pel·lícula estrenada ara mateix.
5: Sí. I té prequela i té seqüela.
9: Té prequela i seqüela, correctament. Sí.
5: 2002 i 2004.
9: Exacte, sí.
5: Després, una altra que...
9: si no la diem, ens maten directament, perquè jo crec que alguns escape rooms han fet aquesta pel·li.
5: Sou.
9: Que és Sou, la pel·lícula...
5: l'original és del 2004, tot i que és tota una saga que són 10 pel·lis, 11...
9: Crec que ara havien fet la 10, recentment.
5: 10 pel·lis, sí.
9: I una seqüela rara, que era la de Spiral, que era molt rara perquè era molt detectivesca.
5: Aquesta no l'he vist.
9: Millor
5: la última tinc apuntada, que és del 2023, per tant...
9: sí.
5: Han estat quasi 20 anys fent pel·lis de Sou.
9: I estirant la saga, a més, sagues que són molt milionàries en tema de la captació, que l'octava aquí, recorda, Karen, va estar prohibida, va ser qualificada X, que la van tenir que retallar.
5: Ostres, no ho recordava, això.
9: Jo ho recordava perquè era quan estava fent ràdio i jo me'n recordo que era com, parla de... perquè la gent empipada, perquè jo, llavors la ministra de Cultura era l'Àngeles González de Sinde, que estrenava pel·lícula que era Mentiras y Gordas, pel·lícula 100% qualitat, eh? I clar,
5: el que és 100% real, malauradament.
9: I a més és això, com tenia que competir amb ella i va dir, bueno, i els sensors de qualificació van qualificar-la com a X. Llavors aquí a X, si tu qualifiques com a X, només la pots passar en cinemes porno, que no sé si queda en algú a Catalunya, però...
5: diria que no, però...
9: diria que no. I la van estrenar com un any després amb una espècie de muntatge del productor, crec que era, una cosa així, per intentar treure una miqueta de pasta.
5: I l'altra pel·li de terror, que jo en aquest cas no hauria pensat, no l'hauria associat amb Escape Room, però que és una pel·li boníssima espanyola.
9: Sí, espanyola.
5: És El Hoyo,
9: El Hoyo,
5: del 2019.
9: 2019. Jo recordo que la van estrenar a Netflix just el primer setmana de pandèmia, que jo recordo que la veure de dir, ai, que bonita, per veure-la en un moment que dius, no sé quan sortiré de casa.
5: Sí, totalment.
9: I clar, una pel·lícula molt angoixant, van fer segona part.
5: Sí, això ho tenia apuntat, no l'he vista, està bé.
9: És, bueno, és que peta l'opció aquesta de la sorpresa. Llavors, clar, la primera era tota una sorpresa perquè ningú se l'esperava tan bona, i la segona és una miqueta més del mateix. Està bé si es deixa veure.
5: Es deixa veure que és molt,
9: però,
5: no?
9: Però sí, la bona és la primera, evidentment.
5: I encarem la secció dels precursors proto-escape rooms.
9: Clar.
5: A veure, aquí on has anat a rascar? Perquè...
9: jo he anat a rascar a casa amb el mètode de Gronholm, que té adaptació cinematogràfica de El Método, del Marcelo Piñero.
5: El 2005.
9: 2005, que és allò, una entrevista... Que a vegades passa això, que les entrevistes de feina són escape rooms. Ara, o sigui, fa anys jo recordo una del Barça, que era... Era un escape room, era, no, feu equips, ara imagineu-vos que esteu una illa deserta. Jo recordo que estava dient, però...
5: I tu, mira, això, és igual, ja no vull la feina, me'n
9: vaig. És que no vull la feina, ja directament. Vull jugar, però no vull la feina, ja directament. Era una cosa molt rara. I això, doncs, és allò de posar, això, reptes als que estan intentant optar per aquesta plaça d'alt executiu i com s'arriben a trair, o sigui, aquí és, en comptes de... de com series corporatiu, és tot el contrari. Qui és el primer, que és l'individualista i el que és capaç de
5: Home,
9: fer...
5: Home, si només hi ha un lloc de treball, també ho entenc, eh? Que sí. Està la cosa molt malita.
9: Molt malament, sí. I després hi ha una pel·lícula que ve

0: Habitació Mortal, crec que li van ficar aquí.
1: És del 2007, també.
0: Pel·lícula del 2007, del Michael Hanson, que està basada en una novel·la de Stephen King. Tenia que sortir, Stephen King, evidentment. M'estan pipant la
1: mosca.
0: La vida mosca, mare meva. Doncs parla del John Cusack, que és un escriptor. Stephen King, les trames sempre són o d'escriptors o de persona que li atropellen. Sempre és una cosa així. Doncs és un escriptor de lo paranormal, que no té gaire sort, i li parlen d'una habitació d'un hotel a Nova York que està autènticament embruixada. I ell va, al cap de l'hotel és el Samuel L. Jackson, i el Samuel L. Jackson diu que no te la dono. I és que sí. I evidentment, doncs, al final arriben a un acord i ell acaba entrant. I el que passa allà és un escape room total on coses del més enllà, paràboles temporals comencen a aparèixer, i és allò d'ell ja comença a lluitar per intentar sortir d'allà, que jo crec que és el definició d'escape room o de proto-escape room en aquest cas.
1: Clarament. A mi em sembla molt atrevida aquesta pel·lícula. Quan la vaig veure vaig pensar, ui, és un terror que passa una mica als límits, diguéssim. Ja comença a barrejar moltes coses.
0: Exacte, i sé que hi ha una versió del director que està molt bé, que és encara més túrbia. Perquè
1: uf, doncs aquesta déu-n'hi-do, eh? Que
0: parla amb el tema de la filla i tot això, que es veu que és una miqueta més tèrbola.
1: Bé, ens l'apuntem per veure si la versió del director està disponible en algun lloc.
0: Exacte, sí.
1: I ara ja, última secció d'aquesta tria que has fet, que és espais liminals, que són escape rooms. A veure, parla'm dels espais liminals, perquè estem parlant molt i a mi m'està sonant ja concepte agafapastil, de tant de parlar-ne.
0: És agafapastil totalment, absolutament. Són aquests espais buits que estan allà, que són com molt comuns, però que en certa manera també et fan por. Pot ser allò, la trastenda, que és normalment els backrooms, que és la que la popularitat són les trastendes, que tenen com imaginaris de què hi havia aquí abans. Coses que et pots muntar, que dius, bueno, pot ser pel·lícules de terror, o pot ser els teus records que els tens allà, una miqueta així. I podria ser un espai com el Sal Metro, que és, per exemple, la primera pel·lícula que tenim aquí avui, que és Exit
1: 8, sí.
0: De Genki Kawamura.
1: Aquesta és del 2025, eh?
0: 2025.
1: Has vingut a una novetat.
0: S'estrena avui a Filmin, o sigui que la gent que
1: ostres,
0: no l'hagi vist...
1: Molt bé.
0: I està basada en un videojoc molt famós, que el Rubius, el de Levi i tots aquests el van jugar, que és bàsicament un passadís de metro, semblant a... Tu has passat mai per la... com se diu? Per Passeig de Gràcia, en aquest...
1: Sí, que són eterns aquests passadissos per juntar una estació d'una altra, no?
0: Aquest espai seria un espai liminal. El que passa és que cada gir és com una espècie de bucle. I clar, tu imagina't que passes en cada gir, tornes a passar per allà, però que el repte està en detectar les anomalies que pugui tenir aquest bucle. És a dir, tu t'has de fixar que si els focus, que si els anuncis...
1: El gat negre de Matrix, no?
0: Sí, correcte. Mira, podria ser també... Però clar, tu t'has de fixar i en el moment que et fixes que hi ha una anomalia, has de girar per avançar. Llavors has d'avançar fins a la sortida 8. Si et dones compte i continues, tornes a l'inici. Llavors és un bucle.
1: No s'acaba mai, això.
0: I és una pel·lícula molt interessant perquè tu, mentre estàs veient, tu també t'estàs fixant en la salomalia. Estàs allà una miqueta dient...
1: No l'ha vist, no?
0: Però gira, que mira, que... Saps? O sigui, realment la pots viure, aquesta pel·lícula.
1: Aquesta he vist que va tenir molt d'èxit al Festival de Cannes.
0: Correcte, sí. Va ser pel·lícula d'aquestes de mitjanit, que normalment no tenen gaire èxit, però aquesta... Tothom el dia següent parlava d'una pel·lícula molt, molt original i que la veritat és que ha tingut bastant d'èxit. Aquí sí que és veritat que l'estrena en temes de comercial no va tenir gaire èxit. Veurem a veure si a plataformes li va millor.
1: La següent pel·li que has triat és una que quan la vaig veure també em va agradar molt perquè dona un mal rotllo increïble simplement amb una urbanització.
0: Correcte.
1: Una urbanització d'aquelles que les cases totes són iguals. Vivarium,
0: Jesse Eisenberg i Mogen Potts, que són un matrimoni, que diuen, bueno, anem a veure un pis pilot. I ells entren en un pis pilot, que és una casa d'aquestes típiques angleses de dos pisos, que aquí serien impensables, però bueno, que ja...
1: Que tenen el seu jardinet tots,
0: el jardinet,
1: no?
0: I tal, però es donen compte que d'aquest pis pilot no poden sortir. I a partir d'aquí, doncs, diuen...
1: Que no poden sortir de l'urbanització, és com un bucle, també, no?
0: Exacte, i a partir d'aquí veuen que el venedor va apareixent de tant en tant i els van posant proves.
1: Una de les proves té a veure amb la paternitat.
0: Correcte. I s'ajuda a dir, podríeu tenir un fill aquí? S'ajuda a dir, no, tenim un projecte...

0: fer una família. Anem a cruçar-ho amb... amb... I a partir d'aquí passen coses molt xungues. És una pel·li xunguita, eh?
1: Molt, molt. Jo la vaig veure a la marató de Molins.
0: De Molins, sí, sí.
1: I em va generar un mal rotllo increïble que encara ara quan hi penso dic, doncs em surt anunciada en alguna plataforma.
0: Exacte.
1: I dius, mare meva, no, no la vull veure. No la vull tornar a veure. No.
0: Per dir que va tindre molt d'èxit, eh? Es va
1: sí, donar... sí, sí, és que és normal perquè està molt, molt ben feta i el generar malestar, que és el que vol, ho aconsegueix de llarg.
0: Correcte.
1: I l'última, Identidad, del 2003.
0: Del James Mangold, que ara sí, que s'hi feia el Dobezno, que s'hi feia l'última d'Indiana Jones, però va fer aquesta Identidad, que és una pel·lícula que parla d'uns 13 persones que s'ajunten en un motel i hi ha un assassí. I aquest assassí es va matant un en un, i a més, a aquest motel hi ha una heavy rain, diguem, o sigui, una pluja d'aquestes bestials, que com continuïn fent aquest calor acabarà arribant aquí, i que no poden sortir del motel, però clar, tenen un assassí endins. I hi ha un gir molt interessant i que justifica el títol que es diu Identitat. Fins aquí puc parlar. Jo crec que és una pel·lícula aquesta que si no heu vist, mereix molt la pena perquè és una pel·lícula déu-n'hi-do.
1: Recordo haver-la vist però no recordo els detalls. O sigui, segurament em passaria com el Tubo, que quan la veiés tornaria a sorprendre'm amb el final.
0: Jo la vaig veure fa un parell d'anys i em va impactar perquè era com... Com es pot fer?
1: Fa un parell d'anys bastant, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Vaig anar molt tard.
1: Més
0: sí,
1: de 15 anys tard, per veure la pel·li.
0: Per això, que no passa res, que nosaltres aquí a l'Idíl·lic sempre fem per refrescar pel·lícules que potser les d'ara, per exemple, però també les de fa uns anys, que potser s'han quedat allà al limbo i que mereixen la seva segona part.
1: Sí. Doncs gràcies, Sergi, per tornar a l'Idíl·lic. Prometo trigar menys a tornar-te a trucar. Compromís públic.
0: Tu ja ho saps, que tu em truques i jo vinc. O sigui, jo quan tu vulguis.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
1: Gràcies a vosaltres també per venir. Fins aquí aquest primer capítol de la tercera temporada de l'Idíl·lic. Com sempre, volem agrair tots els mecenes de l'Aixeta que fan possible la nostra itinerància, que fan possible que anem amunt i avall acostant-vos temes com aquest. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Jep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Tornem la setmana que ve des d'un espai molt peculiar. Concretament, anirem a un gorg per entrevistar Ivan Belzunce sobre la seva primera novel·la. Ella és el Gorg. No us ho perdeu. Adéu-siau.
2: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. And so it is just

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

107.1 FM. Radio Tordera.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Passa un minut de les 9 del matí d'avui dissabte 12 de setembre de 2026. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui dissabte. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa aquest 2026 un pla de treball amb 14 actuacions per preservar i dinamitzar l'activitat agrària als municipis de Blanes, Malgrat, Palafolls, Santa Susanna i Tordera. El projecte, amb el suport de la Diputació de Barcelona, se centra en alguns dels principals reptes del sector, com és el relleu generacional, l'accés a la terra, la sostenibilitat i la millora en les infraestructures agràries. Entre les actuacions destaca el Banc de Terres, que vol recuperar terrenys agrícoles en desús i facilitar la incorporació de nova pagesia. També es dona suport a la formació agrària i a iniciatives com l'obrador compartit de Blanes, que permet als productors transformar els seus productes i buscar noves vies de comercialització. L'Espai Agrari també treballa per potenciar el producte local a través del distintiu Espai Agrari Baixa Tordera, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. La policia local de Tordera ha reforçat els seus efectius amb l'arribada de 2 agents de nova incorporació. Els nous membres del cos, que ja han superat la formació bàsica exigida, s'incorporen ara en règim de pràctiques per tal de donar suport a les tasques de seguretat ciutadana i continuar enfortint l'estructura operativa del cos policial. L'acte oficial de presa de possessió, celebrat aquests darrers dies, va servir per formalitzar la seva entrada a la plantilla i donar-los la benvinguda institucional. Durant l'esdeveniment, la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, va voler posar l'accent en la importància de seguir creixent en nombres d'agents. Les noves incorporacions no són, però, l'últim moviment en matèria de recursos humans. L'Ajuntament ja treballa en la convocatòria d'un nou procés selectiu de personal que es durà a terme al llarg del mes de setembre amb l'objectiu de cobrir 2 places addicionals i continuar ampliant la plantilla del cos policial local.

0: Més de 2.400 alumnes han arrencat el curs escolar a Tordera amb novetats en l'oferta formativa i la xarxa de recursos. El nou curs escolar ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, és la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i també de la posada en marxa d'una nova aula CIE al mateix institut. El volum d'estudiants es reparteix entre les diferents etapes i escoles del municipi. La llar d'infants del Niu comença amb 73 infants, l'escola Brianxa amb 324 alumnes, l'escola Petits Badruna amb 37, l'escola Ignasi Iglesias amb 361, l'escola La Roureda amb 344 i el centre Serra de Mielles 206 i l'escola d'Orsavinyà amb 29 alumnes. El col·legi Badruna arrencarà amb 318, mentre que secundària, l'Institut Lluís Companys, aplegarà 568 estudiants entre ESO, batxillerat i cicles. L'Institut Tordària comptarà amb 164 alumnes d'ESO. La Meva Salut habilitarà una nova funcionalitat per permetre que familiars o persones cuidadores puguin gestionar els tràmits de salut en nom d'una altra persona, com ara gent gran o ciutadans amb dificultats digitals, sense necessitat, però, de compartir les credencials d'accés i gràcies a la col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, cada usuari accedirà amb el seu propi ITCAT mòbil i podrà seleccionar els perfils que li hagin delegat la gestió. Durant aquesta transició, que anirà acompanyada de campanyes informatives a centres sanitaris, farmàcies, el 061 i xarxes socials, l'accés amb contrasenya es mantindrà operatiu per garantir que ningú perdi temporalment l'accés del servei. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pel sol, un dia assolellat amb temperatures que aniran en mínimes dels 17 graus, ara mateix amb 20 graus de temperatura, els 17 que els trobàvem a primera hora del matí o també cap al vespre. Les temperatures màximes que arribaran cap al migdia sobre les 2 i les 3 de la tarda, amb 28 graus avui de màxima, gràcies, com comentàvem, a aquest protagonisme del sol. No serà fins dimecres que canviï aquesta previsió, tindrem un cap de setmana assolellat, per tant, un inici de setmana també assolellat i ja serà dimecres quan trobem algunes previsions de pluja. De cara a dijous, un altre cop baixada de temperatures amb màximes que arribaran als 23 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Comencem la veu de la parròquia del dissabte 12 de setembre. Bon dia, mossèn Edwin.
3: Bon dia, Dolors, i molt bon dia a tots els nostres oients.
2: Bon dia. Celebrem que ja fa un any que fa està un aquí, any mossèn Edwin.
3: Que estic per Tordera i també un any que fem la veu de la parròquia.
2: Cada setmana.
3: Nosaltres dos, sí, sí. La veu de la parròquia té llarga tirada, però ja tenim un període d'un any, nosaltres.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Ara tenim ja molta pràctica, eh?
3: Bueno... Que la gent tingui amb nosaltres molta misericòrdia.
2: També, també.
3: Bueno, amb mi, que no, parlo no. Tan malament.
2: Tots estem fent tan bé com ho sabem, això sí. Eh?
3: A veces, a vegades penso, m'he donat a entendre?
2: Bé, doncs haurem de fer una enquesta, preguntar, enteneu, mossèn Edwin? Jo penso que sí, que aquí Tordera l'entenem i que l'estimem.
3: Confiem en Déu i en la bondat de la gent.
2: I que ens alegrem de que faci un any que sigui aquí amb nosaltres.
3: I que Déu ens cuidi i posem en mat d'ell el temps que ve.
2: I tant. Mossèn Edwin, avui, 12 de setembre, a punt per celebrar l'aplec de Sant Vicenç.
3: Ai, sí, sí, clar. Sí. Sant Vicenç, sí, de Can Miral Vell.
2: Sí, sí, molt bé.
3: Estem convidats a les 12.
2: A les 12?
3: Sí.
2: Sí, molt bé, molt bé. Doncs bé, ara seguim ja, com dèiem, mig setembre, amb engegar cursos i engegar activitats. D'entrada, aquesta setmana que ve hi haurà les inscripcions del TALC per a...
3: Molt important. Sí. Sí, senyor.
2: Sí, sí, des de Càritas i el projecte TALC.
3: Digue'ns què és el TALC, perquè la gent que no sàpiga sí, sí, sí. Què és esta sigla.
2: Sí, perquè moltes vegades TALC sembla parlar, però en anglès, i no és això.
3: Exactament, per això fa una confusió.
2: Sí, és el taller d'acollida, cultural i lingüística.
3: Veus?
2: Per persones nouvingudes, sí, aquí al poble, doncs es fa l'acollida perquè coneguin el poble, perquè nosaltres també es coneguem amb ells, per fer aquesta rebuda, i també per al català, perquè aprenguin la llengua catalana, perquè es trobaran, doncs, amb escrits en català, amb els seus fills que aniran a escola en català, perquè també fem tots junts poble i entenguin el català.
3: Una integració molt important. I quan són les inscripcions?
2: Les inscripcions són per el dia 14 i el dia 16, dilluns 14 i dimecres 16, de 5 a 7 de la tarda.
3: I on ens podem inscriure?
2: Al local de Sant Antoni.
3: Allà. Ah, que bé, mira.
2: O sigui, que tothom que conegui persones amb ganes de conèixer el català, també de conèixer les costums d'aquí i que tingui ganes d'integrar-se més, doncs tenim aquests cursos que són de Càritas i que es diuen TALC.
3: TALC, sí. Molt important.
2: Sí, sí. Bé, més endavant doncs ja informarem de més inscripcions i de més coses que s'aniran obrint aquí a la parròquia, no?
3: Sí, sí.
2: Sí, sí. De moment tenim
3: ja
2: aquestes
3: dues dates.
2: Ja que
3: comencem un nou curs prontament.
2: Molt bé. Mossèn Edwin, hem parlat a l'anterior programa, vam parlar de la pietat popular, un d'aquests temes que comprometen tots els cristians de tots els pobles i en tots els temps. Però també hi ha inquietuds molt populars sobre temes que de tant en tant tornen a sortir en espais públics per qüestionar l'Església, com, per exemple, el sacerdoci femení.
3: Ah.
2: Sí, va sortint, eh? Però per què l'Església mai no s'ha plantejat el sacerdoci per les dones?
3: Per a tot tipus de plantejament d'aquest assumpte, cal tenir en compte no només el context històric, sinó, a més, el sentit teològic que té. No és un assumpte de mera tradició. No és perquè la cultura jueva hagi estat patriarcal des de la seva conformació inicial, ni perquè la dona en temps de la encarnació de Jesús encara fos part dels relegats socials al costat dels orfes els malalts, els vells, les viudes. Cal recordar que el ministeri públic de Jesús va dirigir justament a la dignificació de tots els anawin, els pobres de Déu, aquests que estan relegats, i entre ells la dona. La dona va ser per ell tan digna del deceble, del discipulat i fins i tot de l'apostolat com qualsevol dels 12 apòstols. Recordem com parla amb la samaritana i la redimés de la seva circumstància humana i social, igual que la dona trobada en adulteri, de com Maria Magdalena el segueix com qualsevol dels altres que el seguen. O Maria i Marta, germanes de Làzar, són instruïdes, o com atem la sirofenícia amb la mateixa sol·licitud que a qualsevol altre home gentil, jueu, romà, que se li hagués acostat a demanar-li alguna cosa. Aquest és molt breument el marc antropològic en què veiem que Jesús no té cap prejudici contra la dona.
2: No discrimina gens.
3: No discrimina. Ara, des del punt de vista teològic, parle del fill de Déu. La encarnació passa fent-se home. Més d'acord amb la imatge del Pare que tenim de Déu i que en Jesucrist se'ns dona com a plenitud de la revelació per la relació amb Déu. La encarnació es fa a través de, genèricament, d'home.
2: Sí.
3: Sí.
2: Perquè alguns pensen que Jesús, com a ésser històric, era fill del seu temps, i per això no va donar rellevància a les dones al ministeri sacerdotal. Però en els temps moderns l'Església s'ho hauria de plantejar. Hauria de ser així?
3: Jesús realitza l'últim sopar amb 12 apòstols. Aquests 12 homes representaven les 12 tribus amb què s'estableix el regne humà del poble triat en l'antiga aliança, i té la missió de convocar totes les nacions del món a participar en la construcció del regne de Déu. Dir que Jesús és fill del seu temps, pensant que ell no és capaç d'abandonar un model cultural, és un error que es comet per ignorar per ignorància teològica, o perquè es vol deixar de banda la raó teològica. Aquest número de 12, per exemple, és el número que simbolitza la plenitud amb lo temporal. Jesús tenia molts deixebles, homes i dones, però cria 12 homes a l'últim sopar, perquè allí no només institueix l'Eucaristia, sinó també el sacerdoci. Quan els demana que realitzin aquest sagrament en memòria seva, li està demanant als apòstols que actuen en persona Christi, o sigui, en la persona de Crist. Adán, el primer home, porta el pecat, i Crist, el nou Adán, o sea, el nou home, porta la salvació.
2: Sí.
3: Escull la identitat temporal d'home perquè el representi en la seva encarnació. No és cap minusvaloració de la dona, és pedagogia relacional, no és un assumpte de poder. No se ha pensat en el sacerdoci femení perquè el problema no és d'empoderament.
2: No és aquest.
3: El poder no és aquest. No.
2: Segons la visió actual, no tenir dones al sacerdoci seria com recolzar la perpetuació del patriarcat. Es considera que l'Església és un patriarcat que cal preservar?
3: Com deia, no és un assumpte de poder. Quan es planteja el tòpic del patriarcalisme, el sacerdoci dins de l'Església s'està reduint a un problema de poder. I això és treure al sacerdoci el seu veritable valor, és debilitar el sacerdoci. El prevere i el bisbe, representant el pastor, no són amos del ramat. Aquestes dues maneres de portar els graus de responsabilitat, d'acompanyament i cura de les comunitats són encàrrecs directes fets pel mateix Crist. Jesús diu 3 vegades a Pere, pastorea les meves ovelles, no t'entrego les ovelles. Però l'assumpte ministerial no està excluint les dones. La missió de la dona a l'Església és molt àmplia. Entre altres coses, la dona està posada per convencer l'home que el poder no és el més important. Vegem la Sagrada Família. Maria està per sobre qualsevol àngel i per sobre el Papa i de qualsevol poder terrenal. Ella és la Mare de Déu. A la Sagrada Família, Jesús és el cap, Maria és el cor i Josep és el custodi. La vocació de la dona a l'Església és tan fonamental que seria una pena reduir-la al sacerdoci. Pot ser per això és que Jesús no va fer que fos la seva mare la que presidís l'Eucaristia, tot i ser la persona més santa de tota la humanitat. I no per això va deixar de ser model del deixeble i mestre de la humilitat. Per a l'Església és el model de mare, maestra i deixeble de Crist.
2: Sí.
3: La idea del sacerdoci femení és no sortir del clericalisme, o sigui, que només es canviaria un joc de poder per un altre. Mm-hmm. Aquesta és la problemàtica essencial.
2: Per què moltes denominacions protestants sí que estan d'acord amb tenir dones sacerdoteses?
3: Mira, ja hem tingut un programa dedicat al fenomen del protestantisme en diverses formes.
2: Recordem
3: que la reforma protestant va desconèixer els sacraments i el sacrament de l'ordre va passar a ser, per al protestantisme, una simple manera de promoció a un càrrec, simplement com la pujada a un títol, a un càrrec.
2: Sí.
3: Així que l'impacte que realment tenen la creació antropològica del sacerdoci femení no és més que un joc polític de l'equitat de gèneres dins l'assumpte del poder. Però aquestes, entre cometes, ordenacions, no tenen una successió apostòlica real i, en la realitat, no té més validesa que la de qualsevol càrrec que el món es prengui com un poder. Una prova que el que ara fan les esglésies protestants no és més que la connivència amb els fenòmens de les ideologies actuals. És que l'ordenació de les dones no la van a practicar ni fa 500 anys, ni fa 200, sinó només una sola dona al final del segle XIX, a Nova York, amb el títol de ministra, i va ser l'única i fins al any de 1946.
2: Sí.
3: I després una més en 1960 a l'Església Luterana. I així, a poc a poc, segon despuntava el nou feminisme dels finals del segle XX, va aparèixer el fenomen de més massiu, per dir alguna cosa, de les dones sacerdoteses. O sea, que la creació de les sacerdoteses no obeeix a ningú magisteri, ni a la tradició evangèlica, dos elements eclesials que Luter i Calví van menosprear i anul·lar, i que l'Església Catòlica s'hi ha preservat per 2.000 anys, contra els menys de 500 del protestantisme i de les poques dècades de les actuals esglésies comercials. Mm-hmm.
2: Aleshores, no tenir un sacerdoci femení no és una subvaloració de la dona?
3: En absolut. I ho podem afirmar per l'Església d'avui. No podem dir per l'Església medieval, que va estar tan infiltrada pels poders temporals. La d'avui creu i recolza l'avanç de la sana equitat de gèneres. Però el sacerdoci s'ha respectat per mandat de Crist, que va cridar només homes a aquesta responsabilitat. No vol dir que la dona no sigui digna, sinó que té una altra funció. Malgrat la proximitat i la fidelitat que tenia per les dones que el van seguir, el sacerdoci s'ha mantingut no només per la tradició apostòlica ininterrompuda, també pel magisteri de l'Església, que segueix defensant les bases teològiques que hem esmentat al principi. Tot això és el que va defensar el papa Sant Joan Pau II a la carta apostòlica Ordenatio Sacerdotalis, que va concloure que aquesta porta està tancada. L'assumpte és que l'Església reconeix el valor de la dona, que avui dia molts càrrecs d'alta responsabilitat al Vaticà els porten dones, tant la laiques com religioses. Això sota la premissa que tots som responsables de la santificació de la humanitat. Per això és que hem de recordar que pel baptisme homes i dones participen del ministeri comú del sacerdoci. Cadascú és responsable de la porció de l'Església al seu càrrec dins la vocació particular, especialment a la família. Per això abans de estar prioritzant la idea de les dones, haurien de ser capellans, caldria preguntar-se: jo com pare o mare, com estic cuidant la evangelització dels meus fills? O com germà i contribuyo a la salvació dels altres? I així a cada responsabilitat al món, un alcalde, un rector de col·legi, o el metge, o l'advocat, o el venedor de la botiga.
2: Tothom tenim la nostra funció, no?
3: Tothom som, d'alguna manera, presbíters,
2: sí?
3: De la nostra realitat, de la nostra situació, a la família, al nucli d'amics, al nucli del treball.
2: Sí? Sí, doncs és una manera de veure diferent que potser no tenim massa present,
3: sí.
2: No?
3: Aquí el problema no és si s'admetre o no s'admetre la dona al sacerdoci, no. Fins avui és precisament perquè són fonaments de l'Església, i no podem moure els fonaments perquè se'ns fonsa la casa.
2: No, no, hem de fer el suport, no?
3: Sí, però no vol dir que la dona no tingui dignitat per a l'Església.
2: La mateixa, home. No?
3: La mateixa que
2: dignitat
3: l'home.
2: Dignitat és la mateixa.
3: Mira,
2: la funció és diferent, però la dignitat és la mateixa.
3: Exactament. És que no confonem funcions, no. No, i té una certa lògica de la realitat, també. Segurament el cristianisme no hauria estat igual si les dones hubieran tingut el mateix paper que els homes al principi.
2: Potser no.
3: Potser no.
2: Potser no.
3: No.
2: Molt bé, doncs, mossèn Edwin, moltes gràcies per explicar-nos, que sempre surt, com vostè diu, en els mitjans de comunicació, com és que les dones doncs, no són sacerdots, doncs ens ho ha explicat molt bé. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
3: A tu, adéu. Dolors. Adéu-siau.
4: Ràdio Tordera.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
9: Sí, sí.
8: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
10: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera.

0: Tordera.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dissabte 12 de setembre de 2026. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. L'Espai Agrari també treballa per potenciar la seva marca, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació dels nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més, amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Més de 2.400 alumnes arrenquen el curs escolar a Tordera amb novetats en l'oferta formativa i la xarxa de recursos. El nou curs escolar ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, de la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i de la posada en marxa d'una nova aula CIA al mateix institut. I La Meva Salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar famílies sense compartir credencials. El nou model permetrà als cuidadors gestionar els tràmits sanitaris amb tercers de manera segura, utilitzant cadascú el seu iCat mòbil.

L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa aquest 2026 un pla de treball amb 14 actuacions per preservar i dinamitzar l'activitat agrària als municipis de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls, Santa Susana i Tordera. El projecte, amb el suport de la Diputació de Barcelona, se centra en alguns dels principals reptes del sector, com és el relleu generacional, l'accés a la terra, la sostenibilitat i la millora de les infraestructures agràries. Entre les actuacions destaca el Banc de Terres, que vol recuperar terrenys agrícoles en desús i facilitar la incorporació a nova pagesia. També es dona el suport a la formació agrària i iniciatives com l'orador compartit de Blanes, que permet als productors transformar els seus productes i convertir en noves vies de comercialització. L'Espai Agrari també treballa per potenciar el producte local a través del distintiu Espai Agrari Baixa Tordera, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. El pla inclou igualment actuacions relacionades amb l'agricultura regenerativa, el compostatge, la millora de les infraestructures i la protecció davant dels danys de la fauna salvatge.

0: La policia local de Tordera ha reforçat els seus efectius amb l'arribada de dos agents a la nova incorporació. Els nous membres del cos que ja han superat la formació bàsica s'incorporen ara en pràctiques per tal de donar suport a les tasques de seguretat de la ciutadania i continuen fortint l'estructura operativa del cos. L'acte oficial de presa de possessió, celebrat aquests darrers dies, va servir per formalitzar la seva entrada a la plantilla i donar-los la benvinguda. Durant l'esdeveniment, la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, va voler posar l'accent en la importància de seguir creixent en nombre d'agents.
1: Problemàtiques que tenim a vegades, no? Vull dir, al final tenim un poble molt gran que a més ha crescut en habitants i tenim una policia molt petita i és un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat. Vull dir, tenim uns agents que s'hi deixen la pell, això no podem, no podem discutir-ho. Tenim uns agents que són molt bons treballadors, que els agrada la seva feina, a més a la majoria, no? I que estan al carrer i que estan donant-ho tot i que, bueno, no? Tu veus les novetats i dia a dia treballen i graten i miren i estan molt pendents del que passa al nostre entorn. Però sí que és cert que al tenir una plantilla justa, a la mínima que tens una baixa o que tens algun problema amb un agent, clar, ja vas una mica coix, no? I això també doncs provoca un desgast per la resta de la plantilla. Per això jo crec que s'hauria de sobredimensionar una mica més la policia per poder tenir un servei tranquil i garantit pel descans dels agents també.
0: L'Ajuntament també treballa en la convocatòria d'un nou procés selectiu de personal que es durà a terme al llarg del mes de setembre, amb l'objectiu de cobrir dues places addicionals i continuar ampliant la plantilla del cos policial de Tordera.

0: El municipi reforça l'aposta per la inclusió educativa amb la reincorporació d'una unitat de suport intensiu per l'escolarització inclusiva, el CIEI, a l'Institut Lluís Companys, un recurs que ja se suma als ja existents a l'Escola La Raureda, l'Escola Ignasi Iglesias i l'Institut Tordària. Així mateix, l'oferta de secundària postobligatòria creix amb l'estrena d'un nou grau bàsic. Al llarg del curs també es mantindran programes clau com el Pla Educatiu d'Entorn, la Unitat d'Escolarització Compartida i el suport continuat de la formació del professorat. El regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars.
1: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs. És una tasca que es va fent al llarg de l'any, però més intensament doncs, en els períodes que els alumnes no són a l'escola. En aquest sentit, doncs, també esperem que pugui ser un curs de consens, tot i que comencem amb aquesta jornada de vaga als centres educatius públics, perquè la qualitat de l'educació mereix poder arribar a acords, a consens, i que puguem tenir doncs, un bon curs. D'aquest curs destacaria que iniciem el cicle formatiu de grau bàsic a l'Institut Lluís Companys, una aposta doncs, per augmentar aquesta oferta formativa del municipi i també se'ns ha dotat doncs, amb un nou recurs i ells també a l'Institut Lluís Companys doncs, que ens ajudarà doncs, també a atendre millor la diversitat de l'alumnat de Tordera.
0: El volum d'estudiants es reparteix entre les diferents etapes i escoles del municipi. La llar d'infants al Niu començarà amb 74 nens i nenes, l'escola Brianxa amb 324 alumnes en total, sumant els 29 espais específics, l'escola Petits Badrun amb 37, l'escola Ignasi Iglesias amb 361, la Raureda amb 344, el centre Serra de Miralles amb 206 i l'escola d'Ursavinyà amb 29 alumnes. El Col·legi Badrun arrencarà amb 318 alumnes en total, mentre que a secundària l'Institut Lluís Companys aplegarà 568 estudiants entre ESO, batxillerat, cicles i l'Institut Tordària, que comptarà amb 164 alumnes d'ESO. La Meva Salut habilitarà una nova funcionalitat per permetre que familiars o persones cuidadores puguin gestionar els tràmits de salut en nom d'una altra persona, com ara gent gran o ciutadans amb dificultats digitals, sense la necessitat, però, de compartir les credencials d'accés. Gràcies a la col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, cada usuari accedirà amb el seu propi ITCAT mòbil i podrà seleccionar els perfils que li hagin delegat la gestió, reforçant així la seguretat i la confidencialitat de les dades. Durant aquesta transició progressiva, que anirà acompanyada de campanyes informatives a centres sanitaris, farmàcies, al 061 i xarxes socials, l'accés amb contrasenya es mantindrà operatiu per garantir que ningú perdi temporalment l'accés al servei.

En matèria esportiva, avui tenim un partit de Copa Catalunya. Serà la tercera ronda pel Club Futbol Tordera, on s'enfrontarà a l'Unió Esportiva Quart, un partit que jugarà a casa en directe a través de Ràdio Tordera i la 107.1 FM. Serà a partir de les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports, per tant a casa, primera vegada jugant a casa aquesta competició, després que el Tordera hagi avançat en dues rondes, enfrontant-se també a la Jonquera, en la darrera ronda guanyant còmode per 6-1. Avui tindran un repte molt difícil amb un campió de segona catalana i actualment equip de primera catalana. Aquesta serà la Unió Esportiva Quart. Recordem el directe que es podrà veure a través del YouTube de Ràdio Tordera i a la 107.1 FM a partir de les 6 de la tarda. Per tant, Copa Catalunya al Club Futbol Tordera, que s'enfrontarà en aquesta tercera ronda a la Unió Esportiva Quart.

Acabem amb una repàs del temps. Avui dissabte 12 de setembre de 2026 tindrem un dia assolellat. El protagonisme se l'emportarà el sol amb temperatures, però que han anat a mínimes de 17 graus a les primeres hores del matí i també cap a la matinada. El sol, com diem, que serà el clar protagonista, i aquestes temperatures que es mantindran fins dimarts, on hi haurà després una baixada de temperatures a partir de dimecres i sobretot dijous. Dimecres que sí que trobarem alguna previsió de pluja, però fins llavors el sol, que serà clar dominador d'aquest cap de setmana i de l'inici també de la propera. Avui, per tant, temperatures mínimes de 17, ho comentàvem, i màximes de 28. Aquestes màximes que aniran pujant 1-2 graus progressivament fins dimarts i dimecres ja que anirà de baixada.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies comarcals més destacades d'avui dissabte 12 de setembre de 2026.

La Diputació de Barcelona retirarà els materials amb amiant dels edificis de Can Bosc, el Parc del Montnegre i el Corredor en una actuació que busca millorar les condicions de seguretat i salubritat d'aquest equipament situat al terme de Dosrius. Les obres han sortit a licitació amb un pressupost de 56.925.000 euros, amb IVA inclòs i un termini d'execució previst de 4 mesos. L'actuació forma part d'un projecte més ampli de la xarxa de parcs naturals de la Diputació que preveu eliminar materials que contenen amiant en 3 equipaments dels espais naturals de la demarcació. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 de setembre. Mataró ha tancat el mes d'agost amb 6.597 persones aturades, la xifra més alta assolida aquest any a la desocupació. Segons l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, hi ha 276 persones més sense feina ara que el juliol. L'increment, que situa el percentatge d'aturats en el 10%, és habitual en aquestes dates, ja que és ara quan acaben molts contractes temporals d'estius. De fet, si es comparen les xifres amb la d'agost de 2025, aquest mes hi ha 77 aturats menys en comparació amb un descens de l'1,2%. En el cas del Maresme, la comarca ha acabat l'agost amb 19.597 persones desocupades, és a dir, un 4,54% més de desocupats que el juliol. A nivell comarcal, l'atur registrat presenta un augment interanual del 0,1%. L'empresari Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie, ha ingressat a presó després de ser detingut aquest dijous a Calella, al Maresme, mentre s'amagava en un dels armaris de la cuina de la seva mare. García Roldán, considerat culpable d'una macroestafa immobiliària per part de l'Audiència Nacional de Palma, ha estat arrestat després de passar 9 mesos en parador desconegut, durant els quals es va imposar una ordre de recerca i captura sobre ell. L'Audiència Provincial va prendre aquesta mesura després que l'empresari, que estava en llibertat provisional, no es presentés a la visita judicial on s'havien de revisar les mesures cautelars que el tribunal li havia imposat fins que sentència condemnatòria esdevingués ferma. El desembre del 25, l'empresari va ser condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó per estafa agreujada, pertinença a grup criminal, insolvència punible i blanqueig de capitals en relació a l'estafa immobiliària de Casa Lujo. La sentència el considerava el culpable d'estafar més de 3,3 milions d'euros a 240 persones que havien tancat amb ell la compra dels pisos d'obra nova a les Balears.

0: Fem un cop d'ull al cel avui a nivell comarcal perquè les temperatures aniran d'una manera estable. El sol, que serà el protagonisme el dia d'avui, i no serà fins dimecres que trobem previsió de pluja. Avui al Maresme, temperatures mínimes del voltant dels 18 graus i màximes que arribaran cap als 30, cap a les hores centrals del dia. Per tant, recordem, aquest dia serà assolellat i el sol que es mantindrà fins dimecres, amb previsió de pluja a molts municipis.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.

0: sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Hem començat ja la primavera i nosaltres també comencem el nostre ball matinal.

un espai ple de bones músiques que comencen en aquests primers 45 minuts que dediquem una setmana més a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la salutació i dedicatòria del programa de la setmana. Tenim ja a punt els músics, instrumentistes i també tota la gent que escolta a través del nostre dial la millor música per als millors moments. Perquè cada ball és una festa. Un espai que et farà ballar, recordar els embalats, també els actuals i també les sales de ball, els esplais i casals del nostre país. Si vols ballar en línia i vols escoltar bona música i en parella, aquest és el teu espai. Qui et farà costat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Gràcies per compartir la ràdio en directe des de l'FM i, si ho prefereixen, també des d'internet, des de qualsevol punt del món, sintonitzant amb la música dels nostres músics.

0: Comença ja el nostre concert d'avui, en aquest ja per aquesta setmana que iniciem, com dèiem, a fa poques hores la primavera, i nosaltres molt contents de compartir el nostre concert d'avui. Concert que comença avui amb la música de l'Alba Ferrés i d'en Robert Fàbrega. Ho farem amb aquest fantàstic duet que ens arriben des de les comarques de Girona, dedicats també a la música, a la formació de ball i a la música de concert. Però amb ells comencem suaument, amb aquest apartat dedicat a la música del concert d'avui i amb aquesta peça que ens parla d'un país, aquest país petit.
1: El meu país és tan petit

seria el nostre concert amb els Too Hard, l'Alba Farrés, Robert Fàbrega. Fantàstic duet. Cantant en directe amb la seva música, deleitant-nos amb aquesta bonica peça de concert que porta com a nom País Petit, amb el que hem obert el nostre programa d'avui.

Amics i amigues, els bons records i un sentiment de sincera amistat ens conviden a compartir belles melodies brillantment cantades i interpretades per músics d'arreu del nostre país. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Hem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio que ens ve de ben petits i ens manté sempre joves i ben atents. A mi m'agradaria que em diguessis des del lloc on ens escoltes i a qui voldries dedicar el programa de la setmana. Aquí vols saludar, felicitar la gent del teu poble i dedicar-li, doncs, el teu programa. Doncs és aquest, Ball Matinal. Tanquem el nostre programa i arrodonim amb un tema musical que de ben segur serà del teu agrat. Avui, per tancar el nostre programa, tindrem dues peticions musicals. Que ens han fet arribar a través del nostre canal de WhatsApp i una també a través de la nostra via telefònica. Perquè la música és sinònim de festa.

sigui més música des del nostre concert. I ara ens anem al cabaret. Amb un àlbum del centenari. Baixen els Too Hard. I ara puja la Cobla Orquestra Salvatana. Des d'aquest àlbum, com deien, del centenari. I aquesta és una selecció dedicada a la música de concert. I que porta com a nom Cabaret. Ens canta en Pitu Manovens.

Tanquem amb la principal de la Bisbal i amb aquesta exclusiva que et presentem avui. Aquesta bonica balada habanera de concert que porta com a nom Vestida de nit.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Arriben els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.

És el temps dels nostres ballables. Avui, per començar, ens acompanya la formació Pa d'Àngel, des de la Garrotxa, amb música de pas doble. I aquesta peça que surt directament d'aquest últim treball i que porta com a nom Mi Huelva tiene una ría. Ens acompanyes a ballar-la? Som-hi! Obrim la pista de ball.

I se'n va la música dels Palàngel amb aquest bonic tema que porta com a nom Mi Huelva Tiene Un Arria. Seguim amb més música des de Vall Matinal i ara hi posem la música d'una cúmbia. Ara puja el solista Jordi Bruch, que ens acompanya amb tot un estàndard de la música del ball. Aquesta peça que porta com a nom 039. Els cuidem, doncs, a ballar-la i a gaudir amb la música amb nosaltres.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Ball matinal, 20 anys d'antena. Amb la música dels nostres músics. I amb la gent que estimen la música. Que els agrada el ball, els agrada els bons concerts, les festes majors, les orquestres. I en aquest ja canvi d'estació també el nostre programa es vesteix de primavera. Avui ho farem també amb una selecció musical i amb una salutació que fem dedicatòria a la Maria des de les Masies de Voltregà, que ens escolta i que la setmana passada ens va comentar: us heu oblidat de mi i no m'heu posat el tema. Doncs com que sempre tenim 3 de 4 que tenim doncs en reserva, avui sí que nosaltres disposem ja d'aquesta selecció musical per la Maria, a qui desitgem també una molt bona entrada d'aquesta nova estació. I ho farem avui recordant aquest bonic tema primaveral que ens acosta, com dèiem, doncs a la primavera. I que diu així: el vals de les mariposes. Interpreta l'escenari i la música de la Cobla Orquestra Rosaleda. A les veus de Eva i Marcel, Marcel i Eva. Des d'aquest àlbum, Cançons d'embalat. Som-hi a ballar-la.

0: la música de la Rosaleda. En aquests 50 anys de música van editar aquest tema de El Vals de les Mariposas. Perquè ball matinal és la festa.
1: Les nostres formacions a ball matinal.
0: I ens fa molt de gust avui presentar una exclusiva que us oferim, també una formació que ja porta un llarg bagatge en el món de la música, amb segells solsoní que ens arriben, com deien, des de la capital, des de Solsona. Són el duo Caramelo, amb la cantant la Gemma i Nil al teclat. Avui, en exclusiva per als oients i també seguidors de Ball Matinal, arriba aquest bonic xa-xa-xa. Això porta com a nom Cantinero de Cuba. Els escoltem i ballem. Exclusiva de Ball Matinal.

0: exclusiva de Ball Matinal. Duo Caramelo. I aquest cha-cha-cha, Cantinero de Cuba.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.

Seguim caminant amb el camí de la bona música i ara ho farem fins a Mèxic i ens fem el gust ballar un bonic foxtrot. Al costat dels Pat Àngel.

Des de la Garrotxa ens acompanya la música del duet Els Blue Moon i aquest tema que porta com a nom El Pequeñito. Som-hi a ballar-lo!

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 12 de setembre de 2026. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. També treballa per potenciar la seva marca que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Entre les actuacions destaquen el Banc de Terres, que vol recuperar terrenys agrícoles en desús i facilitar la nova incorporació de pagesos i pageses. També es dona suport a la formació agrària i a iniciatives com l'Obrador Compartit de Blanes, que permet als productors transformar els seus productes i buscar nova via de comercialització. L'Espai Agrari també treballa per potenciar el producte local a través del distintiu Espai Agrari Baixa Tordera, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar-se entre productors i consumidors. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació d'aquests nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Ho assegurava la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, durant l'esdeveniment, on va voler posar l'accent en la importància de seguir creixent en el nombre d'agents. L'Ajuntament ja treballa en la convocatòria d'un nou procés selectiu de personal que es durà a terme al llarg mes del setembre amb l'objectiu de cobrir dues places addicionals i continuar ampliant la plantilla. El municipi reforça l'aposta per la inclusió educativa en la incorporació d'una unitat de suport intensiu per l'escolarització inclusiva a l'Institut Lluís Companys, un recurs que ja se suma als que existeixen a la Raureda, a l'Escola Ignasi Iglesias i l'Institut Tordària. Així mateix, l'oferta de secundària postobligatòria creix amb l'estrena d'un nou grau bàsic. Al llarg del curs també es mantindran programes clau com el Pla Educatiu d'Entorn, la unitat d'escolarització compartida i el suport continuat de la formació del professorat. El regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars. En total, 2.400 alumnes, per tant, arrencaran aquest nou curs escolar a Tordera. I La Meva Salut habilita una nova funcionalitat per permetre que familiars o persones cuidadores puguin gestionar els tràmits de salut en nom d'una altra persona, com ara gent gran o ciutadans amb dificultats digitals. Aquesta consorci de l'Administració Oberta de Catalunya acull que cada usuari pugui accedir amb el seu propi ITCAT mòbil i podrà seleccionar els perfils que li hagin delegat la gestió, reforçant així la seguretat i la confidencialitat de les dades. En esports, del Club Futbol Tordera disputarà avui la tercera ronda de la Copa Catalunya. Ho farà davant de la Unió Esportiva Quart, rival actualment de Primera Catalana, que va pujar com a primer classificat la temporada passada des de la segona categoria del futbol català. El Tordera, per tant, que aquest partit estarà una categoria per sota, tot i així el rival que el coneix d'altres anys i altres competicions, i disputaran aquesta tercera ronda. Ho faran avui al Camp Municipal d'Esports de Tordera i es podrà seguir en directe a través de la 107.1 FM i del YouTube de Ràdio Tordera. Acabem amb el temps. Avui tindrem un dia assolellat amb temperatures que aniran a mínimes des dels 17 graus i màximes que arribaran a les hores centrals del dia cap al migdia amb 28 de màximes. Aquestes temperatures que es mantindran estables durant 4 dies i serà fins dimecres que trobem previsió de pluja i una baixada de temperatures que anirà acompanyada també al mateix dijous. Per tant, fins dimecres, temps estable i assolellat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
2: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
3: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
4: Sí, sí.
3: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites.

Avui el nostre protagonista és el gran, grandíssim mestre Johann Sebastian Bach. I de Johann Sebastian Bach els hi oferirem primer a una gravació, portem aquí una gravació, en la que hi ha el concert de Brandenburg número 5 primer i després el concert de Brandenburg número 6. Farem una mica d'explicació del concert de Brandenburg número 5 i el 6 ja en parlarem i després a darrere hi ha una suite perquè no sabem fins on arribarà l'allargament amb el nostre programa. Direm que el concert de Brandenburg fou una primera versió del número 5. Aquesta versió primogènia va ser datada en investigació cap a 1619, és a dir, 2 anys abans de la versió definitiva. Presenta un gran nombre de petites diferències amb aquest, però el més remarcable és l'absència de la part de violoncel i les diferències en la cadència del clavecí del primer moviment, importantíssima, però molt més curta i menys desenvolupada en la versió primogènia. Instrumentació. Aquesta va ser, com a mínim, la segona versió d'aquest concert, ja que se'n conserva una versió més senzilla. Anirem primer, que el primer moviment, és l'Allegro, és el més llarg de tots els concerts de Brandenburg. I desplega totes les possibilitats del clavecí, secundat pels altres dos solistes. En aquesta pàgina meravellosa, les ornamentacions barroques, les escales, els arpegis i les progressions suren enmig de l'aire, sustentades pel violí i la flauta. Tot desembocarà en la famosa, complexa i llarga cadència a Cambalo solo senza strumenti per a concloure en un dels finals més vells de la música de Bach. El segon moviment és un trio de flauta, violí i clavecí amb la indicació de tempo defectuoso. Escrit en si menor, és música de cambra autèntica. El clavecí resulta indispensable per donar suport als acords del baix. El tercer moviment torna a ser allegro. El tercer moviment retorna a la tonalitat principal, re major, i es basa en un alegre i saltironat tema que inicialment exposa el violí, a tall de fuga, tot i no ser-ho. Aquest divertit tema va sent assumint el seu torn per la resta de solistes i, finalment, pel Ripieno, orquestra d'acompanyament. Tots evolucionen sobre aquesta alegre melodia mentre el clavecí realitza belles floritures a l'estil del primer moviment, tot i que no tan complicat. A mig moviment es troba la única i breu intervenció a solo del clavecí i abocant la ja llunyana cadència del moviment inicial. Bé, no explicarem més coses sobre aquestes famoses obres de concerts de Brandenburg, número 5 i número 6. Escoltem ja el número 5.

Hem escoltat el segon moviment afectuoso d'aquest concert de Brandenburg número 5 i ara el darrer ja moviment, el darrer allegro.

Bé, hem escoltat el concert de Brandenburg número 5 i ara entrarem en el concert de Brandenburg número 6. I què direm d'aquest concert? Doncs que és el darrer dels 6 concerts de Brandenburg compostos per Joan Sebastian Bach i dedicats al marcgravi Brandenburg. Molt s'ha especulat sobre aquest concert. Segurament el menys conegut del 6 i el menys que s'hi assembla. La seva principal característica és el seu estil arcaic i la utilització d'instruments pràcticament en desús en el temps de Bach, com la viola de gamba. Tot i això, fa pensar que, malgrat ser inclòs entre els concerts de Brandenburg, en realitat era una obra que Bach ja tenia escrita des de molt de temps abans. Aparenta ser una espècie de comiat de Bach als estils, instruments i formes que havia utilitzat a la seva joventut i que ara es veia obligat a abandonar, ja que l'evolució de la música l'impulsava a cercar nous horitzons. Efectivament, la sonoritat de les violes confereix a aquesta obra un aire entre de trista nostàlgia. El primer moviment es basa en un ritme continu i malterable de baix, sobre el qual evolucionem polifònicament les violes. De tant en tant es produeixen breus pauses en aquest ritme percudit que les violes aprofiten per establir diàlegs que realment semblin lamentacions. El segon moviment es basa en una àmplia melodia fugada, amb mi bemoll major, carregada de melangia i evoluciona al final cap al sol menor, per enllaçar amb el moviment final. El tercer i darrer moviment és genuïna giga italiana, derivada del moviment inicial del concert, alegre i graciosa, en compàs 12/8. El motiu principal és successivament interromput per ràpides intervencions de les violes, generalment en cascades de notes i descens. Escoltem, doncs, ja el primer moviment de... El primer moviment...

Hem escoltat el primer moviment, és que en molts dels concerts, el primer moviment del concert de Brandenburg, número 6. Escoltem ja el segon moviment, l'adagio, ma non tanto.

Hem escoltat l'adagio Na non tanto d'aquest concert de Brandenburg número 5 i tanquem el concert i el programa amb el darrer moviment, Allegro.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dissabte 12 de setembre de 2026. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. L'Espai Agrari també treballa per potenciar la seva marca, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació dels nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més, amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Més de 2.400 alumnes arrenquen el curs escolar a Tordera amb novetats en l'oferta formativa i la xarxa de recursos. El nou curs escolar ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, de la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i de la posada en marxa d'una nova aula CIA al mateix institut. I La Meva Salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar famílies sense compartir credencials. El nou model permetrà als cuidadors gestionar els tràmits sanitaris amb tercers de manera segura, utilitzant cadascú el seu iCat mòbil.

L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa aquest 2026 un pla de treball amb 14 actuacions per preservar i dinamitzar l'activitat agrària als municipis de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls, Santa Susana i Tordera. El projecte, amb el suport de la Diputació de Barcelona, se centra en alguns dels principals reptes del sector, com és el relleu generacional, l'accés a la terra, la sostenibilitat i la millora de les infraestructures agràries. Entre les actuacions destaca el Banc de Terres, que vol recuperar terrenys agrícoles en desús i facilitar la incorporació a nova pagesia. També es dona el suport a la formació agrària i iniciatives com l'orador compartit de Blanes, que permet als productors transformar els seus productes i convertir en noves vies de comercialització. L'Espai Agrari també treballa per potenciar el producte local a través del distintiu Espai Agrari Baixa Tordera, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. El pla inclou igualment actuacions relacionades amb l'agricultura regenerativa, el compostatge, la millora de les infraestructures i la protecció davant dels danys de la fauna salvatge.

0: La policia local de Tordera ha reforçat els seus efectius amb l'arribada de dos agents a la nova incorporació. Els nous membres del cos que ja han superat la formació bàsica s'incorporen ara en pràctiques per tal de donar suport a les tasques de seguretat de la ciutadania i continuen fortint l'estructura operativa del cos. L'acte oficial de presa de possessió, celebrat aquests darrers dies, va servir per formalitzar la seva entrada a la plantilla i donar-los la benvinguda. Durant l'esdeveniment, la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, va voler posar l'accent en la importància de seguir creixent en nombre d'agents.
1: Problemàtiques que tenim a vegades, no? Vull dir, al final tenim un poble molt gran que a més ha crescut en habitants i tenim una policia molt petita. I és un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar, per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat. Vull dir, tenim uns agents que s'hi deixen la pell, això no podem, no podem discutir-ho. Tenim uns agents que són molt bons treballadors, que els agrada la seva feina, a més a la majoria, no? I que estan al carrer i que estan donant-ho tot i que, bueno, no? Tu veus les novetats i dia a dia treballen i graten i miren i estan molt pendents del que passa al nostre entorn. Però sí que és cert que al tenir una plantilla justa, a la mínima que tens una baixa o que tens algun problema amb un agent, clar, ja vas una mica coix, no? I això també doncs provoca un desgast per la resta de la plantilla. Per això jo crec que s'hauria de sobredimensionar una mica més la policia per poder tenir un servei tranquil i garantit pel descans dels agents també.
0: L'Ajuntament també treballa en la convocatòria d'un nou procés selectiu de personal que es durà a terme al llarg del mes de setembre, amb l'objectiu de cobrir dues places addicionals i continuar ampliant la plantilla del cos policial de Tordera.

0: El municipi reforça l'aposta per la inclusió educativa amb la reincorporació d'una unitat de suport intensiu per l'escolarització inclusiva, el CIEI, a l'Institut Lluís Companys, un recurs que ja se suma als ja existents a l'Escola La Raureda, l'Escola Ignasi Iglesias i l'Institut Tordària. Així mateix, l'oferta de secundària postobligatòria creix amb l'estrena d'un nou grau bàsic. Al llarg del curs també es mantindran programes clau com el Pla Educatiu d'Entorn, la Unitat d'Escolarització Compartida i el suport continuat de la formació del professorat. El regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars.
1: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs. És una tasca que es va fent al llarg de l'any, però més intensament doncs, en els períodes que els alumnes no són a l'escola. En aquest sentit, doncs, també esperem que pugui ser un curs de consens, tot i que comencem amb aquesta jornada de vaga als centres educatius públics, perquè la qualitat de l'educació mereix poder arribar a acords, a consens, i que puguem tenir doncs, un bon curs. D'aquest curs destacaria que iniciem el cicle formatiu de grau bàsic a l'Institut Lluís Companys, una aposta doncs, per augmentar aquesta oferta formativa del municipi i també se'ns ha dotat doncs, amb un nou recurs CIEIS també a l'Institut Lluís Companys doncs, que ens ajudarà doncs, també a atendre millor la diversitat de l'alumnat de Tordera.
0: El volum d'estudiants es reparteix entre les diferents etapes i escoles del municipi. La llar d'infants al Niu començarà amb 74 nens i nenes, l'escola Brianxa amb 324 alumnes en total, sumant els 29 espais específics, l'escola Petits Badrun amb 37, l'escola Ignasi Iglesias amb 361, la Raureda amb 344, el centre Serra de Miralles amb 206 i l'escola d'Ursavinyà amb 29 alumnes. El Col·legi Badruna arrencarà amb 318 alumnes en total, mentre que a secundària l'Institut Lluís Companys aplegarà 568 estudiants entre ESO, Batxillerat, Cicles i l'Institut Tordària, que comptarà amb 164 alumnes d'ESO. La Meva Salut habilitarà una nova funcionalitat per permetre que familiars o persones cuidadores puguin gestionar els tràmits de salut en nom d'una altra persona, com ara gent gran o ciutadans amb dificultats digitals, sense la necessitat, però, de compartir les credencials d'accés. Gràcies a la col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, cada usuari accedirà amb el seu propi ITCAT mòbil i podrà seleccionar els perfils que li hagin delegat la gestió, reforçant així la seguretat i la confidencialitat de les dades. Durant aquesta transició progressiva, que anirà acompanyada de campanyes informatives a centres sanitaris, farmàcies, el 061 i xarxes socials, l'accés amb contrasenya es mantindrà operatiu per garantir que ningú perdi temporalment l'accés al servei.

En matèria esportiva, avui tenim un partit de Copa Catalunya. Serà la tercera ronda pel Club Futbol Tordera, on s'enfrontarà a l'Unió Esportiva Quart, un partit que jugarà a casa en directe a través de Ràdio Tordera i la 107.1 FM. Serà a partir de les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports, per tant a casa, primera vegada jugant a casa aquesta competició, després que el Tordera hagi avançat en dues rondes, enfrontant-se també a la Jonquera, en la darrera ronda guanyant còmodament per 6-1. Avui tindran un repte molt difícil amb un campió de segona catalana i actualment equip de primera catalana. Aquesta serà la Unió Esportiva Quart. Recordem el directe que es podrà veure a través del YouTube de Ràdio Tordera i a la 107.1 FM a partir de les 6 de la tarda. Per tant, Copa Catalunya al Club Futbol Tordera, que s'enfrontarà en aquesta tercera ronda a la Unió Esportiva Quart.

Acabem amb un repàs del temps. Avui dissabte 12 de setembre de 2026 tindrem un dia assolellat. El protagonisme se l'emportarà el sol amb temperatures, però que han anat a mínimes de 17 graus a les primeres hores del matí i també cap a la matinada. El sol, com diem, que serà el clar protagonista, i aquestes temperatures que es mantindran fins dimarts, on hi haurà després una baixada de temperatures a partir de dimecres i sobretot dijous. Dimecres que sí que trobarem alguna previsió de pluja, però fins llavors el sol que serà clar dominador d'aquest cap de setmana i de l'inici també de la propera. Avui, per tant, temperatures mínimes de 17, ho comentàvem, i màximes de 28. Aquestes màximes que aniran pujant 1-2 graus progressivament fins dimarts i dimecres ja que anirà de baixada.

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes, com no, una edició més a Hot Dance 80. En l'edició anterior parlàvem del duel entre la música dance de França i Bèlgica i també se'ns va colar la princesa de Mònaco. I avui, doncs, comencem l'edició 659 a l'altre cantó del bassal. Ens anem cap als Estats Units. Des d'allà ens arriba el funky i el dance americà. I no podíem començar d'una altra manera que amb Shannon...

Així de potents encetem aquesta nova edició de Hot Dance 80. Després de rebentar les pistes amb Let the Music Play, la combinació entre el productor Chris Barbosa i la veu de Shannon va demostrar que era el seu Latin Freestyle de Nova York. No era sols la sort d'un sol dia.

0: I seguim amb més ritme americà. En aquesta ocasió serà Chaka Khan i I Feel For You.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

En l'edició anterior se'ns ha colat en Ryan Paris. Al mig d'un programa que era un duel entre la música francesa i belga. Però, és clar, el seu nom artístic és Ryan Paris, no Ryan Roma. I, a més, cantava el seu mega-èxit en francès. El proper protagonista a trepitjar la pista de Hot Dance 80 és britànic, però està enregistrat tot a Nova York.

La cançó fou produïda i mesclada per Arthur Baker, fusionant els sintetitzadors europeus amb la cultura del breakdance i les caixes de ritme americanes.

Una cançó que té molt a veure amb mi. I direu per què? Doncs perquè l'utilitzava de sintonia del programa de grans èxits que presentava els dissabtes i els diumenges a Ràdio Vic. I és que era la cançó amb la que s'acomiadaven les emissions de l'emissora de la capital osonenca. I és que ara funcionen les emissores 24 hores sobre 24, però abans s'obrien el cobria més d'hora, obria a les 6 del matí i tancaven a les 10, les 12 de la nit. Fins i tot les grans cadenes, eh? I de la música de Friz i Aú anem per una altra banda, The SOS Band, amb Just Be Good to Me.

La veu de Mary Davis transmet una honestedat pragmàtica. No li importen les promeses del futur ni el que la gent digui. A les seves espatlles, tal sol exigeix respecte i bona aptitud en el present. Friends tell me I'm crazy, that I'm wasting time with you. You'll never be mine, that's fine.

Una cançó que té una durada de 9 minuts i 9 segons. A Hot Dance 80 ens dediquem a punxar cançons, però no volem que se'ns passi el programa amb 4 cançons. El proper és Chili and Jerry, i això és Breaking. És l'himne definitiu de la cultura breakdance i del moviment urbà dels 80. Fou el tema principal de la pel·lícula Breaking de 1984. Varen composar i varen enregistrar la pista amb un temps rècord de 3 dies.

el funk i el dance americà. Avui a Hot Dance 80. Se'ns està acabant l'estiu. I començarem la temporada regular molt i molt aviat. Però de moment gaudim d'aquests especials, com ara ens arriba Dogwell. Kennedy William Gordy, el fill del fundador de la Tamla Motown, però que no va voler que el seu pare sapigués que ell enregistrava una cançó. I sabeu qui hi ha als cors, que sí que ho sabeu? Doncs ni més ni més que el Michael Jackson. Anys més tard, el DJ Swiss, DJ Bobo, va fer una versió d'aquesta cançó.

originalment gravada a Portland, Oregon, com un tema soul R&B. Però no tenia transcendència la cançó fins va cobrar vida quan una còpia va arribar als Països Baixos. El DJ holandès Peter Slagwis li va fer un remix d'estil electrodub carregat de samplers de veu i un riff de teclat hipnòtic. La versió importada va revolucionar les pistes de ball d'Europa i Estats Units, obligant a la companyia discogràfica Atlantic Records a fitxar el duet i a rellançar el tema, convertint-lo en un smash hit internacional. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, un programa dance de dècades anteriors en el que et punxem música dance dels 70s, 80s i 90s.

Recorda, si em vols enviar un WhatsApp al Hot Dance 80, només ho has de fer al 623-775514. Avui funky dance americà a Hot Dance 80.

I ara arriba l'autèntic funky. Ells són els Cool and the Gang. I amb aquest vaig començar a agafar els dos plats tècnics i fer el phasing.

Però on vaig començar a fer córrer els plats tècnics va ser amb el Ladies Night. I és que, esclar, s'agafaven dos temes iguals. Em sembla que són els únics maxis que he tingut repetits a la vida. I em dedicava a fer facings i no sé què més històries als plats. Això que realment el meu sempre ha estat fer ràdio.

la música de Taylor Dane des de Nova York. Va pagar-se de la seva pròpia butxaca la gravació d'aquest single que després va fer que triomfés arreu del món. I els que sempre han triomfat arreu del món són els Earth, Wind & Fire. I el novè mes del mes.

és que diem que la música d'una punta del planeta funciona a l'altra. Anem a escoltar una cançó que varen enregistrar un dels components dels Earth, Wind & Fire amb el baterista i cantant quan va deixar el Pete Gabriel Genesis i es va posar a cantar el Phil Collins. Recorda que ens pots sintonitzar a la FM, ens pots trobar a les xarxes socials. Això és Hot Dance 80 i això és un gran èxit.

La unió de dos músics extraordinaris, Philip Bailey i Phil Collins. I d'aquest duet anem a escoltar ara la música de Commodores amb Lady, You Bring Me Up. Hem baixat els BPMs perquè, com sempre, recomanem que un mogui el cos ballant lents a la pista. Això és Lady.

Lionel Richie va ésser amb els Commodores fins al 1981. Van trigar 3 anys a tenir un altre gran èxit com el Night Shift, en aquesta ocasió amb el vocalista Gidi Nicholas, el 1984.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa.

0: Edició migdia.
1: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: I parlem també de mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vista el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
1: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
1: En esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de 5 al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 eren menors i 8 majors, i es van produir a la zona de l'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre Passeig Sant Joan i la Ronda de Sant Pere, i un grup es trobava aturat davant de la línia policial, va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultranucleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: I aquest matí la CUP ha denunciat l'actuació dels Mossos precisament durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, asseguren.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ho ha dit des de Cardedeu, al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. També ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta.
0: Les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment i assegura que aquests anys no han estat en va.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig de Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a la Roba Estesa, passant per Ginestà, la companyia elèctrica Drama, Zoo o els Amics de les Arts.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glosa de la diada pronunciada per Ramon Cotarelo. El contingut del discurs ha provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que ha emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Ripoll.
3: però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I, com dèiem, Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
4: Jo crec que, com cada any, doncs, la diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem doncs, que hi hagin discursos que no han estat fora de lloc, no? Com una glosa doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotalero amb motiu de la diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la diada.
0: I avui, l'endemà d'aquesta diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada també a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: I parlem precisament de salut. Parlem de la migranya. És molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels que la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 persones les afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
5: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
6: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
5: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
6: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
5: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'esquerres, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de la Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada del 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per CiU i per la província de Barcelona.
0: Obrint plana de successos, als Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de 4 persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els 4 arrestats que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre de 2025 i el passat mes de juliol estan acusats de robar material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Osca, Saragossa i Castelló. També es relaciona amb 4 delictes de falsedat documental.
0: En plan local, la policia local de Mollerussa aquest estiu ha tramitat 192 denúncies i ha identificat a 296 persones.
1: És el resultat del reforç de seguretat que s'ha fet aquest any a la capital del Pla d'Urgell. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: La campanya s'anomena A l'estiu no tot s'hi val i s'han arribat a fer 94 serveis conjunts entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa als motius, hi ha l'alteració de l'ordre públic, que ha estat el que més, amb 58 denúncies, després el consum d'alcohol a la via pública amb 32 i, finalment, per no respectar el descans dels veïns i veïnes amb 31. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
8: L'any passat, en un període així més curt, en vam arribar a la 80a. Aquest any hem fet 192 denúncies. Per tant, ha sigut una vigilància, un control actiu de la via pública. Tot i això, no sé si hem aconseguit, i això és el que és un component que també hem d'explicar, no sé si hem aconseguit que la percepció ciutadana hagi sigut de que realment s'han fet 192 actuacions i que realment hàgim instaurat un cert ordre nocturn en diferents zones de la ciutat a l'estiu.
7: També s'han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l'espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques, amb animals, i 10 per dipositar voluminosos a la via pública.
0: Fem un apunt també de mobilitat perquè ha estat un matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i al Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència, asseguren com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Les 2:18, seguim buscant informacions de proximitat. Anem fins a la Garrotxa perquè a Olot la gent que compra a les botigues segueix pagant amb targeta i no demanen poder fer-ho amb Bizum.
1: Ho asseguren des de l'Associació de Comerciants d'Olot, ara que aquest mètode de pagament s'està arrelant a alguns comerços d'arreu. Diuen que amb el pas del temps van notant certs canvis de tendència, però asseguren que el Bizum és més sol·licitat per les compres per internet o per WhatsApp. Ens ho explica des d'Olot FM Gerard Puigdemont.
9: Cada vegada són més els mètodes de pagament possibles quan vas a comprar. Fa algunes dècades a les botigues pràcticament tothom pagava amb monedes i bitllets, però amb les noves tecnologies i possibilitats de compra i venda de tota mena de productes, les opcions s'han ampliat. Ara el Bizum es comença a arrelar en alguns comerços. Tot i això, des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la gent quan va a comprar encara no solen demanar pagar amb Bizum. En parla Esther Verdaguer, la presidenta.
10: Fa més servir per quan es ven la botiga, la mateixa botiga ven online, per exemple, o ven per WhatsApp, que hi ha molta botiga que ven per WhatsApp, aquests sí que paguen amb Bizum, però la botiga física, tot i que hi estiguin una mica de canvi, no demanen el Bizum, perquè és tan còmode, ells venen amb el rellotge o venen amb el mòbil i ja paguen, vull dir que no, ja és tan còmode que no ho demanen.
9: Unes tendències que veurem com evolucionen i si fins i tot n'arribaran de noves.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: D'altra banda, la Bisbal d'Empordà va viure una diada molt diferent, la d'ahir divendres, amb la celebració de l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària nascuda arran de l'incendi que va afectar el massís.
1: La iniciativa va començar al matí amb una caminada solidària de 5,5 quilòmetres amb sortida des de la plaça de Sant Pol. Els participants van recordar part del territori afectat i en acabar van compartir una botifarrada. Després de diversos actes més, durant el dia, a la nit, les festes es van traslladar al pavelló de la Bisbal amb les actuacions del Frenillo de Gaguín, Chloe Rimbau, Mazzoni, Miquel Àrabs, Fetus, Orquestra Diversiones i GEA. Tots els grups del territori que van actuar gratuïtament. Escoltem a Benet Collàs i Ivan Cruz de la penya Blaugrana de Monells, una de les entitats que ha liderat l'organització.
11: L'Aliada han sigut 40 associacions juntes. Sí, si vols tu, nosaltres l'hem liderat, però 40 associacions costa molt unir-les totes amb un mateix objectiu. Per això hem dit l'Aliada, vull dir, és de tothom, això és de tothom.
12: Bueno, és que l'Aliada, com bé deia ell, és el que ha sorgit. Al final, quan van trobar el dia 11 de setembre, que és la nostra Diada de Catalunya, volíem fer una cosa, evidentment, per les Gavarres, per el nostre territori, i vam dir de fer la Diada per les Gavarres comptant amb fer una botifarrada tonta, una caminada i un concertillo acústic. I la cosa es va liar a nivell de grups, a nivell d'associacions i d'aquí,
11: a
12: nivell d'empreses que han col·laborat, si no tot això no seria possible, vull dir que tothom ha col·laborat i s'ha liat.
1: La recaptació es destinarà a l'ADF a les Gavarres per recuperar material malmès per l'incendi i reforçar els recursos de prevenció i primera intervenció al territori. Una jornada que ha unit solidaritat, música i compromís amb les Gavarres.
0: D'altra banda, Fira Tàrrega ha superat l'equador de la 46a edició després de dues jornades marcades per les estrenes i una gran afluència de públic i encara amb un dia de programació per davant. La jornada d'avui manté el pols als carrers i places de Tàrrega amb més de 60 propostes repartides en 6 espais.
1: Ahir, entre les estrenes, van destacar Xirxina, de La Tapeida, Emboscadura, de Colectivo Ameno i Sky is Full, d'Hermanas Pico Hueso.
13: The sky for the heaven. Aquí s'hi poden fer moltes coses. L'Sky és...
1: Avui arriben moltes altres propostes, entre elles Extra Motivated People, de Los Informals, Nuestro Refugio Galáctico, d'Azcona Tolosa, i Dominare, de Maduixa, i Mission Arnold Schwarzenegger, de la companyia alemanya KRA.
14: Wir sind KRA.
1: Right, let's finish this movie. Give me a split screen, fertig machen. Ana Givert és directora artística de Fira Tàrrega.
15: Contemporània a la ciutat de Tàrrega. La crem de la crem de les arts de carrer passa per aquests dies pels carrers i les places de la ciutat amb 32 companyies catalanes, 14 de la resta de l'estat espanyol i 11 companyies internacionals. Trobarem novetats, trobarem artistes amb trajectòria, amb un 60% de propostes de carrer, gratuïtes. Les arts de carrer són democràcia pura i dura.
1: Més enllà de la programació artística, Fira Tàrrega també posa en valor el seu impacte professional. Les companyies participants en les dues darreres edicions han facturat uns 6 milions d'euros en venda d'espectacles durant els 6 mesos posteriors al certamen, segons les dades de l'organització. El 40% de la facturació d'espectacles de carrer d'aquestes companyies prové de Fira Tàrrega. A més, aquests dies s'han generat 1.800 pernoctacions gràcies al certamen.
0: Les 2 i gairebé 24 minuts, és moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de 5 al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45 buscant el tercer triomf consecutiu.
1: El Sabadell juga demà al camp del Mallorca.
0: I a la primera federació, victòria del Nàstic la passada nit a casa davant l'Algeciras per 4-2, que deixa el conjunt grana com a líder provisional del grup 2 de la categoria amb 7 punts en les 3 primeres jornades. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
17: Nova victòria del Nàstic a casa superant l'Algeciras per 4-2. Els grana han estat superiors al rival i han perdonat en diferents ocasions. Hi ha hagut fins a 3 pals que podrien haver fet més àmplia la diferència al marcador. Sinambakis, Víctor Villote, Van Rijk i Diego Gómez han estat els golejadors. Amb aquests 3 punts el Nàstic fica pressió als rivals i es col·loca com a nou líder del grup 2 de primera federació. Això sí, amb tota la jornada encara pendent de jugar-se. Meixac ha estat un dels més destacats amb 3 assistències. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, destacava aquesta victòria i el fet d'haver sumat 7 dels primers 9 punts de la temporada.
18: Teníem que tenir més pilota, millorar, donar una passa endavant, sobretot en el moment en pilota, ser capaços de córrer quan recuperàvem, i crec que tot això ho hem fet. Crec que el partit hem tingut opcions de tenir-lo més controlat, però crec que contra l'equip que jugàvem no en cap moment podíem estar tranquils.
17: La plantilla començarà a preparar a partir d'aquest dilluns el partit del proper cap de setmana. Els granes visitaran el municipal de Santo Domingo per jugar davant de l'agrupació deportiva Alcorcón el diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia.
0: Avui a primera ref és el torn d'Europa i Sant Andreu. D'altra banda, en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana CB, que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: D'altra banda, en futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepenyes.
0: I a aquesta hora es disputa la primera semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, que es disputa a la piscina del Club Natació Montjuïc entre el Club Natació Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa.
1: L'altra semifinal es juga a la tarda entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Es podrà seguir en directe a partir de les 4 per la plataforma La Xarxa Més. La final serà demà a 3:45 i també es podrà seguir a La Xarxa Més. El tercer i quart lloc es jugarà a 2:45.
0: I en handbol, el Barça i el Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
19: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Continguts en xarxa.
20: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
21: ¡Alicia! ¡Que nos vamos ya!
22: No venga de aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
20: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
21: Joder, para que me bajo, papá.
23: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
20: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
24: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
25: Se tropezó con un escalón. Sí.
26: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
20: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
27: Deixaràs de sentir-la a prop?
16: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: Han mobilitat matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert. I en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vista el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: D'altra banda, en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I en esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:45 al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Thank you.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar apagant les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: D'altra banda, aquest matí, la CUP ha denunciat precisament l'actuació dels Mossos durant la diada, després d'aquesta detenció de 18 persones, i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, segons defensen.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha dit des de Cardedeu al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. I també ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves.
0: De fet, les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. L'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Escoltem també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que destaca que aquests últims anys no han estat en va.
3: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació d'ahir a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta.
1: Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per la Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un clàssic de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginesta o Zoo.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals, i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glossa de la Diada, pronunciada per Ramon Cotarelo. Els continguts del discurs han provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que han emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra per Ripoll.
4: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que, no, avui reivindiquem, ni tan sols, no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
5: Jo crec que, com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no han estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona Diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotarelo amb motiu de la Diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glosador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Avui, l'endemà de la Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les carregades policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: Parlem precisament de salut, parlem de la migranya perquè és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
6: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
7: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors, el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
6: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
7: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
6: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la UAB i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la Caputxinada de 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per Convergència i Unió per la província de Barcelona.
0: Fem un apunt en mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Deixem la mobilitat, però seguim parlant d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha rebut la resolució de 2 subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per reparar els danys que la Dana va causar a les instal·lacions esportives municipals.
1: Els treballs que inclouran el camp de futbol 11, el de futbol sala i la segona piscina començaran previsiblement al setembre. Ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
8: Efectivament, i els ajuts arriben per 2 vies, Presidència de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, i sumen una partida d'uns 464.000 euros, mentre el consistori encara està pendent també de la resolució de l'administració central. Segons detallava Gimeno, la quantitat rebuda supera fins i tot el pressupost inicial que l'Ajuntament havia previst per la rehabilitació del camp de futbol, una subvenció que cobreix al 100% la renovació de la gespa del camp de futbol 11, mentre que la del camp de futbol sala queda coberta al 50%. Dels treballs que se'n faran, ens en parla Lluís Gimeno.
9: Para cambiar lo que sería o rehabilitar todo lo que es lo camp de futbol 11, todo lo que serían lo tema de dels seients, lo tema dels aspersors i tot lo mal que ens va fer i també lo camp de futbol sala, tota aquella zona, ens han adjudicat, tenim en aquests moments adjudicada una subvenció que arriba als 464.000 euros, que no és una subvenció menor, perquè nosaltres teníem pressupostat que el camp de futbol valia 370.000 euros, vull dir que en un principi anem per dalt.
8: L'alcalde explicava que el consistori havia optat per encarregar prèviament el projecte tècnic i esperar l'arribada de l'ajut abans d'executar les obres per evitar assumir el risc d'avançar la inversió sense la garantia de la subvenció. Reconeixia també que l'inici de les obres podria afectar el començament de la temporada de futbol, tot i que assegurava que es treballarà per minimitzar-ne l'impacte en coordinació amb el club. A banda del poliesportiu, l'Ajuntament també compta amb una partida d'uns 80.000 euros per reparar la segona piscina municipal.
0: D'altra banda, Calafell es queda sense la sorra pendent per la platja de l'Estany.
1: L'Ajuntament alerta que la manca d'aportació de sorra pot posar en risc el passeig marítim de Masmel i l'Estany davant nous temporals. Ens ho explica des de Diumenge Ràdio Lourdes Meronyo.
10: Calafell no rebrà finalment la sorra que encara estava pendent de traslladar des del port de Comarruga fins a la platja de l'Estany Masmel. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, el Servei Provincial de Costes ha comunicat que els treballs no es reprendran, una decisió que el consistori ha rebut amb sorpresa i indignació. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra, però els treballs es van aturar a l'abril per protegir cries de corriol camanegre. Només s'havia portat aproximadament la meitat de la sorra prevista. Ara, segons Ferrer, Costa s'ha descartat continuar els treballs per motius econòmics. L'Ajuntament alerta que fotos temporals podrien provocar danys importants al passeig i reclama una actuació urgent. El consistori també continua demanant la renovació de la concessió del tram del passeig marítim entre Cunit i l'Estany, que es troba extingida des de fa uns anys.
0: Parlem ara d'ensenyament. Anem fins a la Garrotxa. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot es consolida amb una àmplia gamma de cursos.
1: El centre ofereix tallers pensats per a públics de totes les edats. L'èxit d'inscrits en alguns cursos fa que hi hagi cues d'espera. Ens ho explica des d'Olot FM Francesc Fernández.
11: L'Escola Municipal d'Expressió es prepara per al pròxim 1 d'octubre a iniciar les seves formacions a tallers. Si per una cosa destaca el centre formatiu, és per la gran varietat de cursos que ofereix el centre per a tots els públics. Amb el pas dels anys, l'escola s'ha consolidat com un lloc referent en l'ensenyament de cursos. El director de l'Escola Municipal d'Expressió, Tavi Algaró, destaca la importància de tenir un bon grup docent.
12: Això és una aposta, trobar la gent adequada que porti els tallers és bàsic. Has d'acompanyar la gent que comença, gent que no és tan hàbil, no té tantes aptituds, però tot ha de funcionar una mica alhora, però en diferents casuístiques, no?
11: El gran nombre d'interessats en alguns cursos fa que s'originin llistes d'espera per si hi ha alguna baixa durant l'any. A diferència dels cursos pensats per a infants i joves, els d'adults tenen una durabilitat diferent. A través del seu portal web, www.mulot.cat, es pot accedir a més informació.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I tot i que Santa Tecla no arriba fins al 23 de setembre, Tarragona ja comença aquest cap de setmana a viure alguns actes de la seva festa major. Els gegants moros de Tarragona viuran unes festes de Santa Tecla molt especials. D'entrada, aquesta tarda ja arriba Espases Festives.
1: És el nom que s'ha posat a una trobada excepcional que servirà per celebrar el seu 175è aniversari i el 170è del gegantó Negrito. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
13: Una trobada que comptarà amb els gegants de la ciutat de Valls, el Vall de Cavallets de Torredembarra, els gegants de la vila de Sitges i els tornejans del Gemesí. A partir de les 7 arrencarà la cercavila que els portarà fins a la plaça de les Cols, on faran les ballades de lluïment. Miquel Eiximenis és el president dels portants dels gegants moros.
14: Aquest any, per la mostra, sí que és veritat que molt poques vegades o mai ha passat a Tarragona que els anfitrions surten a trobar i surten a cercavila. O sigui, fan l'última ballada al Pla de la Seu i nosaltres aquest any sortirem gegants negritos i gegants moros fent la cercavila i acompanyant-se els nostres anfitrions.
13: També està d'aniversari. La Vibrieta de Tarragona en fa 20. Diumenge ho celebra amb una trobada de bestiari de foc infantil.
0: D'altra banda, la tradició arrossera torna a ser protagonista demà diumenge a Deltebre.
1: La finca de Bombita oteja tot preparat per acollir una nova edició de la Festa de la Sega, que enguany arriba amb novetats, però amb la voluntat de mantenir la seva essència. Ens ho explica des de Radio Delta Nerea Alzo.
15: La jornada permetrà reviure com es feia antigament la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Com és habitual, la cita posa en valor els treballs al camp i una part important de la cultura i la memòria del territori. L'edició d'enguany incorpora com a novetat un concurs de llançament de sacs d'arròs que estarà dinamitzat per Joan Ferrer i que busca afegir un component més participatiu a la jornada. La nova proposta compartirà protagonisme amb activitats tradicionals com la batuda a pota, les passejades amb barquetes de perxà i diferents demostracions d'antics oficis vinculats al camp i al cultiu de l'arròs. La regidora d'Enfocament Turístic de l'Ajuntament de Deltebre, Lola Casanova, explica que l'organització aposta per introduir novetats cada any, però sense perdre l'origen de la festa.
16: Sempre introduint alguna novetat de coses que també es feien abans, però que, bueno, que s'han deixat de fer i a poc a poc també donem diversitat a la festa sense perdre lo que és l'origen i l'essència de la mateixa.
15: La Festa de la Sega també posa atenció especial en les noves generacions. L'objectiu és que els més joves coneguin com es treballava antigament als arrossars i puguin entendre millor d'on ve una activitat que ha marcat la història del Delta.
17: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha deixat escapar dos punts al darrer segon al camp de l'Atlètic Club de Bilbao aquest migdia. Ha acabat empatant a dos.
1: A les 7 de la tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid amb l'objectiu de sumar la segona victòria. El Badalona, per la seva banda, visitarà l'Eibar.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45, buscant el tercer triomf consecutiu.
1: I el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca.
0: Baixem ara fins a la segona federació. Aquesta tarda el Reus visita el camp de l'Ebro amb l'objectiu de sumar els primers punts després de perdre en l'estrena a casa. Serà a 6:45.
1: A les 7, el Manresa rep el Penyesport buscant la segona victòria. Ens ho explica des de Ràdio Sallent Jordi Givert.
18: L'estrena a segona federació va ser molt positiva, golejada per 1-4 a Arnedo, una victòria que ha engrescat l'afició i demostrat a l'equip que poden competir en aquesta categoria amb el nucli de l'equip que va aconseguir l'ascens la temporada passada. Un d'aquests jugadors és el lateral manresà Nico Olmedo, que explica com encara no el partit.
19: Bueno, sabem que és un partit complicat, sabem que és un rival que ve d'empatar i vol

0: capital del Bages.
1: I aquesta tarda es podrà seguir un partit de futbol català a la plataforma La Xarxa Més.
2: A les 6 de Tercera Federació Femenina, el Sant Gabriel rep el Seagull de Badalona.
1: En bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana SB que es disputa a Tarragona.
2: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus dos partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant en Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
1: En futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
2: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
1: En handbol, Barça i Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
2: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set Punu FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

107.1 FM. 107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Radio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Avui, dissabte 27 de juny de 2026, que a Tordera tenim un cel clar, fa sol, i el termòmetre que marca unes temperatures mínimes de 25 graus i unes màximes de 34. Soc en Genís Mas i us acompanyaré en aquest butlletí informatiu. Escoltem els titulars d'avui. Obert el període de votació per als pressupostos participats 2026. Tordera encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. Els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. I la 31a setmana de l'emprenedoria al Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes.

Desenvolupem notícies i és que avui han començat les votacions pels pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que ha incrementat en partides de l'any anterior. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, una normativa que obliga les administracions a identificar, gestionar i retirar aquest material, l'amiant, dels béns de la seva titularitat. A Tordera, el nou marc arriba amb encara un volum important de cobertes de fibrociment pendents de retirar. Segons dades

0: de la Generalitat, el poble compta actualment amb aquestes gairebé 800 cobertes en presència de fibrociment. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha avançat la retirada d'algunes d'aquestes estructures en equipaments públics. Les unitats de cures pal·liatives dels hospitals Sant Jaume de Calella i Comarcal de la Selva Blanes, gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, permetran a partir d'ara que els pacients ingressats en situació de malaltia avançada puguin rebre la visita de la seva mascota canina. La iniciativa té com a objectiu afavorir el benestar emocional dels pacients a través del contacte amb la seva mascota. Aquesta es podrà estendre progressivament a altres hospitals, també com l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes o l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. I la Setmana de l'Emprenedoria del Maresme torna del 29 de juny al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen en les decisions de compra i les relacions professionals. Demà, aquesta Setmana de l'Emprenedoria, que començarà amb la tècnica del Servei d'Emprenedoria, Natàlia Montoya, que explicava que el programa pretén ser atractiu i, sobretot, útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements. Pel que fa al temps, avui diumenge, un dia assolellat des del matí fins a la tarda, en presència d'alguns núvols, sobretot durant primeres hores del matí, però això sí, amb un cel ben clar a partir del migdia, unes temperatures mínimes que han rondat entre els 21 i els 25 graus i unes màximes que arribaran fins als 34. Amb això, nosaltres que acabem les notícies aquí en aquest butlletí d'avui diumenge, gràcies per escoltar-nos i que passeu un bon cap de setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.

0: 107.1 FM.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: cojones, calle de nadie, calle de todos. Si me descuido, calle de bobos.
1: Esports de Tordera, tot a punt perquè arrenqui l'enfrontament de la tercera fase entre Club Futbol Tordera i Unió Esportiva Quart de la Copa Catalunya. Per primer cop a la història, el Club Futbol Tordera aquesta temporada està jugant la Copa de Catalunya, aquesta Copa de Campions, on només hi participen els campions de cada lliga. Doncs bé, ni més ni menys, ja ho haureu anat seguint per Ràdio Tordera, sinó també a través del Club Futbol Tordera mateix, l'equip de Guillem Ferrer ha fet un molt bon paper, i és que s'ha classificat per avui, la tercera fase. És el primer partit avui en aquesta tercera fase que el Club Futbol Tordera juga contra un rival de categoria superior, l'Unió Esportiva Quart, i per tant això vol dir que juguem a casa. El primer partit de Copa Catalunya ha jugat a casa. Ara explicarem tot el que ha passat i tot el que ha de vindre a partir d'ara. Abans, però, permeteu-me que saludi en Pau Serrao. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Ot.
1: Com estàs, Pau?
2: Molt emocionat per aquest partit. Ronda 3 de Copa Catalunya. Ja venim d'una molt bona ratxa de partits de Copa Catalunya. Venim de golejar a la Jonquera amb un hat-trick d'Adrià Casanovas i amb moltes ganes de veure aquest partit una altra vegada. Anem a veure si ens classifiquem per la quarta ronda en aquesta en aquest primer cop que juguem aquest torneig.
1: A veure, anem a conèixer, Pau, els protagonistes d'avui. Comencem per qui comencem? Pel quart?
2: Comencem pel Tordera.
1: Va, som-hi, doncs, pel Tordera. Tu mateix, Pau.
2: Jo mateix. Comencem, porteria, Òscar Ruscalleda, defensa amb Adrià Barceló, Jordi Pujadas, Alejandro Ortega i Biel Pla. Al mig del camp tenim Badó, Expo i Pide, i a la davantera tenim Amadu, Enzon i Serrano amb el dorsal 7, que si no m'equivoco l'estrena avui, veritat, tot?
1: Crec que aquesta pretemporada, si no m'equivoco,
2: contra la Jonquera
1: per Festa Major, amb el Ronin crec que el portava, l'únic ara m'equivocaria. Anem a conèixer la banqueta, som-hi.
2: Banqueta amb Josep Paulet, Joel Viedma, Marc Ruiz, Àlex Sánchez, Martí Grimal, Kevin García i Arnau Mainou. I en el cos tècnic, Guillem Ferrer, Jordi Tomàs i Àlex Cano.
1: Molt bé, aquests són els protagonistes del Club Futbol Tordera. Anem a conèixer els de la Unió Esportiva Quart.
2: Continuem amb el quart d'Isaac Casú, defensa, Òscar Fernández, Nicolau Regàs i Marc Serra, mig al camp amb Joan Casabó, Antoni Aragón i David Rondón. A la davantera tenim a Haptamu Gimferrer, Pol Rodríguez, Audal Morell i Adrià López. A la banqueta, Arnau Girgas, Maruán, El Jarrás, Aitor Herrero, Oriol Bosch, Joan Arter, Aniol Anglada, Roger Coromines i Antoni Torna. Els dirigits per Carles Viroles i Alexis Sánchez.
1: Perfecte, doncs aquests són els protagonistes.

0: malauradament van baixar, i ara tornem a estar a segona catalana, després d'haver guanyat la Lliga en una temporada magnífica, la veritat, que portàvem una ratxa de 10 partits seguits guanyant fins al final contra el Sant Feliu, que també vam acabar guanyant, i aquell partit va ser un partit espectacular. La rua després del partit, el gol al final de Marc Ruiz al minut 90 va ser una combinació d'emocions increïble.
1: Fantàstic, doncs veurem avui si el Club Futbol Tordera pot seguir amb la bona dinàmica o no. Recordem que la primera fase del Club Futbol Tordera la va jugar contra el Bon Matí, equip gironí, un enfrontament que va quedar en empat a un, es va resoldre als penals.
0: Exactament, i si no m'equivoco el va definir un penal de Joel de Panenka, si no m'equivoco, veritat?
1: És així, el penal decisiu, el penal definitiu el va fer Joel Viedma. De fet, us puc explicar que era una mica una juguesca que tenia.
0: Sí.
1: Explicaven així fora micròfons que Joel sempre deia que tenia un gol, ell havia marcat un gol de penal de Panenka en època de cadeto juvenil, ara no me'n recordo, i que clar, i li feien la conya de bueno, no l'hem vist, i ell anava dient, pues, el proper penal que xuti el faré així, i efectivament va arribar el dia, va arribar el moment, va xutar el cinquè penal i el va fer de Panenka.
0: Quin carisma.
1: Classificar el Club Futbol Tordera, carisma absolut. Segona fase es va disputar la setmana passada, en aquest cas diumenge a les 8 del vespre, a la Jonquera.
0: A la Jonquera, Déu-n'hi-do. No em podem anar a transmetre-ho.
1: Però tenim, de fet, un resum,
0: sí, uns clips
1: de gols que a la mitja part podrem recuperar, dels gols del Club Futbol Tordera, d'aquells 6-1, amb gols, per exemple, el hat-trick d'Adrià Casanovas, sí, que deies, Pau, també amb gol d'Arnau Mainou,
0: sí,
1: que s'estrenava
0: el seu primer gol
1: com a golejador, també tenia amb
0: Adu,
1: Enzon, i si no m'he descomptat ja són tots ells, per
0: sí.
1: Tant 6-1, un resultat contundent a la Jonquera, un equip guanyador de quarta catalana i que és ara mateix equip de tercera catalana. El quart és en aquest cas equip de primera catalana, va ser el campió de la Lliga de la Lliga, que la setmana
0: sí.
1: que ve comença el Club Futbol Tordera, per tant bé, doncs ens mesurarem contra l'equip que l'any passat va guanyar la Lliga, no?
0: Un partit molt intens i difícil, la veritat. Estem jugant contra un campió de segona catalana, divisió en la qual ara ja està el Tordera. De segur que serà un partit molt, molt emocionant, no? La veritat, viurem com és el partit des d'aquí de les grades, i la intensitat sobretot que hi fiquen els 22 jugadors que disputaran avui aquest enfrontament.
1: A veure, que mira, són ara mateix les 6 de la tarda, anirem uns minutets tards, els jugadors ja estan tots dos a punt per saltar sobre el terreny de joc en directe per Ràdio Tordera. Sí, em sembla que no sé qui estan esperant, potser a l'àrbitre.
0: Pot ser, perquè des d'aquí no es veu. També comentar ara que, si no m'equivoco, si em pots corregir, és la primera convocatòria de Martí Grimal, veritat?
1: Oficial, sí.
0: Oficial, sí.
1: És veritat que, per exemple, ha fet alguna cosa per a temporada. Per exemple, el Club Futbol Tordera va jugar dimecres un amistós contra una escola universitària anglesa, un equip de cinquena divisió.
0: Carai.
1: El Tordera va guanyar, en aquest cas. No me'n recordo el resultat ara, però de forma voltada, la veritat, uns quants gols van caure en favor del Club Futbol Tordera, i Martí Grimal va jugar, va fer un autèntic partidàs, va fer una primera part absolutament d'escàndol. El jugador del filial de 20 anys, nascut el 2006, ofensiu, que sense cap mena de dubtes la peça clau de Guillem Ferrer, veurem si el pot tenir disponible o no de cara a aquest inici de temporada, i sobretot amb les baixes que hi ha.
0: Sí, és el que comentàvem abans. Fora de micros comentàvem això, Ot, que deies que era un jugador espectacular, i esperem que així sigui aquesta temporada i que tingui minuts, sobretot
1: que agafi minuts i que tot vagi bé. Salten sobre el terreny de joc els jugadors del Club Futbol Tordera i de la Unió Esportiva Quart, amb l'àrbitre principal i els seus dos liniers de dos acompanyants. Com dèiem, repassem ràpidament el Club Futbol Tordera, que juga amb Òscar a la porteria, Barceló, Pujades, Biel, Play, Jandro a la defensa, Expobador, Pide a mig del camp, Madu i Enzon acompanyats de Serrano a la part alta. Aplaudiments per aquesta estrena de Copa Catalunya al Camp Municipal d'Esports de Tordera. La Unió Esportiva Quart s'estrena a Copa Catalunya perquè el seu equip, ara mateix de primera catalana, sí,

0: Doncs...
1: Han de jugar menys rondes.
0: Exacte. Passa, entrava directament en aquesta tercera ronda, igual que, per exemple, els de Lliga Elite o clar, tercera ref no entraran fins més endavant.
1: Clar.
0: Per tant, bé, el quart que s'estrena en Copa Catalunya, el Club Futbol Tordera ja en porta dos d'acumulats, dues fases superades, per tant, bé, en dinàmiques diferents, ara bé, tots dos equips en un final de pretemporada i a les portes de l'inici de Lliga.
1: Sí.
0: El Club Futbol Tordera, per cert, que juga amb diferents baixes. El partit de festa sí, major en van veure una, era Gio Farino.
1: Gio.
0: Bé, a més, no sé si el podrem tenir per aquí després, d'aquí una estoneta, veurem. Ja ens ho explicarà ell, però vaja, una baixa complicada. A més, també teníem la baixa de Carlos Esquinas, al lateral, que no ha pogut fer gaire pretemporada per unes molèsties físiques. I a més, també la de Carlos Rodríguez, la nova incorporació que per un ensurt a la carretera, doncs, bé, jo crec que el podrem tenir durant l'inici de Lliga. També de baixa és Juan Esteban per un doble problema, una a l'espatlla i l'altra a la cama, i vull dir que vaja, déu-n'hi-do les baixes acumulades. Es farà un minut de silenci al municipal de Tordera, en aquest cas és en record del soci número 1 del Club Futbol Tordera, el senyor Miquel Matas Fàbregas.

0: Acaba el minut de silenci al municipal de Tordera, com dèiem, pel soci número 1, el senyor Miquel Matas Fàbregas, que ens va deixar fa unes setmanes. Un sentit record i especialment una abraçada a tota la família i amics implicats no només amb el poble, sinó també actualment amb el Club Futbol Tordera. Un record, de veritat, per tots ells. Tot a punt, perquè arrenqui el partit, aquesta tercera fase. Comença ara mateix l'enfrontament Club Futbol Tordera Unió Esportiva, quart partit de tercera fase de Copa Catalunya. La primera pilota, que és del quart, a veure qui la pot baixar, doncs és el jugador del quart, però el xut directe, se n'anava bé, obertura a banda esquerra, la rematada molt per sobre, és la primera del partit, la primera de l'equip visitant, pocs segons havent començat l'enfrontament. Pilota pel Club Futbol Tordera. El Club Futbol Tordera, que vesteix de quadribarrada a la nostra esquerra, mentre que el quart vesteix també amb l'habitual blau, marí i vermell, a la nostra dreta, amb el sol en contra en aquest cas. Hi haurà mans de Serrano al cercle central, pressió altíssima dels jugadors del quart, que ja la posen en joc. Nicolau, sessió endarrere, que buscant el lateral apretava Enzon. Un quart que després de pujada a primera catalana, alguns dels jugadors titulars doncs no han seguit en aquest camí, però han incorporat jugadors absolutament brutals del juvenil que l'any passat va pujar nacional i òbviament amb un talent vaja, espectacular, per tant avui sobre el municipal tenim nanos joves però amb molta qualitat per part del quart.
1: Comentaves abans, Ot, que la lesió de Gio Ferino, i és que malauradament s'ha lesionat, sí, però també tenim un altre davanter molt bo aquí al Tordera, com és Adrià Casanovas, que hem comentat que havia marcat un hat-trick.
0: És
1: la veritat, molt, molt, molt important, un jugador molt important.
0: És així, un Casanovas que ve de fer un hat-trick. Compta amb aquesta jugada, prova el cort, obertura dins l'àrea esquerra, la rematada amb cama poc hàbil d'Audal Morell. De fet, estava potser un pèl massa forta aquesta passada, la rematada s'ha anat pel lateral, servei de porteria favorable al Club Futbol Tordera.
1: És el segon xut del quart en els minuts que portem de partit. Veurem com surt jugant el Tordera. Gran triangulació, que estan fent.
0: Sí, en curt, tot i la pressió altíssima del quart, ara se li ha escapat la pilota al capità, i haurà esfèrica des del lateral pel quart, que la jugarà des del darrere. És Jim Ferrer cap al seu company Marc Serra. Marc Serra buscant entre mitjos, se n'en surt molt bé aquí.
1: Compte
0: Antonio,
1: que s'ha relliscat,
0: És Serrano qui recupera la pilota, busca la centrada, quedarà massa curta per Madu, topa amb el seu contrincant, a veure qui arriba aquesta pilota dividida. És el quart jugant en aquesta posició perillosa, bé Madu, aquesta pressió, segueix el quart amb una possessió de l'esfèrica, molt bé aquí el capità posant el cos. Madu ha forçat la falta també de forma intel·ligent, falta i sense més.
1: I la primera del partit també, a comentar.
0: Arribant al minut 3 de partit. Uf, que bé que se n'en surten aquests jugadors tècnicament del quart. Obertura a banda dreta, de nou per Antonio. Antonio a la centrada, xut! El travesser, la pilota, i posteriorment fora. Ara sí, el primer xut a...
1: i molt alta, i també la seva sortida de pilota és espectacular. Veurem ara com surt jugant el Tordera, però és que no els hi deixen gaire bé jugar.
0: No, la pressió és altíssima i el... Ui, que bé Pide, rebia una falta ara. Que bé el jugador tordarenc en aquesta sortida de pilota. La pressió és altíssima del quart, és un home a home pràcticament.
1: Sí.
0: Una pressió de fins a 3. Costa sortir amb precisió el Club Futbol Tordera. Badó, se'n va del primer, obertura cap al mig, ara sí, va cap a Pide, més cap a Enzon enganxat a la línia, aixeca el cap, ha posat pausa, ha recuperat el quart, prova el xut Enzon des de molt lluny, la pilota al segon camp, servei de porteria favorable al quart.
1: Primer xut de...
0: Sí, és veritat que la verticalitat entre Bedoy Pires ha sigut molt ràpida, ha arribat l'esfèrica ràpida també a Enzon. Jo crec que se li ha escapat una mica el control, amb aquells dos segons al quart ha recuperat posició i s'ha tancat totalment al darrere, i aquí és on hi havia perdut espais a l'equip quadribarrat. Uf, falta ara en aquesta pressió. Pilota favorable als gironins. Som al minut 4 de partit, ha començat aquest enfrontament, ara mateix el 5-0-0 al marcador. En aquesta tercera fase de Copa Catalunya. Club Futbol Tordera, Unió Esportiva quart. Se l'emporta via el pla amb les mans, la tocava aquest rebot.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Faltes, òbviament, sense agressivitat, però portem 5 minuts i portem sí. una pila de faltes.
1: Per ser concrets, en portem 3 faltes en 5 minuts.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, és que si no és a base de faltes, aquest partit tan intens serà ple de gols.
0: Clar, sí, sí, el Tordera avui ha de plantejar això, eh? Un partit molt més segurament defensiu, d'atacar quan toqui i de no perdre les esquenes, com ara la... protegeix bé Jordi Pujades, la cedeix endarrere al quart, agafant línia de fons, prova la centrada, bota cap a dins l'àrea, la rematada desviada perquè entre Barceló i Pujades l'han acabat tocant, buscava...
1: del seu davanter, que ha acabat rebotant a la cama de Vialpla, si no equivoco.
0: Picarà des de la dreta al quart cap al cor de l'àrea, que ve que la rebutja del Tordera, la pilota encara és viva, rematada final de cap a les mans d'Òscar Roscallada, que aprovarà la pilota en llarg, buscant el hàndicap del sol en contra, a veure si se l'emporta Enzon. Arriba un últim defensor, pilota als aires, salta bé Jandro, guanya la posició per Pide per Expo de tacó, no li ha sortit bé la cosa, entre dos s'emporten l'esfèrica, ho provarà el quart, és a tres quarts de camp, obertura a banda esquerra, la centrada tapa de primeres Jandro, se la torna a quedar en velocitat al quart, ara des de l'exterior de l'àrea, provant de nou la centrada, atenció en aquest control, la pilota mort del xut, el pal, l'esfèrica encara és viva, la treu Jandro, l'ha tingut molt clar al quart, el control ara és de Madu, un pèl massa llarg aquesta autopassada, l'esfèrica segueix en joc, se li escapa ara a Eudald Morella, banda pel Club Futbol Tordera. Uf,
1: quins claríssim. Minuts del quart, eh? Quins minuts.
0: Quina qualitat. Arriben a totes, un pas més,
1: sí,
0: una marxa més, eh?
1: També podem veure la qualitat que té Enzon, la veritat, estan anant a totes, té una velocitat elèctric, com tu deies.
0: Enzon, a la temporada que va ser aquí, ara fa, no sé, 4 o 5 anys, jugava molt i ha escurat com a extrem, no? Però un extrem molt obert. I dèiem l'altre dia, mirant per temporada i fent valoració, Guillem Ferrer també l'ha posat com a mitja punta, una posició que a mi particularment, els 2-3 partits que l'he vist, m'agrada més que obert, que potser és la posició natural. Avui però juga com a extrem obert, per tant, veurem, bé, som en Copa Catalunya per temporada, però per acabar d'ajustar aquestes petites coses. Bé, surt Vialpla, aixeca el cable, envia cap a Badó, en camp contrari, intentava retallar, se li ha avançat el jugador del quart, se la queda Enzon, pressionat per l'esquena, deixa-la anar Enzon, deixa-la anar, la pilota cap a Badó, que s'avança entre dos, Badó, oh, quina qualitat, la deixa cap a Enzon, acaba perdent la pilota el nou tordarenc, és ell mateix qui la recupera, l'àrbitre però havia assenyalat una falta en camp tordarenc favorable als gironins. Una topada amb Joan Casaó. Hi haurà falta favorable al quart. Escorada a la dreta.
1: Sí, la tercera falta del Tordera en els 9 minuts que portem de partit. Veurem ara si, home, suposo que la centrarà, no? No crec que la passi enrere.
0: Jo crec que sí. Centrada directa, que topa en el gos del patidor de Badó. La possessió queda en peus de la Unió Esportiva quart. La juga en curta, el porter ha arribat bé aquí, David. La cedeix de nou per Isaac Cassó des de porteria. Obertura a banda dreta, ha de córrer aquí Expo. Se'n va de llarg, de nou enrere per Isaac. Isaac cap als centrals, estan molt separats, clar. Serrano era l'únic que apretava dalt, sí. Ara li han donat indicacions de dir no, no, aguanta'm amb la teva línia d'atac a tres quarts de camp.
1: Podem veure com... Sí, digues. Podem veure com Enzon ara s'està tancant més i com en Bado està pujant més.
0: Sí, clar, al final necessites posicions molt més juntes davant d'un equip tan tècnic i tan veloç.
1: Sí, sí.
0: Per fer, mira, per aconseguir això, una pressió alta i la pilota en llarg que se la intenti importar qui sigui. Ara, el quart té una absoluta qualitat aquí, Nicolau Regàs.
1: Sí.
0: El capità, zona de mitjos, espectacular.
1: Tot i que he de dir que estic veient que els està costant una mica adaptar-se al camp. Ja he vist dues errades, una que s'han relliscat allà a la defensa Marc Serra i l'altra el porter, l'Isaac Casu, que havien fet unes relliscades.
0: És veritat que bé, Barcelona, atent aquí, llàstima la passada. El que deies, és veritat que el camp del Tordera, la gespa és més nova que el quart, però el quart té un... el camp és molt més ampli que no pas aquí a Tordera, sí. Que és més estret i curt en comparació amb el camp gironí. Molt bon camp, per cert, amb un turanet allà perfecte també per veure el partit des de les alçades, que a mi particularment m'agrada molt. Quan hi hem coincidit a segona catalana, doncs han sigut bones experiències. Passada filtrada, talla bé Jandro, no troba passador, però se la queda aquí David Rondón. David, obertura a banda dreta, encara més a l'extrem, buscant la centrada, és bona, bota un cop, la toca Badó i l'ha projectat directament a l'exterior de l'àrea perquè la baixa aquí Adrián, pressió de Mado, se l'emporta Adrián, a línia de fons surt finalment, hi haurà servei de porteria per Òscar Ruscalleda. Primers 11 minuts, Pau, de partit amb força calor encara, força
1: sí,
0: calor. Com els veus?
1: Doncs la veritat, minuts molt, molt forts, molt intensos, a part de per la calor, com tu deies, per als jugadors del quart. També ara comentar la ajudada defensiva que ha fet en Madu allà, ha baixat fins a línia de fons per tapar l'extrem a Eudald Morell. Com ara està passant a Madrid a Barcelona. Compte, perquè s'està ficant per dins. Madu, que està sí. Tornant a ajudar i molt bé, Madu.
0: Molt bé, Madu, eh? Molt bé, Madu, en aquestes tasques defensives.
1: Increïble.
0: No només aquí, sinó a la part alta. La veritat és que...
1: Meravellós.
0: Sí. Necessites... El Club Futbol Tordera de la temporada passada, ara fent un pas més a segona. La pentina Serrano, estava endarrerit Enzon, la cedeix amb el cap la defensa del quart cap a porteria, cap a Isaac Cassó. Per cert, dels que sou de Tordera, fa una horeta aproximadament haureu vist en aquesta zona de Sant Pere una columna de fum. Doncs bé, res, dir-vos que està ja un foc controlat. En aquest cas han intervingut bombers i agents de seguretat i ja està, ens diuen, ens arriba tot controlat, per confirmar, però tot controlat. De fet, ja no es veu la columna. La centrada, la topada, bé, em sembla que l'ha tocat un mateix jugador del quart que l'ha
1: sí.
0: Desviat de la trajectòria.
1: Sí, des d'aquí s'ha vist.
0: Serrano intentava baixar-la, se la queda el capità del quart que caia al terra després d'una falta de Badó en el cercle central, camp tordarenc. Esfèrica per la Unió Esportiva Quart. Tenen un pas més, un ritme més,
1: sí.
0: El gironins s'ha de reconèixer. Obertura a banda dreta de nou per Antonio que retalla, busca la línia de fons, la centrada, ha arribat molt bé aquí Jandro Ortega, surt per línia de fons, hi haurà servei de córner, perdoneu, pel quart.
1: Sí, el segon córner d'aquest partit. I sembla ser que el Tordera està pujant una mica més la seva intensitat, veiem com ara està competint més i tornar a comentar la gran acció de Madu que ha fet abans a l'hora de defensar.
0: La centrada cap al cor de l'àrea, rematada per sobre del travesser de Nicolau Regàs, que posteriorment ha caigut al terra. Crec que s'han trepitjat mútuament amb Vialpla, que també mal és el capità del gironí.
1: Sí. Sí, sí, sembla que hi ha hagut un xoc entre els dos.
0: El capità del quart encara ha dolgut al terra tocant-se els dits del peu No sé si dret o esquerra. En tot cas, l'àrbitre que dona ja la senyal, eh?
1: Sí. Tot i que estigui al terra, segueixen jugant.
0: Bueno, clar, els jugadors del quart es queixaven que ja es posava en joc, però és que l'àrbitre havia donat la senyal.
1: Sí, que ràpid, és que s'ha aixecat.
0: Sí.
1: Quan ha fitat.
0: Sí, això sí. Jandro, pilota endarrere per Biel Plan, la cedeix en curt per Òscar, aixeca el cap, busca l'obertura, molt bona, per Adrià Barceló, que estava totalment sol. Barceló, endavant per Serrano, toca de cares per Barceló, finalment. Barceló per Badó. Badó, clar que sí, està totalment sol. Badó, la gira més per Jandro. Puja línies, Jandro, puja. La trepitja, busca endarrere per Biel Plan, recol·loca el quart. A la dreta per Jordi Pujades. Som al 15 de partit, 0-0 al marcador, Club Futbol Tordera, quart, tercera fase de cop. Oh! Quin toc de tacó de Barcelona, demà per Serrano, Serrano retalla, entra Serrano, Serrano, des del terra, l'acaba blocant Isaac Cassó, la jugada de qualitat entre Barcelona i Serrano, que per cert s'ha pogut fer mal, eh?
1: Sí, sí, està estirat al terra de l'àrea, està dolgut. Quina jugada de Serrano, quina paret que ha fet Adrià Barcelona, quin toc, que bé que ha fet el Tordera. S'ha de dir, ara sembla que s'aixeca Serrano. Sí.
0: La qualitat de Barcelona aquí.
1: Sí.
0: En el toc d'esquenes per deixar-la totalment sol per Serrano. Ha retallat, i en el retall és veritat que un altre jugador molt hàbil,
1: sí.
0: S'ha llançat al davant pel terra i ha aconseguit blocar.
1: Li ha llegit les intencions.
0: A Serrano anava a rematar igualment i ha topat contra la cama d'aquest jugador que anava en velocitat i suposo que el deu haver arrossegat, per això es lamentava del cop. La tocava Enzo en la pilota, però se la quedava al quart, ara l'ha rebutjat Biel Pla. En joc ja per la Unió Esportiva Quart, de moment en aquest empat a 0 marcador, una molt bona entrada avui, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí, la veritat és que la zona de la grada tordarenca està a rebussar, aquí a la graderia doncs molt poques cadires buides, veig si de fet va arribant gent ara mateix, i al voltant del camp també, a la zona d'ombra també algunes quantes persones. Déu-n'hi-do, una molt bona entrada,
1: sí, sí.
0: Per ser
1: un partit de Copa Catalunya.
0: Què ha passat? Ui, ui, ui, targeta groga per Serrano per entrar quan no tocava. Guillem Ferrer ara li reclama Linier, que és qui li ha donat el vistiplau per entrar.
1: Sí, Biel Pla s'està queixant a l'àrbitre, però és igual, no canviarà de decisió.
0: No, però clar, és a dir, ja entenc que ho ha fet malament, però escolta'm, el que hauries de fer és demanar disculpes perquè és el Linier qui s'ha equivocat. És el teu cos arbitral. És veritat que la norma et diu que ha de treure targeta, sí. Però és que és el Linier qui s'ha equivocat, no és pas Serrano.
1: Sí, s'ha equivocat.
0: Ni el cos tècnic.
1: Unai Ballesteros, ajudant de Aitor González.
0: Doncs una targeta inútil,
1: sí.
0: La veritat. Absolutament inútil i errònia.
1: Ja ho reclamarem a la federació.
0: Sí, no, si més no, perquè òbviament que per mà és targeta, és veritat, per la nova normativa, però escolta'm, és que és el teu Linier que s'ha equivocat,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I ha donat la senyal que sí quan no tocava. Vull dir, una mica de rigorositat en aquest sentit també, no? La pressió de Madu, ara sí que feia falta amb Temujin Ferrer, al central del quart, quan superava línies.
1: Déu-n'hi-do quantes faltes ja, ho estàvem comentant abans. La cinquena del Tordera en els 18 minuts de partit que portem.
0: Déu-n'hi-do. Pressiona Serrano, l'esfèrica endarrere per Isaac des de porteria. Ai, noi, no, avui no he preguntat per la porra. Mira, es nota que no estic en lliga encara, eh?
1: Encara som a temps.
0: Som a temps? Va, som a temps, som
1: sí.
0: A temps. Va, ho passo, ho passo. Pau, digue'm una porra, va, som-hi.
1: Va, dic 1-0 pel Tordera.
0: I l'Agustí, a veure, que em diu una a un pelades guanyem. I ara de seguida anirem al YouTube, també hi hagi els vostres comentaris. L'Ude Bornense ens diu un saludo des de Cádiz, un tordarenc més. Compte aquesta jugada del quart, tapa bé Pujades, se l'emporta de nou l'equip rival, el xut, molt desviat per sort. Tordarenca, acaba en domini d'Òscar Roscaia. D'això, una salutació. Què més? En Juanma, que ens diu bona nit des de Tailàndia. Avui internacional, absolutament. Força Tordera i força Ràdio Tordera. Gràcies. Juanito, una abraçada. I deia, i ànims en Juanma amb la lesió. Que sí, hem comentat al principi, eh, d'aquestes diferents lesions del Club Futbol Tordera, on Juanma, que bé, que parlava amb ell fora el micro, dic, nano, si hem de venir a fer parelles i a fer el que, fisio, el que faci falta, venim, eh, perquè en necessitem. Ui, la pilota complicada, el xut! L'havia perdut aquí en sortida de pilota Badó. Se l'havia quedat un jugador del quart que, amb dos tocs rapidíssims, finalitzava porteria. L'esfer que sortia per fora, per sort, pilota de nou pel Club Futbol Tordera. Òscar la busca ara en llarg, a Serrano amb el sol en contra. L'agafen, no hi ha res. Salta bé el quart, que es queda finalment la possessió en darrere. Minut 20 de partit, empat a 0 al marcador. La juga en curt al quart i surt d'una forma absolutament majestuosa. Obertura a banda dreta, tapa molt bé Jandro, també Expo, que Enzon, perdoneu, que hi ha al terra. La pressió després de pèrdua d'aquests jugadors és d'una altra categoria, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No estem no estàvem acostumats a tercera catalana a aquesta velocitat, però és que ni tan sols en aquests partits de pretemporada.
1: Bé, una pressió digna d'un equip de primera catalana,
0: eh?
1: Què s'ha de dir?
0: Gaitana, com ens deia, vamos Tordera, un saludo des de Càdiz. Doncs molt contents que ens seguiu, també. Una abraçada, tio, per tots dos, Juanma i Gaitano. Des de Càdiz i des de Tailàndia, déu-n'hi-do.
1: Internacionals, eh, som?
0: Sí, ja ens acostumarem i tot això, eh? Una abraçada també cap a... Ui, quin toc de Pide a la pilota, espectacular per Madu, l'haurà de lluitar, se la queda d'esquenes. El control se li ha avançat David Rondón, aplaudiments per aquestes accions del Club Futbol Tordera. De moment, poc a poc, fent la feina i mantenint aquest empat a zero al marcador, que davant la qualitat dels rivals, tot sigui dit, és un bon resultat. Bona pressió de Serrano, s'emporta la esfèrica, haurà de trepitjar-la, pressió altíssima de Jim Ferrer. Cau al terra Serrano, des del terra la recupera, treu un llançament davant del quart, finalment. El quart en camp propi, des del lateral. Uf, la pressió de Serrano era molt bona, llàstima que se li havia obert molt i Abdamu Jim Ferrer és rapidíssim.
1: Sí, eh? És el que comentàvem, la pressió dels jugadors del quart i com arriben a l'encreuament.
0: Mira, vols més punts? Antoni Ortega ens diu una salutació des de Santander.
1: Uah.
0: Endavant, equip. Una abraçada, Toni i família. Una forta abraçada. Molt contents que ens seguiu avui també. A veure si la setmana vinent ens veiem per aquí. De moment, però, que veu de gaudir aquests dies. Que bé, Madu. Evita que surt a l'esfèrica, però se li anticipa el seu contrincant. El porter la envia en zona de mitjos. A veure qui se la queda. Esbadó i arrabia una falta. Enzon, que prova el xut. Se li ha elevat massa. Se li ha elevat massa. Badó, estès al terra, companys.
1: Malament, malament que Badó estigui estès al terra. Un jugador molt important en aquest partit, que ho estava fent molt bé, estava rendint molt bé en aquests 23 minuts de primera part que portem.
0: Oh.

0: Que segueixin el joc.
1: Sí. Hola, no, la trepitjada ha sigut dura. Val. Amb la l'Agustí ens indicava que no era trepitjada, sinó era un cop amb la cintura. Es troba sobre el terreny de joc ja Bado, donant guerra. Se l'emporta a l'extrem, bon retall davant de Pujades, salta, bé, Biel Pla abans, in extremis, la pilota encara és del quart, des de dins l'àrea, compta la passada en curt, ha tallat molt bé, Expo la treu fora de parir, Jandro, que ve nano, la pilota en llarga, perquè la corri Serrano, a veure si aconsegueix treure alguna coseta aquí, doncs sí, se l'emporta Serrano, entrarà dins l'àrea Serrano, la passada al primer pal. Ha acabat en mans d'Isaac Cassó en dos temps. S'obria Madu, és veritat que estava força cobert l'acció per intentar sorprendre Serrano, crec que era la més bona. La primera important del partit del Tordera.
0: Sí, veiem com el Tordera està aprofitant això que comentaves abans, Ot, el hàndicap del sol en contra de les pilotades cap amunt, que ara ha enviat Jordi Pujades i Serrano, que després d'una recuperació s'han portat la pilota i ha optat per xutar.
1: Uf, doncs jo crec que ha sigut l'acció bona, perquè Madu l'he vist en una posició més aviat complicada per fer una passada transversal,
0: sí.
1: Per la cobertura que tenia, crec que Serrano ha encertat, perquè m'ha sorprès fins i tot a mi aquest xut el primer. Aquí una sorpresa és a Isaac Cassó, que ha tapat molt bé la primera posició de porteria. 25 de partit, empat a 0 al marcador. Potser també ens toca viure partits com aquests. Potser aquesta segona catalana també ens tocarà mantenir-nos al darrere i aprofitar com puguem. Ho prova el quart, compta des de dins de l'àrea. Molt bé, Jandro. Molt bé, Jandro Ortega. La posició és per Emzon a un quart de camp. Deixa-la anar, Emzon, deixa-la anar. Segueix amb l'esfèrica. L'extrem tordarenc, la trepitja, la juga en curt per Jandro, s'ha recol·locat en el quart també el Club Futbol Tordera, Biel Pla, Biel cap a Expo, superant la primera línia, demana alguna sortida, l'envia per Pide, la rebutjava el quart, se la queda però el Club Futbol Tordera, Pujades per Adrià Barceló, el capità buscant la pilota en llarg per Madu, un pèl massa llarga, se li ha fet curt al camp, ha acabat blocant Isaac Cassó.
0: Sí, reclama falta a Adrián López. De Madu.
1: En aquesta estira i arronsa que han tingut el lateral. Canvi de joc preciós cap a banda dreta pels gironins. Ho provarà Antonio, la sessió darrera, buscant la centrada cap al segon pal, la rebutja Barcelona amb el cap, arribarà Madu entre dos. Complicat això, la cedeix en darrere, la tocava però abans que sortís Audal Morell, hi haurà servei de banda favorable al Club Futbol Tordera. Des d'avui que ja començarem cada setmana, excepte quan ens donin festa, totes les retransmissions en directe del Club Futbol Tordera. I és que la setmana que ve comença la Lliga aquí a casa contra l'Sporting Vidrarenca en aquesta nova etapa del Club Futbol Tordera segona catalana. A partir de la segona part, mitja part, hi explicarem una mica tot plegat, eh? Compte la passada filtrada, molt bé Òscar des del terra, se la queda al quart, és perillosa, tapa Òscar de primeres, intenta fer la picadeta, s'entra al segon pal, la rebutja bé el pla, arriba Badó per treure-la fora de perilla, aquesta era claríssima, Pau.
0: Sí, sí, hem vist com Òscar Ruscalleda s'avançava fins a la línia del final de l'àrea, ha intentat ficar la centrada a Udal Morell, si no m'equivoco, tot i que al final no ha acabat en res gràcies a Jordi Pujades, que ha acabat traient aquella pilota, i si no m'equivoco Oriol Masferrer per acabar d'enviar-la cap amunt.
1: La recuperació és bona, Expo per endavant, massa llarga, massa vertical, arriba Isaac Cassó fora de l'àrea amb els peus, la treu endavant, la controlava amb les mans el capità. No! S'ha equivocat l'àrbitre. La controlava amb les mans el capità del quart, ha entès que era Pide qui la tocava, que tenia les mans a baix. En tot cas, bona recuperació ara del Club Futbol Tordera. Ai, era molt clara en les mans del jugador. La falta que li ha regalat ara. Ai, ara l'ha regalat Pujades. Compte amb aquesta pilota que és perillosa cap al cor de l'àrea, retalla el jugador del quart, la sessió endarrere, arriba Bepide en segona línia, la passada per Jandro perquè la jugui. Hi ha un jugador del quart estès al terra, no sí. He vist què ha passat, la juga Badó, que l'envia directament fora. Sí. O del Morell, eh?
0: Sí, sí.
1: No sé...
0: No sé
1: és el Javi... Perdoneu, al YouTube, que ens escrivia la Unión Deportiva Bornense. Dic, home, Javi, tio, Javi Camas, avui des de Cádiz, que... Tio, t'has de posar a Veterans Tordera perquè et reconegui. Una abraçada, Javi, gràcies també per seguir-nos.
0: Ara aprofiten els jocs del Tordera i del Quart per beure aigua i reanuda el joc i li regalen el Tordera per fer play.
1: Sí, per tornar a la pilota, per sort Audal es troba bé, de fet no ha hagut de sortir del terreny de joc, crec. Sí que ha hagut de sortir. Doncs, i la grada del Quart, que reclamava que entrés, però la nova normativa diu que s'haurà d'esperar un minutet.
0: Sí.
1: Hem de fer una masterclass, abans de començar cada temporada, per,
0: sí,
1: home, clar, per saber totes aquestes
0: normes,
1: cosetes.
0: Aquesta norma a mi m'agrada personalment. Hi ha molts jugadors que intenten perdre temps i després entren.
1: Clar.
0: I això els impedeix. Ui.
1: Ah, ja, Reis, que atenta una amb la pròpia pilota.
0: Ja, ara. Falta.
1: Sí. Sí, a mi també, a mi m'agrada això, eh? Vull dir, escolta'm, si t'han fet una falta i t'has fet mal de veritat, aquest minut l'estaràs a fora recuperant-te, envenant-te,
0: sí,
1: posant de rèflex, el que sigui. Si no, si és una petita molèstia que ja estàs bé, escolta'm, compleixes.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: és veritat que no pots estar això, fent perdre... No parlo ni molt menys per aquest cas, eh? Parlo per partits de la temporada passada on veiem rivals que
0: sí,
1: ja al minut 15 et fe... ja estaven perdent temps.
0: Sí,
1: és,
0: sí,
1: home,
0: sí. Comprenc. Veiem també que aquella zona del camp on s'ha relliscat Enzon, li passa alguna cosa, perquè abans també, com havia comentat, s'havia relliscat Marc Serra i ja són dos. Bueno, suposem que serà casualitat.
1: Sí. Potser han de passar la mopa, com el hockey.
0: Sí.
1: A mitja part parlarem amb alguns dels protagonistes de Club Petit Tordera per saber com comença la temporada, que estan per aquí prop. Benzon havia rebut una falta, es queixava en els jugadors del Quart, entenc que perquè era la primera. En tot cas, saca Badó per Benzon, pressió altíssima del Quart, sessió endarrere per Jordi Pujades amb aquest canvi de joc. Pujades per Biel Pla, trenca, home, trenca, no tinguis por. Puja endavant, ui, Biel Pla, perdó, la pilota en llarg del Quart, sort que era massa llarga, directament a les peus d'Òscar Roscaia. D'avui el Tordera, que com dèiem, arriba amb moltes baixes. Una de les baixes sensibles que abans hem comentat també és la d'Àlex Sánchez, que està convocat, ha tingut alguns minuts aquest cap de setmana contra els anglesos, però també contra la Jonquera, però tot així segueix en procés de recuperació, si recordeu, del partit de Calaguidó de l'any passat.
0: Sí.
1: Vull dir, va jugar tota la segona volta amb molèsties, va forçar, i bé, és la... una de les altres baixes sensibles del Club Futbol Tordera. Per sort, el tenim ja en banqueta i jugant alguns minuts, sense forçar, això sí. Per tant, enquadra pràcticament, eh?
0: Sí,
1: i en Ferrer.
0: Esperem que es recuperi aviat, que és un jugador molt important per nosaltres, com ho són tots els del plantell.
1: Doncs veurem si per la setmana vinent podem tornar a tenir ja a Juanma, a Carlos Rodríguez, a Carlos Esquinas,
0: sí.
1: Àlex no es fa més mal. Bé.
0: Gio fins a...
1: Gio...
0: De quant té la lesió?
1: Em sembla que en té fins a inici d'any. És una molt mala notícia. No, si és que hem començat amb el peu esquerre, nano.
0: Sí.
1: Amb això de les lesions. Sort que són molts, però tot i així... Ostres, són... i la gent sempre és complicat. I això, i la temporada comença la temporada vinent, per tant, compte. Hi haurà un canvi, justament, del Club Futbol Tordera. Som al minut 33.
0: Sí, aviam si me'l saps dir, perquè des d'aquí no em veig bé.
1: Marxarà Jordi Pujades, entrarà Joel Viedma. Que no s'hagi... Mira, ara parlàvem de lesions, que no... Sí, Pujades es posa la mà a la lumbar, perquè ens entenguem, sí, sense cap mena de dubte. Ja pot bé ser una estirada, un problema físic en aquesta zona de lumbars, eh? O l'esquena.
0: Oh,
1: control espectacular de Barcelona per Madu. Madu endavant per Pide entre dos, la cedeix per el capità, per Barcelona. Barcelona darrere per Òscar. Quina qualitat, el sí, quadre tordarenc.
0: Déu-n'hi-do, l'ha donat amb
1: Òscar per Madu, li feien falta aquell al terra, la pilota que segueix pel quart, és el capità, busca la centrada, el cos de Vielpla, torna en peus del capità del quart, la pilota filtrada és bona, la passada endarrere, totalment sola la petita, Barcelona! Oh! Barcelona la treu de dins! La treu de dins el capità! Mare de Déu, quina primera part que s'està fotent! Espectacular! Acaba de salvar el primer gol en contra del Club Futbol Tordera el capità Adrià Barcelona. Moment empat a 0 al marcador. Gràcies i sort a Adrià Barceló. La torna a jugar al quart. Bona pressió de Jandro. Arriba bé Badó en segona instància. Tornen a fer falta Badó. Ara sí. L'ha vist. Estava just davant el Linier. Esfèrica pels tordarencs.
0: En aquesta no s'han equivocat els Liniers.
1: No. Home, és que en aquesta jugada, perdoneu, però hi havia hagut una falta a Badó. És veritat que li havien primer robat la pilota, però amb la cama de recolzament s'emportaven per damunt a Badó. I això aquí i a la Xina és falta. La juga al quart. Camp propi, ben a prop del cercle central. 35 de partit, 10 més l'afegit perquè acabi aquesta primera part de l'enfrontament. De moment amb l'empat a 0. Uf, quina giravolta més bonica que ha fet el jugador del quarto. Bandur, a banda esquerra per Adrián López. Més endavant en aquesta combinació que acaba finalment en peus a Udal. A Udal prop el canvi de joc per Antoni. El control se li escapa de primeres però no de segones. Bé, en zona en aquesta pressió posterior. A Udal també acaba sortint l'esfèrica pel lateral davant de l'alçada de la banqueta. Tordarenca, servei de banda pel conjunt de Guillem Ferrer.
0: Veiem que aquest partit no està... potser no es veu tant el Tordera com els de la temporada passada, però és pel, que bé, Adrià Barcelona, és pel que havíem comentat, un rival de primera catalana, doncs home, imposa.
1: Compte, Joel, parleu-vos, ha parlat bé, ha cridat bé aquí Òscar Ruscalleda, qui també ja anirem tancant... Ui, compte, la recuperació de Badó és molt bona cap a Serra. No, talla de primeres a l'aire al quart. Se la treu del damunt al seu company. L'esfèrica caurà en el control de Jandro. La passada no ha acabat de trobar passador. Tampoc el quart, que la regala a les mans d'Òscar Ruscalleda. Deia que per acabar l'àlbum de lesionats del Club Futbol Tordera acabarem parlant també de Pau Llastarri, que ja fa una setmaneta, dues, que està recuperant-se també. Està entrenant de forma més passiva, diguem-ne, i bé, que espero que aquesta setmana ja pugui reincorporar-se amb l'equip, però és que a nivell de laterals ja veus, hi ha Starry,
0: Juanma
1: i Esquines, tots tres lesionats. Anem ben curts, per això avui per exemple hem de veure Jandro o Barceló, que més aviat són centrals o mig defensius, en aquestes posicions de laterals. Potser també perquè Guillem Ferrer avui ha detectat que necessitava un bloc molt més compacte al darrere, no, Pau?
0: Sí, per la tàctica més que res, la veritat, de vegades necessita canviar de posició en el cas de l'equip contra qui juguis una ronda 3 de Copa Catalunya.
1: Exacte. No, és el que dèiem, que potser aquesta segona catalana, escolta'm, ja no som tan favorits com l'any passat, potser trobaràs equips com aquest, que han baixat de primera catalana o que tenen molt de ritme, siguin de segona catalana, i per tant que hauràs de decidir tancar-te tot darrere i provar com avui sort i qualitat, clar que sí, per intentar trobar l'ofensivitat. Ho torna a provar el quart en atac, és David, el canvi de joc és boníssim, hi havia fora de joc. Fora de joc d'Eudald Morell, havia assenyalat el Linier.
0: Primer del partit, eh?
1: Badó, segueix Badó. Badó la deixen darrere. Massa separat estava Pide també. Expo, la recuperació és del quart, compte que és perillosa. Molt bé, Badó, nano. Oh, quin altre jugadora que tenim de la casa, eh? Ah, i la passada era de Pide, queda curta, intentava fer falta a Expo, se l'emporta el capità del quart. Obertura, banda esquerra per Audal Morell, entra dins l'àrea Audal, de banda 2, Audal la cedeix endarrere, a veure qui arriba en segona línia, és amb Tamu segueix, la posa al peu Expo, el xut final, a les mans d'Òscar. A les mans d'Òscar, la rematada de Joan Casabó. Una rematada que semblava desviada també pels alguns peus defensius.
0: Cinquè xut a porteria del quart, eh? La veritat, veiem com juguen i la intensitat que hi apliquen, tot i que només hi ha un que hagi generat més tensió a l'ambient i més per ell, pel Tordera, que ha estat el que
1: ho torna a provar el quart, molt bé Jandro, cau al terra Antonio, l'àrbitre diu que no hi ha res. I de fet, Òscar i Vial demanaven targeta per piscina.
0: No, això crec que tant no.
1: Ja, jo crec que tant tampoc, perquè hi ha hagut contacte. O sigui, el contacte sí que hi ha sigut, òbviament no tant per ressenyar la falta, és que sí. Ni tan sols a mitjà del camp. Òscar, per Serrano, la ve a buscar, la donava per Enzo, li ha quedat curta, salta als aires amb aquest rebuig, l'esfèrica, acabarà sortint pel lateral? No, per porteria, perdoneu. Porteria pel Club Futbol Tordera, que veurem si arribats al minut 39 segueix insistint en aquesta jugada, sortint en curt, quatre homes del quart apretant a dalt. Clar que sí.
0: Ui.
1: Ai, la passada d'Òscar queda curta per Barcelona, salta bé Badó, la tocava un contrincant, qui la baixa és Madu amb qualitat, a veure Madu en la pressió, acaba tocant la Adrián López, perfecte, l'extrem torderenc, esfèrica pel Club Futbol Tordera, Madu, endavant per Badó, ai, bota la pilota, se l'emporta Badó, cap a Pide, entremig ha aparegut un jugador gironí i ha fet que els de quarts recuperin la possessió de la pilota. En llarg. L'àrbitre assenyalat. Fora de joc. Fora de joc.
0: Sí.
1: De Pol Rodríguez. Uf, doncs quina vista que ha tingut aquí.
0: Segon fora de joc del partit. Bé, la dinàmica del Tordera segueix igual. Intentar sortir en pilota curta des de porteria fins que trobin alguna ocasió.
1: No, és a dir, la jugada anterior ja ha estat bé, eh? Vull dir, Òscar ja ha provat la filtrada en Barcelona i superaves a quatre tius de cop. El tema és que hem de ser una mica més precisos, era complicada. La pilota en llarg de Mado, hi havia fora de joc.
0: Primera de Tordera.
1: Sí que m'ho havia semblat. De l'extrem torderenc. 41, 4 més l'afegit perquè acabi aquesta primera part. De moment empat a 0 al marcador. La més clara ha sigut del quart en una pilota que ha tret sota pals el capità Adrià Barceló. Resultat que jo considero bo de moment pel Club Futbol Tordera pel que hem vist.
0: Sí. Aguantem així i arribem a penals.
1: Ja aniria bé, ja. Crec que avui...
0: Tot i que s'han de buscar gols.
1: Sí. Ja no ens sorprendria, eh? Si Vietma fes el cinquè de Panenka. No crec, no?
0: Tant de bo.
1: Que bé que ha saltat Biel, pla que atent cap a Pide. La segueix endarrere cap a Badó cap a Expo, entre centrals, buscant a Òscar. Òscar en curt cap a Joel Vietma. Joel que busca la pilota en llarg per Madu. La envia al mig, alta. A veure qui la pot baixar aquí. Pide. Li pispa en la cartera. Falta un punt més aquí mig del camp, eh? Audal Morell, entra dins l'àrea Audal que retalla, molt bé Barceló. Molt bé Barceló, i l'agafaven per l'esquena, treu un llançament de porteria al capità tordarenc.
0: Que bé que està jugant, diria Barceló.
1: Ha retallat, Audal ha retallat molt bé,
0: sí, eh?
1: Però Barceló...
0: Ho ha fet encara millor.
1: Ho ha fet encara millor, sí. És a dir, quan s'ha vist superat, ha seguit el gir del seu propi cos per tal de mantenir la inèrcia i arribar perfectament per treure-li la pilota. Ha sigut... Buf, quina classe ens estan donant avui al municipal tordarenc. 3 minuts, més l'afegit. El sol que va baixant cada cop serà més fort. Veurem el...
0: Sí.
1: Club Futbol Tordera si li molestarà o no de cara a la segona part. Si més no aquesta primera, crec que li ha anat d'allò més bé, eh?
0: Sí, totalment. Han aprofitat diverses ocasions com hem pogut veure.
1: La juga al quart des de porteria. Només Serrano i Madu es troben més avançats. obertura cap a Adrián López, travessa la divisòria, cedeix endarrere per tornar a començar. El Tordera està ben tancat ara amb una línia de 4-4-2. Entre centrals ho provarà el quart, la ve a buscar David Rondón. David, bona paret per obrir finalment en obertura a banda esquerra per Audal. Audal agafa línia de fons, Audal prova la centrada, segon pal, rematada, gol.
0: Havia d'arribar.
1: Oh, l'ha picat molt bé aquí Antonio Aragón amb el cap. La centrada d'Audal ben posicionada cap a la petita, la creuava amb el cap Audal, perdoneu, Antonio. Gol del quart, minut 44, gol psicològic, li diuen.
0: Sí, sí.
1: Club Futbol Tordera 0, quart 1.
0: Que no es desanimin, que encara hi ha mitja part de partit i encara es pot remuntar això. Jo confio.
1: Sí, el Tordera està fent molt bon partit, per la qualitat i el ritme, crec, superior que porta el quart. Està aguantant molt bé defensivament. Feia...

0: Doncs 0-1, ha marcat el quart, ha marcat Antonio.
1: Veiem ara com treu la pilota via el pla cap amunt, la intenta barallar ja Pide.
0: En zona de mitjos en surt el jugador del quart, el capità acaba rebent una falta que hi ha al terra, servei favorable a l'equip gironí.
1: Bé, ara sembla que ha baixat la intensitat de la grada, que ja no, ja no criden tant.
0: Està agradant molt Madu, eh? Està fent molt de
1: sí,
0: sacrifici.
1: Ho està fent molt bé.
0: Tant a dalt com a baix. Pilota en llarg. Salta bé Òscar. Òscar davant del seu rival. La juga cap a Expo. Expo cap a Biel. Biel cap a Joel. Joel que l'envia bombejada endavant. Salta els aires al quart. La dirigeix Antonio cap a dins de l'àrea. Salta Biel pla, que l'acaba desviant fora. Servei de banda favorable al quart a l'alçada de l'àrea tordarenca.
1: En aquest partit potser fa falta, bueno, faria falta més ben dit un Carlos Rodríguez, que és un extrem molt hàbil.
0: Compte que prova el quart, bona a l'Uparo Jandro, se la torna a quedar l'equip juroní, la centrada és bona, salta Pia el pla als aires, la torna a dirigir al quart, ve Adrià Barceló de nou, a veure qui la pot baixar, posa bé el cos a Serrano, Serrano aixeca el cap, opa, li han robat la cartera pel darrere, de forma excepcional. Obertura a banda dreta del quart. Ai, es feia un embolic amb la pilota, però tot i així l'acabava mantenint. És que tenen una qualitat als peus aquests jugadors, sí, d'un altre nivell. Acaba aquí la primera part, en sols un minutet i 30 segons afegits de descompte. Els jugadors que ja enfilen cap a vestuaris. De moment, Club Futbol Tordera 0, Unió Esportiva 4, 1. De seguida, en aquesta mitja part, repassarem el que ha sigut en estadístiques d'aquesta primera part i començarem a avançar-vos cosetes, novetats de cara a aquest inici de Lliga de la setmana que ve.
2: Cada diumenge al matí, centenars de parades omplen el centre històric de Tordera per oferir-te una gran varietat de productes i un bon servei.
3: Perquè veure, olorar, tastar i tocar és l'essència i el que sempre ens ha caracteritzat. Vine a Tordera. Vine al mercat.
2: Ajuntament de Tordera.
0: Doncs amb aquesta primera part, Pau, on el quart ha aprofitat una bona centrada, ara a les acaballes de la primera, un Tordera que havia aguantat bé, ara bé, a la Unió Esportiva Quart, amb un ritme, amb un nivell, amb una qualitat, un punt més, eh?
1: Sí. Anem a repassar les estadístiques. Comencem pel quart, que en el seu cas ha fet 12 xuts i la meitat, és a dir, 6 han anat a porteria i un ha acabat en gol. Dos fores de joc, dues faltes i dos corners a favor. Ara anem a parar el Tordera, que en el seu cas les estadístiques no l'afavoreixen gaire, i és que 6 faltes, cap corner, un fora de joc i dos xuts, del qual un ha anat a porteria.
0: Fantàstic, doncs aquestes són a nivell d'estadístiques i a nivell futbolístic. Pau, com ho has vist?
1: Home, doncs ha estat un partit en el qual el clar dominador ha estat el quart, un equip de primera catalana, la veritat no pot fallar, no ho esperava menys el quart, tot i que era optimista perquè el Tordera marqués algun gol, guanyés 1-0 i portaria imbatida, cap gol encaixat, no podrà ser, tot i que esperem que el Tordera es reposi, torni a ficar el partit i que marquin un com a mínim i que arribem a penals, que ja sí que tenim esperances, o Iot, com deies, que amb una mica de sort marca Joel Vietma el cinquè penal de Panenka.
0: A veure si tenim una mica de sort, que així sigui. De seguida us explicarem una mica com està composada aquesta segona catalana d'aquest any, que comença, per cert, la setmana vinent contra l'Sporting Vidrarenca, uns vells coneguts també, amb vinculacions, de fet, amb el Girona. Vull dir que tot té el seu nivell, però ja serà de Lliga. A veure, perdoneu un segon,
1: Dia 19,
0: dissabte, veritat? Efectivament, perdoneu, sí, dissabte a les 5 de la tarda, horari habitual del Club Futbol Tordera, en una lliga on tindrem a l'Atlètic Bisbalenc Sant Jaume Olot B, un autèntic equipàs, ja ho va veure fa 3 temporades, el Bescanó, un equip que ha baixat de primera catalana,
1: poble de Guillem Ferrer,
0: així mateix. També tenim el Besalú, l'Arbúcies, més coneguts, i que la temporada passada van estar van competir en el play-off de sense primera catalana, vull dir, és que bé, era la seva primera temporada a segona i ja van provar de pujar a primera. A l'Esporting Vidrarenca, Farners, Begú, Roses, Sant Gregori, Banyoles, també un equip històric de primera catalana, Fornells, Blanes, Empuria Brava, Castelló i Sant Joanenc, juntament amb el Club Futbol Tordera, són tots els equips d'aquesta lliga. I atenció, perquè en aquest cas en puja un de directe, el primer, 4, és a dir, del segon fins al cinquè faran playoff, i atenció perquè en baixen 3 directes i un fa playoff de descens. Per tant, déu-n'hi-do tot plegat, diguem-ne que se'n salven, allò que acabes a mitja taula i no tens res més a fer, només són 7,
1: Clar.
0: Del total de...
1: Són pocs.
0: De 18 equips que hi ha, vull dir que aquí ja ho sabeu que la segona catalana sempre és complicada. De fet, vull recordar un dels cops que el Club Futbol Tordera, aquests més de 15 anys que rondem per aquí, un dels cops que el Club Futbol Tordera va baixar de categoria va ser quedant 8è per la cua, és a dir, a mitja taula, i tot i així per les compensacions va acabar baixant.
1: Uau.
0: És a dir, que la cosa és ben bé complicada. Tenim aquí, l'Agustí ens porta un resum del que han sigut les millors jugades d'aquesta primera part. Anem a reviure-les. Banda esquerra, la rematada molt per sobre, és la primera del partit, la primera de l'equip visitant, pocs segons havent començat l'enfrontament. Pilota pel Club Futbol Tordera.
1: Noves, que hem comentat que havia marcat un hat-trick.
0: És
1: la veritat, molt important, un jugador molt important.
0: És així, un Casanovas que ve de fer un hat-trick. Compta amb aquesta jugada, prova el cort, obertura dins l'àrea esquerra, la rematada amb cama poc hàbil d'Audal Morell. De fet, estava potser un pèl massa forta de dreta, de nou per Antonio a la centrada, xut, el travesser, la pilota, i posteriorment fora, ara sí, el primer xut a...

0: El control ara és de Madu, un pèl massa llarg aquesta autopista.
1: Ja ha baixat fins a línia de fons per tapar l'extrem a Eudal Morell. Com ara està passant a Madrid a Barcelona, compte perquè s'està ficant per dins Madu, que està tornant a ajudar, i molt bé Madu.
0: Molt bé Madu, eh? Molt bé Madu en aquestes tasques defensives. Increïble. No només aquí, sinó a la part alta. A la dreta per Jordi Pujades. Som al 15 de partit, 0-0 al marcador. Club Futbol Tordera, quart, tercera fase de... Oh! Quin toc de tacó de Barcelona. Demà per Serrano. Serrano retalla. Oh! Serrano, Serrano, des del terra. L'acaba blocant Isaac Cassó. La jugada de qualitat entre... I al voltant del camp també, en la zona d'ombra, també algunes quantes persones. Déu-n'hi-do, una molt bona entrada per ser...
1: Un partit de Copa Catalunya.
0: Què ha passat? Ui, ui, ui. Targeta groga per Serrano per entrar quan no tocava. Guillem Ferrer ara li reclama Linier, que és qui li ha donat el vistiplau per entrar. On Juan Macabé, que parlava amb ell fora el micro, de nano, si hem de venir a fer parejas i a fer el que faci falta, venim, perquè en necessitem. Ui, la pilota complicada al xut. L'havia perdut aquí en sortida de pilota Badó. Se l'havia quedat un jugador del quart que... Amb... Que ha dirigit des de Tailàndia, Déu-n'hi-do.
1: Internacionals, som.
0: Sí, ja ens acostumarem i tot això, eh? Una abraçada també cap a... Ui, quin toc de Pide a la pilota. Espectacular per Madu, l'haurà de lluitar. Se la queda d'esquenes. El control se li ha avançat David Rondón. Aplaudiments per dins l'àrea. Compte la passada en curt. Ha tallat molt bé Expo, la treu fora de perill. Jandro, que ve nano. La pilota en llarg perquè la corri Serrano. A veure si aconsegueix treure alguna coseta aquí. Doncs sí, se la porta Serrano. Entrarà dins l'àrea Serrano. Serrano, la passada al primer pal. Ha acabat en mans d'Isaac Cassó. En mitja part explicarem una mica tot plegat, eh? Compte la passada filtrada, molt bé Òscar des del terra, se la queda al quart, és perillosa, tapa Òscar de primeres, intenta fer la picadeta, s'entraret al segon pal, la rebutja bé via el pla, arriba Badó per treure-la fora de perill. Aquesta era claríssima, Pau.
1: Sí, sí, hem vist com Òscar...
0: Feien falta aquell al terra, la pilota que segueix pel quart, és el capità, busca la centrada, el cos de via el pla, torna en peus del capità del quart, la pilota filtrada és bona, la passada endarrere, totalment sola la petita, Barcelona! Barcelona, la treu de dins! La treu de dins el capità, mare! Li pispen la cartera. Falta un punt més aquí mig del camp, eh? Eudal Morell, entra dins l'àrea Eudal. Eudal que retalla, molt bé Barceló. Molt bé Barceló, i l'agafaven per l'esquena, treu un llançament de porteria al capità Tordarenc.
1: Que bé que està jugant, diria Barceló.
0: Arret per obrir finalment en obertura a banda esquerra per Eudal. Eudal agafa línia de fons, Eudal prova la centrada, segon pal, arrematada, gol.
1: Havia d'arribar.
0: Oh. L'ha picat molt bé aquí Antonio Aragón amb el cap. La centrada d'Eudal, ben posicionada cap a la petita, la creuava amb el front d'esquerra, la rematada molt per sobre, és la primera del partit, la primera de l'equip visitant, pocs segons havent començat l'enfrontament. Pilota pel Club Futbol Tordera. Aquests han estat els millors moments d'aquesta primera part, gràcies a Agustí darrere de les càmeres. Una primera part que, com dèiem, Pau, s'ha diferenciat. Podem destacar algunes coses molt concretes, no? Sobretot la qualitat dels jugadors del quart.
1: Sí, exactament. Ara també destacar que el hàndicap del sol no serà un problema molt greu, tot i que ho seguiràs sent, perquè veiem com baixa i com els arbres ho tapen.
0: Sí, jo crec que en 10 minutets o així ja li arribarà l'ombra a Josep Aulet, que és qui entrarà aquesta segona part, eh? Que, de fet, en tots els partits de pretemporada, Aulet i Òscar han anat fent mitja part, fins i tot aquests no comptabilitzats com són els anglesos d'aquest passat dimecres. De fet, en aquest van fer dos equips diferents, dos onzes diferents. També d'això. Ara mirarem banqueta Pau i de seguida acabarem de veure quins canvis poden haver per part del Club Futbol Tordera. Abans, però, repassarem les millors jugades, o diguem-ne els gols, de la setmana passada del Club Futbol Tordera. En aquell, recordeu, 1-6 davant del Junquera. Yeah.

0: Aquests han sigut els millors moments dels... Bé, millors moments no, perdoneu, eh? Els gols de la setmana passada, aquest 1-6 del Club Futbol Tordera davant de la Jonquera, amb el qual ens va permetre passar en aquesta tercera fase que avui està disputant el Club Futbol Tordera per primer cop a la història al municipal torderenc. De moment amb aquest 0-1 favorable al quart, Pau... creus que Guillem Ferrer farà més canvis a banda del de porteria? També recordem que hi ha hagut el canvi de Joel per
1: Joel Pujades. Per Jordi Pujades. Em sembla que ara no, però més tard entraran Marc Ruiz i Martí Grimal.
0: Coincideixo bastant també.
1: I fins i tot Arnau Mainou, degut a que l'altre dia va marcar i és un gran jugador, té una gran sortida de pilota així com és en Badó. I crec que en Kevin avui no jugarà per el nivell que està mostrant l'Adrià Barceló, tot i que ell també sigui molt bo i tingui una capacitat defensiva increïble.
0: Explica'ns una mica com és, quin perfil futbolístic té en Kevin.
1: És, bueno, que jo l'hagi vist, és un jugador molt, molt defensiu, la veritat, molt, molt contundent i que va totes.
0: Posicionat com a central o com a lateral?
1: Com a lateral dret.
0: Lateral, eh?
1: Sí.
0: És una meravella, la veritat.
1: El van veure contra el Ronin el dia de festa major, el dia del pregó.
0: Doncs bé, esperem que... Perquè una pregunta, és juvenil o sènior? Ho saps?
1: En Kevin.
0: Sí.
1: Juvenil.
0: Juvenil, sí. Encara. Bueno, llavors potser... clar, potser no sé si el podrem tenir en dinàmica de primer equip, en tot cas... no, clar, tenint en compte que també hi ha jugadors lesionats com Yastarri,
1: sí,
0: Carlos, Juanma, que ocupen la mateixa posició.
1: Sí, de fet ara veiem a Arnau Mainou i Kevin entrar a la banqueta i veiem com ara surten els jugadors del Tordera al camp de nou.
0: Sí, anem un moment a YouTube perquè en Jordi Rivera ens deia: estic veient el Tordera des de Vinaròs. Una altra xinxeta que posem al mapa. Gràcies, Jordi, per seguir-nos. Gràcies per escriure'ns. I l'Ivan Luque, que animava l'equip, deia: va, Tordera. Em sembla que l'Ivan, si no està aquí, el veurem d'aquí a poquet també. Com deia, salten els jugadors sobre el terreny de joc. La veritat és que ha sigut una... Bé, està sent una molt bona experiència com a Catalunya, no només perquè jugues amb els campions de lligues, de totes les lligues, sinó també pel tema de muntatge de tot plegat. Els àrbitres estan subvencionats per la Federació Catalana de Futbol, una federació que, bé, hi destina forces diners, en total 134.000 euros entre masculina i femenina. I en subvencions es reparteixen 321.423 euros.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per què? Perquè cada cop que un equip guanya, doncs se li dona una subvenció. Per tant, el Tordera ha rebut un premi econòmic, ara no sé dir de quan, però rondava entre els 150 i els 300 euros per cada victòria que ha aconseguit. Per tant, per aquestes dues jornades i dues victòries, doncs ha aconseguit també un premi econòmic a banda de la subvenció dels arbitratges, que te'ls estalvies, en aquest cas avui a Tordera, i a banda també d'aconseguir merchandising gratuït, com per exemple un sac de pilotes de la Federació Catalana de Futbol especial de la Copa Catalunya, que escolta'm, un sac de pilotes no és pas barat, eh? Per tant, bé, no l'havíem disputat mai i sabent totes aquestes dades, que són importants de conèixer també, doncs és per celebrar, per felicitar aquesta iniciativa, perquè no escanya en els clubs sí, com suposaria una competició regular, sinó que al revés els ajuda, per tant.
1: Doncs mira, va bé això. 500 euros potser que se s'hauran portat al Tordera entre les dues victòries i un cercle de pilotes que al final si fa o no fa per els entrenos del primer equip o tant pot ser del, de la cantera, doncs ja va bé.
0: I tant que sí. Ara, és que...
1: sabem que sempre hi ha problemes amb els sacs de pilotes, que algú els hi treu als altres.
0: Exacte. A tots els equips que ja es troben sobre el terreny de joc, els àrbitres també, els laterals estan comprovant, perdoneu, els liniers estan comprovant les porteries, l'àrbitre central està parlant amb un dels jugadors del quart, segurament reclamant alguna acció de la primera part. Tot a punt perquè comenci. El Club Futbol Tordera Quadribarrat jugarà a la nostra dreta, al quart a la nostra esquerra, 0-1. Està guanyant la Unió Esportiva, quart. L'únic canvi que hi ha hagut del Club Futbol Tordera aquesta mitja part ha sigut la de Josep Aulet.
1: Sí.
0: Comptabilitzem també a Joel Viedma, que ha entrat per Jordi Pujades per unes molèsties a l'esquena.
1: El que sí que li afectarà el sol és a Alejandro, perquè és l'únic lloc del camp on hi toca.
0: Sí, em sembla que... sí, justament en aquest córner,
1: Sí.
0: Sort dels arbres, però, perquè si no aquí tindríem sol de cara fins ben bé les 8 del vespre. Vinga, la pilota que la tirarà Serrano. L'àrbitre que dona la senyal, es reprèn aquest enfrontament, Club Futbol Tordera 0, quart 1, en aquesta tercera fase de la Copa Catalunya, el primer partit de la història de Copa Catalunya que juga el Club Futbol Tordera a casa, a Tordera. Madu, no Enzon, des de banda dreta, Enzon, han canviat de bandes, entenc.
1: Sí.
0: Enzon, que busca alguna sortida, es troba totalment pressionat, se deixa endarrere cap a Badó. Badó, ui, picadeta, era boníssima, no s'han entès amb Expo. Hi haurà servei de banda favorable al quart, a l'alçada de l'àrea.
1: Quina velocitat, d'Enzon que hem pogut veure ara.
0: Sí, però és veritat que m'agradaria veure-la una mica més vertical. És a dir, prova, no tinguis por de regatejar, de jugar-te-la. Ja està bé. Tapa bé Badó, recupera el Club Futbol Tordera en zona de mitjos per Joel Vietmaia. Aquesta passada, bé, arribarà Jandro Ortega endavant per Madu. Madu per Biel Pla en zona de centrals. Bona combinació ara. Un minut de segona part. 0-1 al marcador. Perd el Tordera. Enzon. En directe per la 107.1 FM i també a través del YouTube, on ens podeu deixar els vostres comentaris, les vostres valoracions i tot plegat una mica. També ens podeu saludar i dir-nos des d'on ens veieu, perquè això ens encanta, ja ho sabeu. Avui des de molts llocs del món. Tailàndia, Cádiz, Pinarós,
1: Santander,
0: Brasil, també sé que ens estan seguint. Una abraçada ben forta per en Fausto, que amb unes hores, normalment amb unes hores de diferència, però sé que veu el partit i que bé, una abraçada molt forta per en Fausto, clar que sí, cap a Brasil. Joel Viedma. Josep Aulet, des de porteria, la ve buscar Biel Pla pressionat, la retorna per Joel i per Josep, i Josep per Jandro, que retalla, rep la pressió alta, aixeca el cap, intenta girar, retallava Jandro, li han acabat pispant l'esfèrica, compta aquesta recuperació, la passada al cor de l'àrea, rematada fora. La rematada fora de Pol Rodríguez, buscant el primer pal, forçava aquí entre Expo i Biel l'execució final, han acabat molestant, servei de porteria.
1: El primer xut d'aquesta segona part ha estat del quart.
0: Barceló, cap a Enzon. Ha tapat molt bé aquí el jugador del quart, acaba traient banda al Club Futbol Tordera en camp propi. Barceló l'executa ja per Expo. Expo per Barceló, Barceló que busca la pilota en llarg, talla bé els centrals del quart, corria Enzon, però ja han acabat pispant la cartera. Es juga ja l'equip gironí. busca la pilota en llarg directament a les mans de Josep Paulet.
1: Un partit, la veritat, que hi ha poc a comentar. Està seguint
0: Ui, via el pla, que s'anava d'absolutament tothom. Reclamava targeta, per mi sí que ho és, sí. Perquè
1: talla
0: anava
1: contra.
0: Talla contra, anava direccionat a... Ara hi haurà targeta groga per via el pla. I l'agrada que ovaciona amb ironia a l'àrbitre per aquesta decisió.
1: Sí, sí, veiem com es queixen.
0: Targeta groga és la segona. Aquesta per protestar, sí. I la primera Serrano per un error de Linier, si no m'equivoco. Déu-n'hi-do.
1: Sort que estan subvencionats per la federació els àrbits.
0: Sí, perquè sabria greu, eh? No, a veure, més enllà d'aquestes dues accions, tampoc hi ha molta crítica, però és veritat que són dues targetes que...
1: Sí, es poden estalviar.
0: Ei. No, i perquè la targeta clara, si més no, pot jugar del quart, sí que l'és. I al final, talla una contra directa, agafa la pilota entre quatre, escolta'm, amb més enfocat a porteria. És veritat que a tres quarts de camp, però escolta'm,
1: sí.
0: El manual és el que és. Expo. Li tocaven la pilota, perdoneu, era Serrano. Hi haurà llançament de banda pel Club Futbol Tordera en atac. Enzon, compte, Manu. T'apreten fora aquests. Enzon, ai, la pilota que va passant per Expo, l'obertura és per Adrià Barceló i havia fora de joc. Sí que ho era. Sí que m'ho havia semblat. Intentava aguantar bé la línia, però el quart ha fet una bona passada endavant in extremis i així li han comptabilitzat. Un fora de joc. És el segon?
1: És el tercer del Tordera, si
0: tercer.
1: No m'equivoco.
0: Tercer, gràcies Pau. 5 de la segona, 0-1, està perdent el Club Futbol Tordera. La pilota en llarg. Som a la Copa Catalunya, aquesta tercera fase que s'ha classificat el Tordera. Ho prova el quart, atenció, entra dins l'àrea amb velocitat, la passada darrere, fora. Ha acabat desviant a Biel Pla in extremis. Era una passada endarrere boníssima per acabar d'empènyer-la dins. Hi haurà córner favorable als quadribarra, als de quart.
1: L'únic que ha entrat a dins està l'ampolla d'aigua de Josep Paulet,
0: sí, Li han passat tota, li haurà de reomplir, eh?
1: Tercer córner pel quart. Primer, de la segona part.
0: I la picarà des de l'esquerra. La centrada tancadeta, Josep Paulet amb els punys, la pilota és pel quart, la rematada, Olet és al terra, de nou al quart, Olet és al terra, gol.
1: Havia d'arribar.
0: Demanaven fora de joc, o alguna coseta més, joc des del terra potser, gol del quart, la rematada a la tercera, després de dues parades meravelloses de Josep Paulet. El rebuig, però, que ha fet fortuna als gironins per acabar d'empènyer la capa dins el segon. Del quart, 51 de partit, Tordera, 0, quart 2.
1: Una llàstima aquest gol, la veritat, que fa que va ser més ànims, però, escolta'm, com sempre diuen, 2-0, el resultat més enganyós.
0: Sí, jo crec que ara sí, perquè aquesta segona part no és tan exagerada com la,
1: sí.
0: Com la primera. Sí, sí, estic bastant d'acord. Igual que el 0-1 de la primera era just i fins i tot favorable.
1: Exacte.
0: Crec que favorable pel conjunt quadribarrat. Aquest 0-2 arriba en un moment que no fa fortuna, però així és el futbol. Pilota endarrere, via el pla, apreta endavant el quart, surt bé el Club Futbol Tordera, Serrano.
1: Quina triangulació més bona.
0: Sí, a veure si arriba Pide, haurà de córrer. Quina fortuna ara també. S'ha endut la pilota el jugador del quart que havia relliscat i la pilota allà se li ha plantat els peus. L'esfèrica en llarg. Bona combinació. Es ressalta bé via el pla. La torna a enviar amunt al quart. Hi havia fora de joc. Sí, claríssim.
1: Sí, ara sí que el
0: senyor. Ben assenyalat.
1: Serà el quart per al quart.
0: Valgui la redundància. És Expo. Travessa la divisòria per Enzon. És que de seguida tens dos jugadors a sobre, eh? La pressió sí. És meravellosa. Bueno, meravellosa pels aficionats del quart, sí. Una qualitat als jugadors gironins. Aulet. En llarg, va Barceló. Barceló buscant les esquenes per Serrano. Ha tallat aquí, bé, estava atent amb Temujin Ferrer. La pilota en llarg. Fora joc posicional, per favor. No l'assenyalarà, la pilota que segueix en joc a porteria buida, el xut, gol.
1: No,
0: per favor, Però què passa aquí? A més, ha aixecat la bandera al lateral, l'àrbitre no l'ha assenyalat, pujarà al marcador aquest tercer gol d'una... Home! Perdoneu, però això és vergonyós.
1: Sí.
0: Però és que, a banda de ser fora de joc posicional claríssim, de manual, no... Però és que anem a veure una cosa... de manual, és un fora de joc posicional perquè bloqueja l'accés a Joel Viedma i per tant intervé en la jugada d'una forma directa.
1: Doncs el que deia, amb sort que estan subvencionats.
0: És un error garrafal del conjunt arbitral. No hi ha per on agafar-ho.
1: Ja en van dos, eh?
0: És que ja en són dos de claríssims. Vull dir, escolta'm, No es veu en la repetició. No. Sí que es veu? Clar, és que atura la posició de Joel Viedma que anava per la pilota, per tant és fora de joc posicional de manual. No hi ha dubte. Vull dir, no pot ser que em sàpiga jo millor el reglament que aquesta gent.
1: Aviam si ens ho compensa el destí.
0: 0-3. Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquest regal del gol... que l'àrbitre li ha donat el quart en aquesta acció.
1: Pareix, ja estem a Nadal.
0: Madu, cap a Badó. Badó, el canvi de joc és bo per Enzon. Enzon que carrega, s'ho pensa, prova la centrada, córner. Hi haurà córner favorable al Club Futbol Tordera.
1: El primer, de fet.
0: Però l'àrbitre ha anat a parlar amb el Linier i no entenc... Ha anat a demanar que els jugadors marxessin d'allà. No ho sé, Déu-n'hi-do, però mai ho havia vist, un error en aquesta categoria, d'aquesta forma. És que... Déu-n'hi-do. Córner, agafen, opa, llencen al terra, Jandro, la centrada és bona cap al segon pal, la rebutja al quart amb el cap, acabarà sortint per línia de banda, servei ràpid, ja executat per Serrano per Madu, prova la centrada tancadeta, la rebutja bé al quart, se la queda Expo, però la torna cap endins, la rebutja amb sort ara l'equip gironí, se la queda amb qualitat travessant el mig del camp, el canvi de joc és molt bo per Antonio aixeca el cap, busca la centrada, la rematada, gol.
1: Quin
0: golaç. La rematada de cap entrant per l'escaire, arriba al quart, 55 de partit.
1: Un gol que sí que és vàlid, aquest.
0: Aquest sí que és, que no hi ha res a dir. No, però és veritat que et condiciona.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Tu quan veus que un àrbitre permet un gol així, doncs òbviament et condiciona.
1: És raro.
0: No hi ha més a fer. Doncs el quart del quart, 0-4. Després del tercer gol, amb un error garrafal de l'àrbitre, ha arribat al quart amb una precisió, això sí, del jugador del quart. De fet, els jugadors en el tercer gol s'han aturat,
1: sí.
0: I l'ha acabat empenyent per acabar la jugada perquè sabien que estaven fora de joc, però a vegades hi han coses que fan mala olor. I si fa olor cremat és que hi ha incendi.
1: En tots els sentits, de fet.
0: Per cert que ja ha estat extingit i sense més problemes. Ens han confirmat les autoritats locals, per tant, bé, sense haver de patir. Hi ha hagut doble canvi per part del Club Futbol Tordera. Ha entrat Àlex Sánchez i Marc Ruiz. Ha marxat a Enzon. I ha marxat també... Ara us ho diré.
1: Expo, ens diuen que ha marxat.
0: Moltes gràcies per la col·laboració. Doncs aquest doble canvi del Club Futbol Tordera, amb això ja són 4. S'han sumat el Josep Aulet i també Joel Viedma. 57 de partit, 0-4 per el Tordera. Via el pla per Marc Ruiz. L'obra per Àlex Sánchez. Àlex per Madu. Madu per Àlex. Àlex que prova el xut en dos temps. Isaac Cassol ha acabat blocant la primera intervenció del Deu Tordarenc. Ja veieu que perillós que és, ja veieu que bé que ens va Àlex Sánchez, tot i les molèsties, aquí el tenim donant-ho tot, tot i que el resultat ara ja és més que complicat. Queden 30 minuts més l'afegit perquè acabi l'enfrontament i amb aquest 0-4 les coses es compliquen moltíssim. Marc Ruiz, molt bé, en aquesta pressió se l'emporta Barceló, Barceló de nou per Marc per Serrano. Serrano aixeca el cap, Serrano prova la centrada, tancadeta. Ni Àlex ni Madu ja han arribat, abotava a la petita, se la cama quedava Isaac Cassó. Podeu comentar a YouTube, també com heu vist aquestes jugades, com heu vist des del YouTube i com creieu que s'ha de reaccionar a partir d'ara.
1: Una llàstima que perdem aquest partit degut a que és ronda 3 de la Copa Catalana i sabent que podíem arribar a més, tot i que si no m'equivoco, Ot, com bé vas dir fora de micros, era el quart o el Ronin, veritat?
0: Bé, és que en un primer moment l'enquadrament que sortia per naturalesa
1: sí,
0: ens enquadrava amb el Ronin, però clar, tampoc podia ser perquè l'enquadrament aquell t'ajuntava amb el partit que havia jugat a més a proper al teu horari. Ah. I clar, això tampoc no és, no és gaire
1: just,
0: just perquè ja, llavors, bé, no, després van corregir i la federació ho va corregir, va fer el sorteig de forma natural i ens va tocar amb el quart. Aulet, bona sortida de pilota ara del Club Futbol Tordera, se la queda Jandro. Jandro per Marc Ruiz, ai, de cares no ha acabat de sortir bé, però sí que ha arribat Pide, i Pide per Biel, Biel per Barceló. Barceló buscant a Serrano, massa curta ara la pilota, hi haurà llançament de banda favorable al conjunt quadribarrat. Aquests tres gols a la segona part en 15 minuts, el Tordera es troba en una situació molt delicada,
1: molt crítica,
0: siguin errors o no de l'àrbitre, han pujat al marcador i això suposa que bé, que ho complica tot.
1: Veiem ara la falta que sembla que la picarà Pide, gran colpeig que té Pide.
0: Sí, la sap col·locar on toca.
1: Ho hem vist en partits anteriors com el del Cellera la temporada passada, que en va marcar dos.
0: A veure si aquesta també la fa. Minut 60, 0-4 per el Tordera. La picarà Pide. Pide, la centrada cap al cor de l'àrea. La treu de primeres al quart. Se la queda el seu company. Uf, amb quina velocitat com corre aquest jugador. Pide, que el feia caure al terra.
1: Ara sí que serà groga.
0: Targeta claríssima pel jugador quadribarrat, que de seguida el va aixecar i a demanar disculpes. El jugador del quart que no s'aixeca. Ara sí que s'aixeca. S'ha pogut fer mal aquí a Eudald Morell. Quina velocitat aquest nano, eh?
1: Sí, eh? És el que comentàvem al partit que abans, a la primera part, l'han hagut de frenar a base de faltes. Ja hem vist com Madu abans estava barallant les pilotes contra ell dins de la seva pròpia àrea. I bé, un perill pel Tordera.
0: Quatre canvis ara del quart per donar descans, també per preparar aquest inici de lliga. Uf, doncs ara ve un tram que com no canviï les coses ens avorrirem, eh? Mitja hora de partit,
1: sí.
0: Perdoneu la sinceritat, però hem de canviar molt les coses perquè aquest 0-4 es faci emocionant d'alguna forma. Quina llàstima, perquè aquest tercer gol ha pujat al marcador d'aquesta forma tan estrepitant. Bona recuperació de Badó. Opa, la patada per l'esquena. Home, hi haurà falta. Badó absolutament incombustible. Serrano, el control. Acaba traient un llançament de banda en zona de mitjos.
1: És la tercera falta del quart en el que portem de segona part.
0: Hi hagi alguns comentaris de gent que ens segueix d'aquí ben a prop. Ho torna a provar el quart, la rematada a l'esquena de la defensa Tordarenc, que se l'emporta Marc Ruiz. Vinga, va, cap a Pide, Pide cap a Badó. Badó per Barceló. Barceló de nou per Badó, bona combinació amb Marc Ruiz. És molt bona, Marc Ruiz endavant per Serrano, haurà de corre, Serrano a l'1 per 1, d'esquenes, escurat al lateral. Opa! De segada! Uf! Home!
1: Targeta, targeta.
0: I veurem si li perdona la targeta.
1: No, no, no li perdona.
0: Doncs no li perdona. Targeta clara al jugador del quart, una segada... Ui, però d'estems? No, però si no, no estaven... Estava d'esquena Serrano. Targeta groga, Pau, una altra que notem.
1: Sí.
0: És la primera del quart?
1: És la primera del quart, sí. Tot i que hauria de ser la segona, però bueno, no comentem-ho.
0: No. I si contem les mans aquelles de clares que li ha comptat a Pide, també és una altra. 63 de partit, la picarà Àlex Sánchez. La centrada cap al cor de l'àrea, treu bé el quart de primeres, una bona combinació posterior. Aixequen el cap des de l'àrea pròpia, buscant el contraatac. Saltarà Badó, se l'emporta el jugador del quart, és un 1-1 davant d'Aulet.
1: Yep.
0: L'atura d'Aulet, hi haurà falta. S'havia avançat Josep Aulet, el jugador del quart, que es llençava a terra per intentar rematar i s'emportava per davant el porter tordarenc. Era Oriol Bosch qui feia la falta. Una trepitjada al turmell, Aulet es queixava. De fet, és un cop dolorós.
1: Sí, i tant, i tant.
0: La graderia també reclamava aquesta targeta. Aulet. La pilota... Oh, que se l'acaba quedant amb Barcelona,
1: mira,
0: de mitjos. Ai, Marc Ruiz se'n va del primer. Amb el segon no ha pogut. La juga ja al quart, des de banda esquerra, la centrada directament a les mans d'Òscar Roscallada. Àlex, que va Pide. Si algú l'hagués avisat, Àlex s'hagués pogut girar, perquè estava sol.
1: Sí.
0: La ve buscar Madu. Madu per Jandro. Androlo cap a Josep Aulet, pressionat Aulet. Busca la sortida, la pressió alta afavoreix el quart, que acaba baixant la pilota amb qualitat des de banda esquerra. Demanava falta el jugador del quart. Barceló se'n desentenia. L'àrbitre diu que no hi ha res. Badó buscant a les esquenes, ha tallat molt bé, li han endevinat les intencions la defensa del quart. Som al 65 de partit, 0-4 per al Club Futbol Tordera. Serrano, bona recuperació. El combina amb Marruiz. Marruiz per Àlex Sánchez. Àlex endarrere per Pide. Prova el canvi de joc, que queda endarrere per Madu. Madu cap a Àlex. Àlex intentava tornar a atacar. Era preciosa per Madu, quina llàstima. Se la tornen a quedar els gironins.
1: Gran passada de Madu, si no m'equivoco, ha estat.
0: Sí.
1: Amb el taló.
0: Sí, i Àlex li intentava tornar de tacó, però aquí s'ha trobat amb la defensa ben posicionada dels gironins. Ho prova Àlex Sánchez, filtrada preciosa per Serrano. Haurà de córrer molt, la pilota era massa forta. Està molt ben tancat, entre laterals i centrals. El quart, el Tordero ho està buscant en aquestes zones, però li costa molt.
1: Sí. És difícil, un equip tan sòlid i amb tanta qualitat com és el quart, que està en primera catalana, doncs serà molt complicat.
0: Doncs hi haurà canvi per part del Club Futbol Tordera. Marxarà el capità, marxarà Adrià Barceló.
1: I entra Kevin.
0: Sí, mira'l.
1: Un canvi que jo no havia dit i al final sí que s'ha realitzat.
0: Entra Kevin Garcia. Barceló, que ha fet un esforç titànic aquesta primera part, per mi el millor.
1: Sí.
0: Per mi, dins del top 3, i dins d'aquest top 3, per mi és top 1. Adrià Barceló, de jugadors d'aquesta primera part.
1: Jo estaria entre Adrià Barceló, Madu i Badó.
0: Tota raó. Sí, sí, coincideixo. Coincideixo amb el top 3. Doncs entrarà Kevin per tenir uns minuts, aquest jugador juvenil del Club Futbol Tordera. Va jugar al quart, pilota en llarg, buscant les esquenes, tapa molt bé Jandro.
1: Molt bé.
0: Uf, quin nivell físic, arriba Jandro molt bé. La pilota a les esquenes, la intentava lluitar Àlex Sánchez, s'ha avançat bé Marc Serra, que ja la juga en el mig cap a David Rondón. Pensa que molts jugadors del quart, a la temporada passada, són l'equip que van pujar a Nacional.
1: El juvenil.
0: El juvenil. Vull dir que ja no estem parlant de primera divisió, estem parlant de
1: sí, eh?
0: Que puges a categoria nacional, a jugar contra els millors futbol bases del país.
1: És la millor categoria de futbol base? El divisió d'honor està més endavant.
0: Sí.
1: O és futsal, no ho sé.
0: Em sembla que per sobre de nacional deu haver-hi divisió d'honor, sí.
1: Va.
0: Però escolta'm, vull dir, ja,
1: clar,
0: ja és,
1: si
0: ja és
1: la
0: millor,
1: fa.
0: Eh? Sí, sí, sí. Em corregiu si no, però... Hi haurà un canvi per part del quart. També en posicions. Ha entrat Roger Coromines. Arribant al 68 de partit. Calent. Què passarà, això? Kevin. Pide. Pide per Biel. Biel per Pide. Demanava sortida Madu. Busca la filtrada per Marruiz. La deixa passar per Serrano. Serrano, que aprova el xut. Fora! Se li havia escapat de les mans el potent xut de Serrano a Isaac. Ha fet fortuna i, vaja, ha fregat el travesser. No ha acabat d'entrar. Hi haurà córner.
1: Sí, aquest córner acabant gol, jo encara confiaria.
0: Volia sorprendre Serrano, com m'agrada quan fa aquestes sí. Fugatades amb el peu i amb potència. Ara Serrano que, clar, demana a l'àrbitre que aturi aquestes enganxades de zona de mitjos. La sí. Picarà el Tordera, la rematada no arriba, és del quart, se la queda Madu. Madu que torna a provar la centrada del segon pal per Joel, no arriba, és Àlex Sánchez, Àlex que prova el xut, fora. Per sobre del travesser la pilota. La rematada d'Àlex, ara sí, en una bona acció d'insistència del Club Futbol Tordera, intentant afogar la part de dalt a un quart molt superior en l'electrònic. Que ara evita sortir en curt, la juga en llarg, la dona per Badó, Badó per Marruiz, és bona.
1: Mira Madu.
0: Marruiz per Madu. Ai, ha relliscat Madu. Entrava sol dins l'àrea, quina llàstima. Jugada ja pel quart. Sortia pel lateral l'esfèrica. Deia que no el jugador del quart, però... Em sembla que el línia l'ha ben enganxat. Badó. Opa. Ja han tapat la trajectòria d'aquesta passada de forma excel·lent. Ha hagut d'aparèixer Joel Viedma per salvar els mobles. A veure, Badó ara. Opa, l'empenta pel darrere. Falta favorable al Club Futbol Tordera.
1: Si no m'equivoco, és la falta número 8 per part del quart. Sí, 8a falta. El Tordera que ara... Sembla que ha pujat una mica més la intensitat i el quart l'ha baixat. Queden 19 minuts de partit. Mai se sap quan és tard per remuntar.
0: Marruiz, endavant la pilota. Comença a córrer, demana que entri Madu. Ara sí, l'envia per Madu. Està massa obert, Madu. Jo, Marruiz està dient, tio, és que t'havies de tancar una mica més.
1: Sí, sí.
0: Clar, perquè hi havia tot el carril lliure i la passada perdia posició, perdia direccionalitat. Sí, jo també crec que aquí en Marc tenia raó, tot i que l'acció dels dos era molt bona.
1: Per mi, Marc Ruiz hauria d'haver estat jugant de titular, la veritat. Els minuts que l'estic veient ho està fent molt bé.
0: La veritat és que... Ha començat bé Marruiz. Bona pressió d'Alejandro, que s'emporta la pilota. No surt, la intenta la passada. Salta bé el defensor del quart. Servei de banda a l'alçada de l'àrea favorable al Club Futbol Tordera. La intentarà jugar Alejandro, tot i que ara sí que troba passada per Biel. Biel per Marruiz en curt. Aix, li han vist les intencions. Se l'emporta al quart, que la regala directament a Badó. Badó, Badó, Badó en mitjos per Marruiz. És molt bona. Va, Marc. Marc, encara amb l'esfèrica, busca anar-se'n del segon, no ha pogut. Pressiona Badó, treu un llançament davant del quart, en camp propi.
1: Quina bicicleta que ha estat fent ara Marc Ruiz, la veritat. Ah, molt bona filigrana que ens ha mostrat. Esperem que segueixem aquest rendiment. Ara a Jandro, que li toca la cara i la recupera el quart.
0: Feia falta ara Badó, en camp contrari, demanava disculpes. Segurament ja de la frustració del resultat, de Tordera caurà 0-4 si res canvia en aquests més de 15 minuts que queden partit a casa davant del quart en aquesta tercera fase de Copa Catalunya contra el campió de la temporada passada de segona catalana. Campió de segona contra el campió de tercera de sí. la mateixa zona, de Girona.
1: Sí, exactament.
0: Qui ens queda a la banqueta? Mainou, Martí Grimal i ja està, no?
1: I... sí.
0: Sembla que poca cosa més. Travessa Biel, l'obertura és per Serrano, tres quarts de camp. Serrano, el doble Kevin. Serrano que l'envia endarrere per Biel. Biel, combinació, oh, massa llarga la passada ara de Badó, la recuperació és del quart, que verticals, demanaven fora de joc, davant d'Aulet, que farà penal. Ah, doncs no.
1: No, no
0: doncs,
1: l'ha assenyalat.
0: Doncs no li assenyalarà un penal, que em sembla que és claríssim.
1: Com una casa.
0: Com una santa casa.
1: I això que no som del quadre, nosaltres...
0: No, no, no, diem les coses com són, igual que l'altre cosa havia anul·lat, aquest era un penal com una casa. I no hi ha gaire més. Àlex, se l'emporta Badó. Badó per Marc Ruiz, que s'endú la esfèrica. Marc, endavant per Madu. Madu, línia de fons, entra dins l'àrea. Madu, retalla Madu, encara Madu amb l'esquerra, passada al cor de l'àrea, tallava bé el quart, la rebutjava, està apretant el Club Futbol Torres. Jandro que prova la centrada, no arribarà ningú per rematar-la. La pilota als aires, en domini del Club Futbol Torres. Badó, fon barret espectacular al seu rival, l'envia per Àlex Sánchez. Hi havia una falta com una casa sobre Badó. Que bo que és aquest jugador, nano.
1: Molt bo.
0: Quina barbaritat el que acaba de fer Badó. Un barret al seu contrincant en zona de posició de xut. La veritat és que és per venir aquí i dir, nano, gràcies per fer-me gaudir. Sí. Falta perillosa, Pau.
1: Sí, molt perillosa, i veurem si la culpa és a Pide o Àlex Sánchez, que tots els jugadors tenen un molt bon xut de pilota, tot i que t'he de dir que prefereixo que la llenci Pide. Bueno, m'ho he pensat dues vegades. He vist els últims xuts de Pide, però bueno, és igual.
0: A veure qui va. 75 de partit. I va Pide. El xut de Pide, fora. L'havia tocat la barrera amb la punta dels peus. La desviava la trajectòria. Hi haurà servei de córner, Pau.
1: Sí, si no m'equivoco, és el córner número 2, el Tordera. El segon córner del partit del Tordera.
0: La picarà des de l'esquerra Àlex Sánchez. Ara sí que l'àrbitre demana pausa. Va a parlar amb Jandro. Demana calma a tots dos. Diu, però clar, però és que... I en són unes quantes, eh?
1: Sí. Ho estem veient.
0: La centrada d'Àlex al primer pal, que hi ha el terra. Expo, salta... Pide per Àlex Sánchez. Àlex que prova la centrada. Hi havia mans. Demanaven els jugadors del Tordera, a mi també m'ho havia semblat. Ha hagut de saltar Jandro per tallar bé la jugada. Servei de banda favorable al quart en camp propi. Sí. 76 de partit.
1: Anem a intentar revisar el YouTube de Ràdio Tordera i amb què ens heu dit.
0: Mans, ens diu l'Agustí. El VAR, doncs mans com una casa. Tampoc hi ha hagut penal ara en aquesta àrea. Favorable al Tordera en aquest cas.
1: Si no el xiula un, tampoc el xiula ara un altre.
0: Bueno, o xiula els dos, no?
1: Exacte. Sí,
0: perquè els dos ho són. Per tant... Marc Ruiz, filtrada boníssima per Madu, entra dins l'àrea Madu entre dos, Madu que retalla, retallarà el tercer de forma passiva, la cedeix endarrere per Badó ha recuperat posició al quart, la centrada cap a Serrano, hi haurà servei de banda favorable al Club Futbol Tordera, ara des de la banda dreta atacant. Ai, que ha faltat una mica més de creure'ns-ho, eh?
1: Sí.
0: Perquè si hagués anat cap a porteria amb el primer control, haguéssim estat dient una altra cosa. Pide, buscant a Biel pla. Biel entre dos, amb el tercer no ha pogut. Se l'emporta al quart, busca el contraatac l'equip gironí ara. Molt bé, Madu, en tasques defensives. Recuperant aquesta pilota en zona de mitjos. És Àlex Sánchez, Àlex amb el primer, Àlex amb el segon. Des del terra el jugador del quart, amb un toc preciós, la cedeix per Antoni. Des de la banda dreta, Antoni buscant al mig per David Rondón. Combinació ara llarga del Unió Esportiva quart. Doncs l'Agustí ens confirmava, des del VAR, que hi havien hagut unes mans en aquesta centrada d'Àlex Sánchez, les mans del jugador del quart, dins l'àrea. Per tant, que no han comptabilitzat com a penal.
1: Estaria bé que els àrbits poguessin venir aquí a revisar-ho.
0: Jo... ja us explicaré un altre dia el que anava... No, va. La, per mi la millor imatge de, que m'ha deixat una retransmissió és quan vam començar a fer-les a vídeo i Narcís Barrera, l'entrenador del Club Futbol Tordera, i va ensenyar al YouTube la repetició del moment de l'acció en l'àrbitre i en el linier.
1: Carai.
0: Va ensenyar la nostra retransmissió en directe per dir-li, veus com t'has equivocat? Òbviament els àrbitres no van rectificar, però... Ui, ara com te pica baralla d'un jugador del quart, en Marc Ruiz. Marc mateix que demana calma als seus companys que anaven a buscar, a preguntar què passava. I ara servei de banda. El Club Futbol Tordera, la pica Serrano, cap al segon pal, arriba Madu, fora! La rematada de Madu, segon pal que se li escapa pels pèls. Mira, noi, és ben bé que avui no tenim la sort que ens fa falta, eh? No la tenim. S'ha decantat cap a l'altra banda. Quina llàstima.
1: Anem a...
0: Sí.
1: A revisar el YouTube, si et sembla bé.
0: Som-hi.
1: I tenim en Joan Ferrer, que ens diu sempre endavant Tordera fins al final, i en Pau Carbonell, que ens diu, som-hi Tordera, us seguim des de la fila del davant. El tercer gol, un robo, esgarrifant. Això no ho diem nosaltres, ho diuen els aficionats.
0: Jo m'hi sumo, si ho diu en Pau Carbonell, jo m'hi sumo. Doble canvi del Club Futbol Tordera, marxarà Madu, també Badó, entrarà a Mainou i Martí Grimal.
1: Mira, aquest jugador que deia estirat, que era tan bo fora de micros.
0: Martí Grimal va fer un dels millors partits que he vist. Quan has de posar-te a valorar un jugador, per mi el de Martí Grimal va ser top 3. El d'aquest dimecres contra uns anglesos.
1: Els anglesos, sí.
0: Ha sigut és espectacular, un jugador amb moltíssima qualitat que té fitxa del filial.
1: Millor.
0: Pilota en llarg. El control de zona de mitjos del quart. L'àrbitre assenyala falta. Sembla que Martí havia posat la mà a l'esquena al seu contrincant.
1: Sí.
0: Per tant, falta sobre el capità. Ja la juga.
1: Vuitena falta del Tordera, en el que portem de partit.
0: Som al minut 80, 0-4 al marcador. Pressió perfecta ara del Club Futbol Tordera, pressió perfecta de Serrano en tasques defensives. Ai, ara la passada no ha sigut gens bona. Se l'emporta la Unió Esportiva quart. La combinació des de banda esquerra és preciosa. El control endarrere, la centrada, arriba bé Biel Pla. La torna a posar el cor de l'àrea al quart. Ara sí que hi havia... Ara sí que ha xiulat fora de joc abans que ningú. L'àrbitre en aquesta acció que... Tampoc hi havia dubte. Joel, cap a Jandro. Buscant a Biel. Biel en llarg. La toca al quart, una pilota al mig dividida, arriba bé Marruiz cap a Mainou, Mainou endavant per Mar, que ha acabat tancadeta la pilota, recuperació de nou del Club Futbol Tordera. Es nota que ara el quart ha baixat pulsacions, Serrano endavant per Marc, marca el xut, gol! Anul·lat. Gol anul·lat de Marruiz.
1: Li anem a demanar al bar, aviam què ens diu.
0: Sí, perquè jo no l'he vist en directe. Eh?
1: Jo tampoc m'he pogut.
0: No he vist línia. No es veu. En repetició no es veu, ens diu l'Agustí. Per tant, gol anul·lat del Club Futbol Tordera, segueix el 0-4 per posició d'Orsay. L'àrbitre que es posa a comptar, 2, 3, 4, i ja executa ràpidament el quart. M'agrada molt això també, eh? Aquest canvi em sembla fantàstic. La prova al quart, al xut, directament a les mans de Josep Aulet. Això que comptin, arribi o no el jugador, és una meravella. Ui, Martí Grimal s'emporta la pilota, per tant, del seu jugador. Se'n va del primer, a veure amb el segon. Comença a córrer Martí Grimal, que ve amb cames fresques. S'agafava per l'esquena el seu contrincant. Hi haurà falta.
1: És bo, és bo, en Martí Grimal. Veiem que és un... És ràpid.
0: A mi m'agrada perquè té bons detalls tècnics.
1: Sí?
0: Té cosetes tècniques que no et surten amb naturalitat si ho intentes, i ell ho fa com si fos fàcil.
1: Millor.
0: Som al 82 de partit. Pilota en llarg del quart, salta Biel Pla, la baixa Pide, a veure qui arriba, és Àlex Sánchez, se n'ha entès amb Jandro. Àlex endavant per Marruiz, l'agafen per tot arreu, se l'emporta Marc des de dins l'àrea, escura davant d'esquerra, Marc entre dos, segueix Marc, encara Marc per Àlex, Marc a vol terra, per Mainou, la pilota dividida, a veure qui se l'emporta, és el quart. Quina llàstima, recuperació sí. Dels gironins. Molt bé Marruiz, entre dos, eh?
1: Sí, la veritat, ha intentat allà fer una elàstica i l'ha sortit mig bé.
0: Qui era? Era Àlex, que li ha vingut a buscar per sí. Donar-li suport, sí?
1: Sí.
0: Sembla que sí. S'han acabat molestant més que no pas
1: sí.
0: Fent servei. Perquè venia de cares, li tallava la trajectòria, potser era millor despassar-se i rebre la passada per fer el gol. 7 minuts més l'afegit, que no crec que sigui gaire, tenint en compte el que hi ha hagut a la primera part i aquesta segona. I el resultat. Joel Viedma, la combinació acaba sortint per força. Bé, cap a Serrano, Serrano per Mainou. Mainou buscant Àlex Sánchez, trepitja l'esfèrica, cau al terra i hi haurà falta. Pilota pel conjunt quadribarrat. Ja la juga. Doncs el Tordera que quedarà eliminat si res canvia d'aquesta Copa Catalunya, però ben arribat per primer cop a la història en aquesta tercera fase. La veritat és que estrenar-te i arribar a la tercera fase és nano per aixecar-se i aplaudir, perquè
1: hauria de passar un miracle, perquè en els 6 minuts que queden marquessin 4 gols.
0: Quina bona triangulació ara de Club Futbol Tordera. Agafen a Mainou perquè no el poden aturar. Mainou que busca la filtrada, és bona per Martí Grimal, a veure si arriba. Ai, pels pèls. Pia fora de joc.
1: A mi no m'ha semblat.
0: Ui, però... ha anat jugador del quart, perdona, que va ha anat a agafar a Martí Grimal.
1: No ho sé, no
0: ni
1: ho sé.
0: Ni àrbitre ni col·legiat l'han vist. Martí que s'ha separat de seguida que ha pogut. Doncs fora de joc. Bé, veiem la repetició. Semblava, a mi, clar, com la repetició, a mi em semblava que venia molt obert Martí Grimal,
1: sí.
0: com per estar en posició de fora de joc, però és veritat que el Linier des d'allà ho ha vist millor. Bona pressió de Mainou per Àlex Sánchez. Àlex que carrega, prova el sud, fora! Avui no comprem loteria perquè avui no tenim gens de sort. La rosqueta que no ha acabat de tancar era preciosa per fer, si més no, la cirereta del pastís. Servei de porteria pel quart.
1: Aquest xut d'Àlex Sánchez m'ha recordat una mica a l'estil de xut de Harry Kane.
0: Sí,
1: sí,
0: sí, sí. Com s'ha repenjat, com es doblega, com carrega amb rosqueta. Quina llàstima, però.
1: I la pilota que s'ha anat fora de l'estadi.
0: Oh, perdoneu, però entre aquesta de Madu, la de Serrano, aquest d'Àlex Sánchez i el penal que no s'ha xiulat...
1: Sí.
0: Poso a fer números i... Però, noi...
1: Fent comptes.
0: Sí. El futbol és efectivitat i si no en tens... Servei de banda, favorable al Club Futbol Tordera. Som al 86. Ara tots dos equips ja amb menys pressa per executar. Mainou. Ui, quina bona ruleta de Jandro, la deixa per Mainou. Ai, li han endevinat les intencions. Bona acció ara del quart. Se la torna a quedar al Club Futbol Tordera. Hi havia falta de Jandro, que embestia directament el seu contrincant i el deixava fora del terreny de joc.
1: 11 faltes al Tordera ja en tot el que ha portat de partit. És raro perquè no sol ser un equip gaire agressiu.
0: Mm. No, és veritat que avui has hagut d'aturar totes les jugades que,
1: sí.
0: que calien des del principi, sobretot aquests primers 10 minuts que n'hem vist moltes, perquè bé, és el que et toca fer davant d'un equip amb tanta qualitat, tanta intensitat i amb un ritme tan alt. La pilota aprofitada del quart, que no acaba en lloc, hi haurà servei de porteria per Josep Aulet. Ara, quan acabi el partit, mirarem d'anar a buscar també els místers.
1: Sí.
0: Tant del Club Futbol Tordera com del quart, a veure si amb ells podem fer declaracions i escoltar les seves valoracions del partit. Kevin, que bé que retalla Kevin, l'obertura a banda esquerra és complicada per Serrano. L'àrbitre ha dit que havia sortit l'esfèrica. en aquesta passada.
1: Perdona, Ot, que t'interrompi, però Dani Plaza, que ens diu vinga, va. I Ot, com ha anat el partit, ens diu?
0: Doncs, ai, en Dani també, mira, no hem parlat d'en Dani avui, a veure si també el podem recuperar ben aviat. Dani, una forta abraçada, tio. Esperem que et recuperis aviat, que et necessitem. Avui, com ha anat el partit? Doncs va, podem fer una mica de resum. Un quart, amb, com dèiem, amb qualitat i amb molta intensitat. El Tordera, que ha començat els primers minuts molt contundent en defensa, però sobretot això provocant moltes més faltes de les que estem acostumats per tallar el joc, sense agressivitat, òbviament. I bé, el Tordera ha aguantat molt bé a nivell defensiu fins al minut 44, quan el quart s'ha avançat. Bona recuperació de Mainou. Baix. Hi havia falta. Ara fem una cosa, quan acabi el partit farem un repàs, mentre esperem que vinguin els místers, farem una mica de repàs del partit, de com ha anat. També tenim millors jugades, per exemple, que aprofitarem per reviure-les. Bona pressió d'Àlex Sánchez, és el quart que es queda amb l'esfèrica. Som al 89, res, un minut i poc d'afegit perquè acabi aquesta tercera fase de Copa Catalunya. La setmana vinent ja serem aquí dissabte a les 5 de la tarda, Club Futbol Tordera Sporting Vidrarenca, el primer partit de jornada, primer partit de Lliga del Club Futbol Tordera en el seu retorn a segona catalana. Veurem amb quantes baixes, perquè comptabilitzades en tinc 8 ara mateix. Esperem que vaja, que no sigui tant. Per exemple, avui també falta Masferrer, no?
1: No, de fet ha estat jugant, crec, no sé, potser m'ho he inventat, eh?
0: Em sembla que estava de vacances, estava gaudint del període de vacances.
1: Doncs sí, probablement m'ho he inventat.
0: Bon triple, però, eh? Està bé. Doncs acaba aquí el partit, el Club Futbol Tordera, que perd a casa, acaba el seu camí a Copa Catalunya en un partit molt digne, en un partit amb polèmica arbitral, però un partit amb un quart al davant, amb molta qualitat i molt de talent. 0-4, resultat final pel Club Futbol Tordera, que acaba així l'experiència de Copa Catalunya, la Copa dels Campions. Doncs, va, anirem fem el breu repàs del final de partit i anirem a buscar els protagonistes. Som-hi!
1: Comencem amb les estadístiques del Tordera, que en aquest cas ha tingut 11 xuts a favor, dels quals 4 han anat a porteria, 3 fores de joc, un a la primera part i 2 a la segona. 2 corners, un a la primera part i un a la segona, i 12 faltes que no han servit per aturar el gran joc ofensiu del quart. Seguim amb el quart. En el seu cas són 15 xuts a favor, dels quals 8, és a dir, més de la meitat, han anat a porteria i 4 han acabat en gol. 2 fores de joc, els 2 a la segona part. 9 faltes, gairebé com el Tordera, ha estat un partit molt, molt intens, agressiu no, sinó un partit molt, molt fort. I 3 corners que han generat molt perill. Hem vist que un gol ha vingut de cap d'una centrada d'Antonio, que ha acabat rebentant a la porteria el davanter.
0: Molt bé, doncs amb aquest resum d'estadístiques anem a veure el resum de la segona part, si no m'equivoco. De tot el partit, doncs podrem recuperar, mentre preparem aquestes entrevistes amb els entrenadors, podrem recuperar els millors moments d'aquest enfrontament en vídeo, Això com a novetat que ens porta l'Agustí. Vinga, som-hi! Pilota pel Club Futbol Tordera.
1: Son Obas, que hem comentat que havia marcat un hat-trick.
0: És
1: la veritat, molt, molt, molt important, un jugador molt important.
0: És així, un Casanovas que ve de fer un hat-trick. Compta amb aquesta jugada, prova el cort, obertura dins l'àrea esquerra, la rematada amb cama poc hàbil d'Audal Morell. De fet, estava potser un pèl massa forta aquesta dreta, de nou per Antonio a la centrada, xut, el travesser, la pilota, i posteriorment fora, ara sí, el primer xut a... segurament defensiu, d'atacar quan toqui i de no perdre les esquenes, com ara la protegeix bé Jordi Pujades, la cedeix endarrere al quart, agafant línia de fons, prova la centrada, bota cap a dins la...

0: Increïble. No només aquí, sinó a la part alta. A la dreta, per Jordi Pujades. Som al 15 de partit, 0-0 al marcador. Club Futbol Tordera, quart, tercera fase de... Oh! Quin toc de tacó de Barcelona demà per Serrano. Serrano retalla. Oh! Serrano, Serrano, des del terra. L'acaba blocant Isaac Cassó. La jugada de qualitat entre... I al voltant del camp també, a la zona d'ombra, també algunes quantes persones. Déu-n'hi-do, una molt bona entrada, sí, sí, per ser... Ah, mira, fem una breu pausa d'aquest resum, eh? Aprofitem per parlar amb en Carles, el míster del quart. Benvingut a Tordera de nou i felicitats per la victòria.
1: Moltes gràcies.
0: Míster, com heu vist el partit?
1: Doncs molt bé, molt content. Molt content. Ha sortit tot el que havíem planejat. A la mitja part hem corregit quatre coses que dèiem que no funcionaven i a la segona part ha sortit, sobretot al principi, la segona part una mica millor.
0: Quina és la diferència de l'equip d'avui amb l'equip de l'any passat que va guanyar la Lliga?
1: Molt poca, la veritat. Hem tingut la sort de poder renovar els nanos que sortien de juvenil. Hem apostat per ells, que van quedar campions, bueno, van pujar de preferent nacional. I bé, potencial del jovent, que és el que treballa amb la base quart, i ser molt optimistes aquesta temporada amb ells.
0: Quina és la projecció o la previsió, no sé si dir-li objectiu, per aquesta temporada primera?
1: Sonarà molt atòpic, però és partit a partit. Vull dir, només tenim el Premià, que és la jornada 1, i si va bé, pues, seguir treballant igual, si no va bé, corregir coses i anar per la segona. No, no hi ha objectiu mantenir, pujar, salvar... Partit a partit, de veritat. Sí, sí, sí.
0: Doncs, escolta'm, et desitgem moltíssima sort a tu i a l'equip i gràcies per
1: haver-nos. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Carles, per les teves paraules. De seguida parlarem també amb el míster del Club Futbol Tordera. Abans, però, crec que Agustí podem seguir veient el resum d'aquest partit i ja aprofitarem fins al final per escoltar Guillem Ferrer. Per treure-la fora de perill. Aquesta era claríssima, Pau.
2: Sí, sí. Hem vist com Òscar Rus...
0: Feien falta... Aquell al terra, la pilota que segueix pel quart, des del capità, busca la centrada, el cos de Vielpla, torna en peus del capità del quart, la pilota filtrada és bona, la passada endarrere, totalment sola la petita, Barcelona! Oh! Barcelona la treu de dins! La treu de dins el capità, mare! Li pispen la cartera. Falta un punt més aquí mig del camp, Audal Morell, entra dins l'àrea Audal, Audal que retalla, molt bé Barceló, molt bé Barceló, i l'agafaven per l'esquena, treu un llançament de porteria al capità tordarenc.
2: Que bé que està jugant, diria Barceló.
0: Arret per obrir finalment en obertura banda esquerra per Audal, Audal agafa línia de fons, Audal prova la centrada, segon pal, la rematada, gol.
2: Havia d'arribar. Oh,
0: l'ha picat molt bé aquí Antonio Aragón amb el cap. La centrada d'Audal, ben posicionada cap a la petita, la creuava amb el per Jandro, que retalla, rep la pressió alta, aixeca el cap, intenta girar, retallava Jandro, li han acabat pispant l'esfèrica, compta aquesta recuperació, la passada al cor de l'àrea, rematada fora. La rematada fora de Pol Rodríguez, buscant el primer pal, forçava aquí entre Expo i... Ui, via el pla, que s'anava d'absolutament tothom... reclamava targeta, per mi sí que ho és, sí. Perquè
2: talla
0: anava
2: contra.
0: Talla contra, anava direccionat a... Ara hi haurà targeta groga per Vielpla i la grada que ovaciona. Està perdent el Club Futbol Tordera la pilota en llarg. Som a la Copa Catalunya, aquesta tercera fase que s'ha classificat el Tordera, ho prova el quart, atenció, entra dins l'àrea amb velocitat, la passada endarrere, fora. Ha acabat desviant a Vielpla in extremis. Era una passada endarrere boníssima per acabar de... La tancadeta, Josep Olet amb els punys, la pilota és pel quart, la rematada, Olet és al terra, de nou al quart, Olet és al terra, gol.
2: Havia d'arribar.
0: Demanaven fora de joc o alguna coseta més, joc des del terra potser. Gol del quart, la rematada a la tercera, després pujarà al marcador aquest tercer gol d'una... Home! Perdoneu, però això és vergonyós.
2: Sí.
0: Però molt. És que, a banda de ser fora de joc posicional claríssim, de manual, no... Però és que anem a veure una cosa. Molt bo per Antonio. Antonio aixeca el cap, busca la centrada, la rematada, gol. Quin golaç. La rematada de cap entrant per l'escaire, arriba al quart... 55 de partit.
2: Un gol que sigués vàlid.
0: 57 de partit, 0-4 per el Tordera. Doncs vinga, teníem un moment, després seguim amb els millors moments. Van per tu, Dani.

0: Pensa que amb els millors moments parlarem ara amb el míster del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer. Guillem, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Míster, com has vist aquest partit?
1: Bueno, contra un rival de categoria superior, crec que pues, ells eren millors. Ens ha costat entendre això, perquè estem acostumats a altres coses i no és fàcil quan tens rivals que, doncs, que cada vegada que jugues doncs et pressionen, te recuperen la pilota i bueno, ens hem col·lapsat un punt en això. Sí que és cert que crec que els gols són bastant evitables a la gran majoria. El primer sí que és cert que en surten i fan un molt bon gol. Els altres, bueno, alguns discutibles i alguns crec que força evitables, però bé, al final és la condició quan jugues contra un rival que és millor, al final t'equivoques més, això està claríssim, no hi ha més.
0: Campions de segona catalana, la lliga que jugarem ara, i a més ens deia el míster, amb un equip molt jove, la majoria de juvenil nacional.
1: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional, els conec molt, que la generació aquesta del 2007, els he entrenat, molts que estaven aquí els he entrenat, o els seus germans, o hem frontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé, doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final, ells ara mateix són el millor equip de tot Girona que estan classificats a Catalunya i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
0: Perquè, míster, això et volia preguntar, el Club Futbol Tordera ha arribat... Mira, perdoneu, haurem de tirar una mica més endavant, em sembla, que començarà el partit. Et volia preguntar, el Club Futbol Tordera és el primer cop en la història que juga a Copa Catalunya i, òbviament, arribar a tercera fase també és històric. Com ho has viscut?
1: No, la veritat és que molt contents. Ja és un gran mèrit jugar-hi, vol dir que has fet molt bé les coses i doncs al final van passar la primera perquè crec que eren millors, la segona doncs també, van fer un molt bon partit a la Jonquera, la veritat. A Bonmatí també, l'únic que no es va transformar en gols, però la Jonquera sí que és cert que van fer bueno, segurament el millor partit de tota la pretemporada. Però bueno, tens aquesta sensació de que estàs en pretemporada, el partit de Bonmatí, per exemple, vam arribar molt justos perquè feia una setmana que estàvem entrenant, bueno, era la segona setmana i els jugadors no estaven preparats per jugar 90 minuts. Inclús avui potser no estan tan preparats, però bueno, com s'ha donat ja dos o tres partits, doncs al final això crec que també ha donat de fer aquest punt de preparació ells mateixos, perquè al final a nivell d'entreno ja ens hem centrat molt més en entrenar i poc més, perquè si no haguéssim empatat tots els jugadors. Per tant, bé, content, la veritat, content amb com s'ha donat. Passar dues rondes, doncs al final crec que les vam passar perquè vam ser millors que el rival, i avui que no ho hem sigut, doncs no l'hem passat. Al final el futbol, crec que en aquestes tres jornades de Copa ha sigut just.
0: I, míster, et volia preguntar també sobre el partit d'avui, un partit que hem arribat amb moltes baixes, no?
1: Sí, bueno, tenim baixes de lesió, com les tres d'ombro, no? En Gio el primer dia es va fer mal aquí, en Dani i en Juanma el tercer dia, a Mataró, en el mateix partit van fer mal dos jugadors a l'ombro. La veritat, si et soc sincer, no s'havia lesionat mai cap jugador meu des dels 14 anys que porto entrenant, tinc 32, a l'ombro, i en 10 dies se'm van lesionar 3. En Carlos també, que ha tingut un accident de cotxe bastant important, no ha sigut res dintre del d'això, que també li vull enviar un missatge d'ànims. I bueno, teníem en Pau tocat de l'isquio, que bueno, la setmana que ve en principi ja pot començar a entrenar. En Carlos Rodríguez també, que començarà la setmana que ve a entrenar. Per tant, bueno, els recuperarem per la jornada 1. I alguns jugadors que estaven de vacances, que al final... bueno, un jugador em va demanar si podia marxar abans d'iniciar la pretemporada, 10 dies abans. Li vaig dir que sí. I me trobo avui amb 0 laterals, ni dret ni esquerre, al camp. No? I bueno, al final són coses que passen. I l'Adrià i en Jandro pues, ho han solucionat, ho han fet molt bon partit dos, en Kevin també quan ha pogut jugar doncs també, que al final és un recurs que tenim del juvenil, que sabem que té condicions per fer-ho, i bé, al final hi ha coses que es poden controlar, hi ha coses que no, i no hi ha més. Mira, l'única lesió d'aquestes que us he explicat, l'única és la d'en Pau, que va patar, no és que no va venir ni arribar a patar de l'isquio, per tant, bueno, sí que és cert que està sent exigent, però bueno, ara ja que s'acabin les vacances, que s'acabin les feines, que s'acabi les feines d'estiu, perquè necessitem a tothom el 2000%, si no, serà difícil.
0: Et volia preguntar per l'Àlex Sánchez, que ha tingut uns minuts aquests últims partits, però avui per càmera l'hem vist.
1: Sí, bé, mira, crec que l'única cosa positiva de tot és que l'Àlex està tornant a jugar, i ho estem fent, crec, bastant progressiu. El primer dia va jugar 10 minuts a la Jonquera, si no m'equivoco, dimarts va jugar 25 minuts aquí a casa, un partit d'amistós que vam fer, i avui ha jugat 35, per tant, anem acumulant minuts, que ell es vagi sentint bé, si entrenant va igual que l'heu vist ara, va a fondo, i l'important és que vagi sentint bé, que el genoll vagi responent bé per anar fent passos endavant, i ojalà en 2-3 jornades el tinguem a disponible al 200%.
0: Et volia preguntar, avui que crec que oficialment acabem la pretemporada, quina valoració en fas?
1: Bueno, una mica això, no? Ja els jugadors ho saben, per mi és un tram molt important de l'any, perquè és on tens més temps per poder treballar, per poder no plantejar els partits del cap de setmana, sinó fer-ho molt més teu. I bueno, ha sigut difícil, entre aquestes lesions que et comento, entre jugadors que estaven fora de viatge i tal, doncs al final ha sigut un pèl difícil. Ha sigut un pèl difícil i no estic gaire content de tot això. Després, l'actitud dels jugadors, com sempre, és bona. El dia de Mataró sí que és cert que no va ser del tot positiu. També veníem de jugar el dia abans, i bueno, va ser un partit així una mica així, però tant avui com Ronin, que hem perdut amb rivals millors i amb gols en contra bastant avoltat, crec que l'equip ho ha donat tot. Avui perdíem 4-0 i hem tingut totes les situacions de gol les hem tingut perdent 4-0, per tant això vol dir que els jugadors segueixen tinguent gana i segueixen tinguent l'actitud que toca a pesar del resultat i a pesar de com vagi, igual el dia de Ronin. Per tant, al final ens hem de quedar en això, i ara ja pues, començar la Lliga i preparar bé el partit del Vidreres la setmana que ve, que tenim moltes ganes.
0: Avui, perdona, que ens allarguem una mica més l'entrevista, però que...
1: No ens hem vist
0: aquest estiu, i et volia preguntar sobre els fitxatges i com els valores.
1: Bueno, doncs mira, al final l'Enzon era fàcil perquè ja l'havíem tingut aquí. Sí que és cert que bueno, estem treballant amb ell, quin és el seu millor lloc per poder jugar i per sentir-se més còmode. Amb Mamadou, que l'he tingut sempre a Llagostera tota la meva vida també, i que crec que ens donarà moltes coses diferents del que necessitàvem. I després en Carlos, que està lesionat, que crec que és un jugador amb talent, és un jugador que ens donarà moltíssim. Són tres jugadors d'un perfil diferent al que teníem, que és una mica el que necessitàvem i el que volíem, i crec que serà molt positiu per l'equip quan estiguin al nivell de tot, la veritat. Crec que són tres reforços que necessitàvem i que ens donaran moltíssim.
0: I la Lliga, que ja coneixem tots els rivals, quina previsió, quina valoració en fas?
1: Mira, només et dic que l'any passat es van salvar el Blanes, que va ser l'últim, el primer en salvar-se, amb 42 punts. Dels altres anys sí que és cert que va haver-hi el Covid i tal, nosaltres amb 32 baixem. I en un any normal ens véssim salvat, perquè vam quedar cinquès d'últim. Per tant, i si mires altres anys, amb 30, 32, 33, es salvava la gent, i l'any passat va ser 42. I crec que aquest any serà molt similar a l'any passat, perquè la veritat és que els equips estan treballant molt bé, els equips estan fent molt bé les coses, tu mires les plantilles i són molt bones plantilles, els entrenadors que hi han ja estaven a la categoria, perquè el del Blanes ha anat l'Arbúcia ha anat al L'Arbúcia ha anat al Vidreres, el del Vidreres ha anat a... El de Bescanó ha anat al Vidreres, sí, i el del Vidreres ha anat al Blanes. Per tant, i el del quart, que van pujar l'any passat, ha anat al Bescanó. Per tant, que tothom està allà mateix i tothom coneix molt bé la categoria. Per tant, crec que serà xula. Els que pugen també, el Besalú ha fet un molt bon equip, amics jugadors del Banyoles de fa un o dos anys a Primera Catalana, el Sant Jaume, filial d'Olot, doncs al final un filial que competirà molt i molt bé, i també el Sant Joanenc, que s'ha reforçat molt bé, han fitxat, allà tenen capacitat per poder fitxar i tenen capacitat per poder fitxar jugadors interessants, i bueno, al final serà tots aquests que et nombro és perquè tenen molt bon equip. L'Arbúcies amb el seu equip de sempre, que el coneixem bé, crec que el Begú l'any passat va quedar a les portes de guanyar, el Bescanó, que porta molts anys que sempre que està a segona catalana sempre està dels quatre primers, dels tres primers, per tant ho seguirem intentant, i més amb Ballo com a entrenador, que havia estat a Lloret molt de temps i que és molt bon entrenador. Per tant, bé, veurem a veure què passa, perquè serà difícil, ojalà se'ns doni i puguem fer-ho bé.
0: La Lliga, míster, comença la setmana vinent, dissabte a les 5 de la tarda. No sé si vols aprofitar per fer un missatge a l'afició.
1: Sí, que si els hem necessitat durant aquests 2 anys i mig, ara aquest any els necessitem encara més. I nosaltres, la nostra feina és intentar que surtin satisfets del camp. Guanyar o no el partit, a vegades pot dependre d'altres factors, no? Però crec que l'equip ha d'estar a l'altura de la gent, el que demana la gent, i tant de tothom, de vosaltres, del club, de la gent que ens estima, la gent que està amb nosaltres cada dia, i crec que és un motiu més per demostrar-los que nosaltres volem que vinguin i volem que estiguin amb nosaltres durant tot l'any, que si ho han fet i si ho faran sempre, no en tinc cap dubte.
0: Gràcies, míster. Ens veiem la setmana que ve.
1: A vosaltres.
0: Merci per tot, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera. Avui ens permetreu que ens hem extès una mica més, però és que era l'últim partit de pretemporada, diguem-ne, tot i que és competició i tocava. Ja ho ha dit, Guillem Ferrer, Pau, aquesta temporada rivals molt forts.
2: Sí, la veritat. Ho hem pogut veure contra el Ronin i contra ara el quart. Unes derrotes bastant dolgudes que hem sentit, 0-4 i 1-6, tot i que semblava que a Copa Catalunya anàvem bé contra la Jonquera guanyant 1-6 golejant. Sembla ser que no, però bueno, esperem que aquesta temporada vagi bé, que tenim equip per fer-ho.
0: Escolta, ens veurem dissabte vinent aquí a les 5 de la tarda a Club Futbol Tordera Sporting Vidrarenc, que és el primer partit de Lliga. Veurem en quines condicions arriba l'equip de Guillem Ferrer, sobretot a nivell de baixes, que ja us ho dèiem, en tenim 7 o 8 de lesionats, vacances i tot plegat. Per tant, bé, patirem. Gràcies, Pau, per ser amb nosaltres avui.
2: A tu, Ot, per convidar-me.
0: Gràcies per acompanyar-nos també, Agustí, des de darrere la càmera i la producció, des de control de so, Lluc Carbonell, un servidor de Manresa. Ens acomiadem. Acaba la pretemporada, acaba la històrica Copa Catalunya, però la setmana que ve comença tot. Retransmissions setmana rere setmana del Club Futbol Tordera en directe per la 107.9 FM i també pel YouTube a partir de dissabte vinent a les 5 de la tarda. Que vagi molt bé, bona setmana.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
1: No, primer has de fer la digestió.
0: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
1: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
4: Sí, sí.
3: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
5: Ràdio Tordera. Tordera.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.